La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

darrere, tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

out of here. Eat Zucchini. Eat Zucchini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una entrada incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa.

0: al país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaça de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
0: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
0: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
0: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada, Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
0: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
3: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia. Doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
1: Exacte.
0: Està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
1: Potser teniu una plaga allà.

No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Es van sortir, va, fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I en té que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Tal dia com avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar del llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas i aparezco a tu lado, sí. Que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen.
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Ho haurem
0: ara
2: de
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Preguntem-ho lingüistes,
2: clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí, clar, sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho, mirem-ho.
2: S'ha de mirar perquè s'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... que s'ha arribat aquesta nit entre Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. Hi ha Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa. Ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11, gossos. Nacho
0: no gossos en general,
2: No. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya Ràdio.
0: Interessant.
2: I després una mica d'humor i... ja haurem fet. I xas.
0: Haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 i inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Anirem informant els matiners d'aquest partit amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: En només 3 minuts arribem a 5:15 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja
0: dic
3: que posa la
0: pell
3: de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Si ens van escollir aquí els còrregues, dèiem les còrregues amb l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor, és que...
3: Amor, i clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, la seva és parella.
0: Però és que la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat,
3: o sigui, amor,
0: això
3: favor.
0: És ràbia, és que és ràbia continguda.
3: És que com que som tan guapos tots dos, home, i tan atractius, per favor.
0: Ho fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte, això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita. En aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
0: El més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit.
3: Sí,
0: però després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a la graderia amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe. Gràcies, Carola, fins ara.
3: Conclusió.
0: Aquestes hores del matí, és que la gent s'està allà, i si ara estic aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Era matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts a l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
5: Sí.
0: Estem amb la veu amb l'aire condicionat i tot, que
6: és
0: tenim la veu, home.
6: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Ens fem així com trobo una mica rascadets.
6: Una mica, res.
5: A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant a Mèxic. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit, o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
5: Ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
0: Però no ho entenc, amb la de diners que hi ha, no pots calcular que necessites
5: aquests intèrprets. Bueno, i que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
0: Guarda, 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
5: Sí, i és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest cap de setmana. Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer. Oh. El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
5: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes, em fotria unes gambes ara.
5: Sí,
0: un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa. Quina gana. Així amb una bona maioneseta...
5: Potser ens estàs escoltant algú.
0: Sisplau,
5: de sop de gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
5: Ostres, tu...
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta.
5: O gambes.
0: Sí, eh?
5: O gambes.
0: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, Potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè no, la gamba no... neda a poc a poc, no?
5: Sí, no?
6: Sí, així com...
0: com neda una gamba.
5: O sigui, com un cuc, no? Trobo que esteu fent molt bé el gest. Sí.
0: Som dues gambetes, som dues gambetes. Per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
5: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
9: Y la infidelidad, ¿cómo te hizo sentir? ¿Lo llevaste mal de remordimientos?
12: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal, para nada.
9: Espero.
13: Y a posteriori.
12: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Revolencia. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima y me dijo, eso no es importante.
13: Pues qué guay.
9: Pues qué maravilla de reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, home, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent. M'imagino la Milà,
5: no?
0: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta...
5: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga...
0: I estimats,
5: estaria bé saber-ho, això.
0: El què?
5: Perdó, que dic que estaria bé saber-ho, això del marit,
0: sisplau,
5: saps? Clar,
0: investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
14: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
5: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare, però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
5: Sí, Sara Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
15: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta. Estudié magisterio y también me gusta muchísimo comunicarme con los niños. Y yo siempre lo digo, hay

0: Sí,
1: no qui ha barrejat això, aquest vídeo?
2: Ah, no, la música està
1: fonamental. No se sent res.
2: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
2: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
2: 3-1. Ja està fet, això.
1: I, escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara García, volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
2: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
3: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahus, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: reflexió per cert que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual.
0: Com la Rizzo.
1: Rizzo i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah, mira.
1: I aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida. És coneguda, o era coneguda, com la primera dama de la cançó. Va acabar guanyant 13 premis Grammy. Va enamorar, evidentment, tot el públic i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó, es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa i aconseguia doncs que el poble, el públic,
0: que també
1: ni un notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 15 de juny, comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana!
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí. Que ens estan avisant poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això, també.
0: Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners. Som pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé per arribar pràcticament a 6:15 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life because today we have with us the person who has the salvation of the world in his hands. Salvation of the world in his hands.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kyiv. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0 i ahir a la nit Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí,
2: després
0: perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Vaig a dormir. Tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz, és també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que trama arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat d'Abelardo de la Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanou Koundoul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club Angolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures. Sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo.
7: Vés això i t'entusiasma.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la falla municipal de València l'any que ve, el 2017. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caramba, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, eh? Amb la cançó.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Està el negociet aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port. Aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí. Curiós.
1: Aquesta una. L'altra, les tres xamanelles.
0: Ah, que xulo. Sí. M'esmarada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno.
1: Sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat alt per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, sí. Certament. El dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals i com engeguem aquesta setmana, Marta?
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isik Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del sonar.
0: Ui, si més que el sonar sembla una festa tropical.
3: Pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el sonar de dia i el sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: de sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del sonar, cosa que també està molt i molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del sonar de dia, del sonar de nit, una de bona i una de dolenta, una de freda i una de calenta, no?
3: I tant, segur que això...
0: Aquest canvi de recinte també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: Senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al sonar d'aquest any. I Xinutxano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda.
5: Mira,
4: agafa i se'n va. Diu, ah, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
5: Molt bonic.
6: Molt bonic.
5: Ho puc imaginar,
6: Molt bonic.
5: No? Una cosa...
4: Una mica llefiscosa.
5: Sí.
4: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
7: A husky fife note blue. Blue, blue, bloom is on the
8: gold pinnacled hair.
6: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
9: Oh, Rose. Now it's chirruping answer.
10: Jingle.
11: Jingle.
10: Jingle, jaunt, jingling, queen, rang.
6: Avow. Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies, com sempre, en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega, com sempre, el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
12: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ahir ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
12: Ja veurem, ja veurem. Ja
0: ens han d'explicar alguna cosa?
12: Ja veurem, ja veurem. Avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
12: Sí, però avui encara més.
0: Avui encara, avui encara. Per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Viana, Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta, Lara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara ni alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
12: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha una Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lías preparada, eh?
12: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara, ara
0: a veure,
12: veurem.
0: A veure, a veure.
12: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Uf. Audiència Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
12: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
12: 8 milions. 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
12: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
12: Un 82,9% de share.
0: Què dius? No.
3: Ho hem subestimat.
12: Moltíssim. Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
12: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia. Estan celebrant.
0: En Fària.
3: Ah,
12: exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
12: 82,9%, però, no però molt lluny de Xer.
3: Molt lluny tots, nois.
12: És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1.
12: 4-1, sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres tres, pel que sembla.
0: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
12: Fins ara.
0: Fins ara. No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltazar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners. No marxeu, va.
11: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
11: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Jordi, bon dia.
15: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
16: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
17: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara,
11: que té la penya.
18: Quina il·lusió.
19: M'he engreixat una mica.
18: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
13: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
21: Sí.
22: Sí, estàs còmode?
21: Sí, sí.
22: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
21: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
22: Clar, és fàcil,
21: m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
22: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia noses, també.
21: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé.
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Sí. Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
1: Ara
0: sí?
1: Ara sí, doncs un poble de Badajoz...
0: T'estàs agafant el micro.
1: T'estic agafant el micro.
0: Posa't el teu, no et preocupis.
2: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig.
13: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre l'ofer que erosiona la convivència de la ciutadania.
24: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
25: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
24: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas, porque al final gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
0: Poder recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roger Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
3: Que monos tots.
0: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
26: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
27: Bueno, jo sempre saps què em penso, que no em moro del tot,
4: deixo molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben, no ben morta, però quasi morta.
5: Què dius per la quantitat de dibuixos que fes? Oh.
4: Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, En canvi, el llibre té aquesta presència,
5: Sí, no és efímer.
4: No és efímer.
0: Meravellós és també poder recuperar el programa, que sempre n'aprens, de la Pilarina i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
3: Una bogeria.
0: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que es tira a la piscina, que jo sóc fan,
3: Sí, ja l'estem esperant.
0: És que és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per parlar, com cada dia, amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
7: Bon dia, Xavier.
0: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
7: Bueno, estem aquí encara desperts, jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
0: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
7: Pues sí, jo em quedo una horeta i cap a casa.
0: I escolta'm, què fas despert a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, pues, vaja.
7: Tenim un forn de pa, aquí al poble.
0: A quin poble?
7: A Sant Fruitós de Bages.
0: I com es diu aquest forn?
7: Es diu Fet de Farina.
0: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn,
7: Bueno, ja de tot, no estan tan justos 24 hores del dia, perquè ara abans que marxi jo ja venen les dependentes i ara també venen el pastisser, la pastissera i, bueno, quina fent.
0: Encarna, és un negoci familiar?
7: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
0: Déu-n'hi-do.
7: Sense saber-ne res, però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
0: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci, dedicar-te al món del pa?
7: Sempre m'han atret molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa, i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
0: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
7: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo, evidentment sóc una mica xusquera.
0: Home, no te l'assusqueres si portes 11 anys,
3: Clar.
7: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos i llavors la cosa ha anat prosperant que se sent bé dos.
0: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
7: La veritat és que sí, perquè jo pensava la que em jubili, això la Déu Andreu.
0: Però... Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant jo també.
7: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
0: Veus?
7: Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar. I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-te de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
0: Paletes...
7: Peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
7: No passa ara, ja.
0: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, el forn fet de farina. De Sant Fruitós de Bages. També una abraçada, Encarna.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Felicitats pel negoci. Bon dia. Adéu. El tinc per aquí. Ell té el seu propi
8: aquí
0: negoci.
8: Mateix.
0: Bon dia, Cordomí. Que tens bon dia, una coseta a explicar-me?
8: Sempre dic cosetes explicades, si cal,
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
8: La que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Ai. Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res del
3: bon
0: que
3: dia, bon
0: però
3: dia.
0: No se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai,
0: que
3: contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor.
3: No,
0: ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix.
0: Déu-n'hi-do,
3: ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta. Quina bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o fet que el termòmetre no hagi baixat gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva.
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana està treballant.
0: Ah!
3: Està treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé, t'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una miqueta.
0: Ui, escolta, m'ha entrat Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Doncs vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient.
4: Fa,
0: sí, molta,
4: fa calor,
0: molta calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que acabeu fer el birrassar.
0: Això, devia ser del birrassar d'aquest cap de setmana.
4: Un tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies. Home,
0: pobres. Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol, la negació,

0: s'anar intensificant i es tornar, sinó un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
3: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia i aquesta és la història de la Coloma Seró.
4: Nom.
2: Coloma Seró.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
4: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma

0: Saró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
1: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
0: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
2: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
3: Resulta que, d'amagat, pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
1: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
2: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
4: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
1: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, a l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
4: Teníem en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
2: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i, més concretament, als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
4: Hi ha gent que potser va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
1: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
2: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura a Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
0: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Saró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
1: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
0: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Saró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
2: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el vespe de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
0: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Saró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'Infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una Setmana de l'Infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
1: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
0: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
3: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
3: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
4: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
3: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
4: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
3: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no?, podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
4: Sí, de fet, el que és interessant de l'exposició del CCCB és que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
3: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
4: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que han anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
3: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
4: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
3: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
4: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
3: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
4: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
3: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
4: Vinga, moltes gràcies.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les rescloses i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local interessat en la història de la conca del Gaià, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Resclosa, participi de l'antic rescloure, derivat de cloure, del llatí claudere, tancar. És sinònim de sud, del català antic a sud, de l'àrab as sud, obstacle. Presa construïda a un riu o un canal per alçar el nivell de l'aigua i canalitzar-la fora del seu llit cap a un molí o un rec. Pot ser fet amb formigó armat o només de fusta en els corrents més febles.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Distribuir l'aigua del riu fou un avenç econòmic i social important i alhora un motiu de fricció entre tots els qui la necessitaven. Però les rescloses són també font de vida. Els nostres convidats d'avui ens mostraran tot el que signifiquen aquestes construccions. En Pep Saragossa obre el capítol explicant-nos què són, per què i com es construïen i quins usos se'ls hi donaven.
3: No és, diguéssim, una barrera que fas a la llera del riu, no? Tu fas, doncs, diguéssim, aixeques una paret a la llera del riu per poder desviar l'aigua cap a, doncs, això, cap a una síquia, per poder-la conduir cap allí on tingui de fer ús, doncs, l'aigua. El primer que tenen de fer és fer una resclosa per desviar l'aigua i després, per mitjà d'una síquia, conduir-la fins al molí o fàbrica o regadiu. Llavors, de rescloses n'hi havia tantes com... n'hi havia algunes que servien per més d'un element. Podíem servir per exemple, doncs, tres molins, perquè doncs, segons els rius, també segons si hi ha molt de desnivell, llavors tu pots anar aprofitant l'aigua d'un molí a l'altre, doncs hi ha un molí, llavors una mica també quan passa aquí, que ara ens estem aquí a la riera, que n'hi ha tres, un darrere de l'altre, perquè doncs pots anar laminant. I clar, aquests també han deixat, dintre del paisatge, han deixat tots unes restes que doncs, se'n troben doncs, molt important. El Gaià, la resclosa més, diguéssim, més important, important per la seva antiguitat i qualitat és la de Santa Coloma de Queralt. A Santa Coloma de Queralt hi ha una resclosa, diguéssim, del segle XIII, però amb uns carreus, és una resclosa que n'hi ha, no n'hi ha masses d'aquestes. El Camp de Tarragona penso que és l'únic.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: En Pep Saragossa ens parlava de la resclosa de Santa Coloma de Queralt com a una de les més importants de la conca del Gaià, datada del segle XIII. En Galo ens la descriu i ens explica la seva funció.
5: Aquí tenim la resclosa de l'escorxador, on deia gent. Aquí hi havia a mà esquerra el matadero, i per això n'hi diuen la resclosa de l'escorxador. És semicircular, escalonada, i s'ha pogut mantindre fins als nostres dies. Tot i que el 39, tal com he dit, abans del 39, la volien volar per abaixar el llit del riu. A causa d'un aiguat que hi va haver el 26, deien que baixant el riu no faria tan mal a l'interior del poble. Aleshores, aquesta resclosa el que fa és desviar l'aigua per l'esquerra del riu. Tot allò veiem l'aqueducte que porta fins al Molí Nou. Era parar l'aigua i desviar-la per l'esquerra. Segurament, això és una teoria meva, però aquí a mà dreta també hi havia horta, també en desviaven per mà dreta. O sigui, segons les necessitats, havien girat per un cantó o per l'altre. Sé que hi havia hagut horta, però no puc confirmar si d'allò no s'ha trobat cap rastre, perquè aquí al costat ara s'ha fet aquest mur de pedra on hi ha els desaigües de la vila, i vull dir, queda una mica desapercebuda la resclosa perquè continua per sota d'aquell esbarzerà que hi ha allà. Però doncs sí, teòricament era la funció aquesta, desviar l'aigua del riu.
0: Ramó de Pedra.
4: Trobem més informació d'aquesta resclosa a la guia de l'editorial Piolet.
2: La guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, parla de la resclosa major o de l'escorxador, que està ubicada a Santa Coloma de Queralt. És una resclosa d'origen medieval, probablement del segle XIII. Es tracta d'una estructura esglaonada feta amb grans blocs de pedra en sec, que té uns 4 metres d'alçada i forma semicircular. És el punt de partida del primer sistema hidràulic del riu Gaià, ja que des d'aquí es desviava l'aigua cap a la Séquia Major, que abastia 6 molins i molts horts al llarg d'un recorregut d'uns 2,5 quilòmetres i uns 70 metres de desnivell. Es diu que als anys 30 del segle passat volien dinamitar aquesta resclosa per fer més fonda la llera del riu, perquè pensaven que així evitarien els efectes dels aiguats, com el de Sant Cinto, l'any 1921.
4: Important i única per molts motius és la resclosa del Catllar. Enric Ramon ens exposa la seva magnitud, fins que arriba una sentència l'any 1830.
6: Que des de, com a mínim, el 1200, ha estat l'eix fonamental de vertebració de l'activitat econòmica d'aquí a davant, en direcció al mar. Però crec que és important, doncs, també fer una mica de pedagogia, no?, i explicar a la gent, doncs, que, bueno, una resclosa tenia un sentit, avui el sentit ha canviat, però tenia un sentit que era el de desviar l'aigua per gravetat vers els pagesos i els molins, doncs, de més avall, i per això aquesta resclosa, tècnicament, històricament, és la resclosa de la síquia de la riera o de la síquia dels molins de la riera, però que és la resclosa, doncs, òbviament, que està al Catllar, i és la resclosa aquí al Catllar. Això és important, doncs, precisar-ho, no? D'aquí que aquest punt d'aquesta resclosa és fonamental, per què? Perquè estem parlant d'una cosa que és única en tot el Gaià, que és que a partir d'aquest punt hi sortia, i encara hi és avui, una síquia que abastia 4 molins. Jo, pel que conec, i això tu, Pep, no m'ho confirmes, és l'única síquia, i l'única resclosa en tot el Gaià que abasteix a 4 molins. N'hi ha moltes de rescloses i de molins crec que n'hi ha més de 50, no?
7: 53.
6: Hi ha hagut 53 molins, però en la majoria de casos hi ha una resclosa que abasteix un molí. Aquí estem parlant d'una resclosa que ha abastit 4 molins, no? I això crec que és important recalcar-ho. I aquí hi ha un moment fonamental, que és el 1830, que hi ha una sentència que va marcar tota l'organització de l'aigua d'aquesta zona fins als anys 70 del segle XX. I aquesta sentència, una sentència del 1830, és una sentència molt important que va determinar el que podia haver estat ja una pràctica habitual, i era que durant el dia aquesta aigua, la resclosa la desviava cap a la síquia, durant el dia els pagesos en feien ús, i en el moment en què es ponia el sol, els pagesos ja no en podien fer ús i en feien ús els molins. L'aigua de dia era dels pagesos i l'aigua de nit era dels molins. Això és una pràctica que va establir aquesta sentència de la Batllia Reial del 1830 i que es va mantenir intacta fins als anys, fins que es va crear la comunitat de regants de la Riera als anys 50.
4: La necessitat de l'ús de la resclosa va unida als canvis i l'evolució. Escoltem en Ricard Ramon parlar dels motius de l'augment de la necessitat de l'aigua i l'ús de la resclosa.
6: Vam anar canviant, vam entrar al segle XX. Al segle XIX, aquí dominava l'activitat de regadiu, dominava el cànem, l'agricultura del cànem. I amb el canvi de segle, a partir del segle XX, arriba la avellana. Arriba l'avellana. Què passa? L'avellana aquí es va estendre com a cultiu de regadiu, i la demanda d'aigua dels pagesos també va augmentar. A més, va augmentar també la conflictivitat. Per què? Perquè l'avellana es plega més tard del que era el cànem. El cànem es collia el juliol, i l'avellana, com sabeu, es plega més tard. I això generava, va provocar als inicis del segle XX un gran augment de conflictivitat. Per què? Perquè els molins també necessitaven aquella aigua i aquesta demanda va anar augmentant. Què passa? Això us ho explico per què? Perquè una mica també per contextualitzar què va passar aquí als anys 50 i 60, perquè van passar moltes coses. Aquesta aigua cada vegada més era més important i cada gota comptava. Però l'any 40 hi va haver una crisi molt important, que és el que va fer que llavors el sistema del govern franquista en aquella època va acceptar una demanda d'aquí dels pagesos d'aquí de Tarragona per liberalitzar el comerç exterior i permetre a les cooperatives vendre l'avellana. I en aquest context de crisi, molts pobles d'aquí van ja, abans de que s'estabilitzessin els preus de l'avellana, molts pagesos van renunciar a l'avellana i van avançar vers l'horta. No? I aquí va venir una cosa que molts haureu conegut, que és aquest fenomen, als anys 50, que era el fenomen de l'avellana cap a la mongeta. Tot el que va ser l'expansió de la mongeta a la nostra comarca. I això va generar un boom, i insisteixo, la mongeta i l'horta va fer que cada cop més hi hagués més famílies que vivien d'aquella activitat econòmica. Estem ja parlant dels anys, i molts ho haureu conegut, els anys 50 i 60 del segle XX, en què encara teníem una agricultura professional aquí als nostres pobles, i la mongeta es va convertir en una font d'ingressos importantíssima. Aquí veieu unes fotografies que tenim de la cooperativa de la Riera, on la cooperativa de la Riera jo crec que l'alcallà també va fer la comercialització de la mongeta, i venia, i de fet a la Riera cada dia sortia com a mínim un camió que anava cap al bord a vendre mongetes al bord. Per què us parlo de la mongeta? Per què? Perquè això volia dir que hi havia molts pagesos, i que eren pagesos que vivien de l'agricultura i que necessitaven aquest any.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Pep Saragossa ha dedicat tota una vida a descobrir i recuperar aquest patrimoni. Ens en fa 5 cèntims i ens explica com es construïen i de quan estan datades.
3: Surten restes d'antigues rescloses, no? Que, esclar, el que trobes, l'únic que trobes són uns forats fets a la pedra, perquè ells agafaven, feien uns clots a la pedra, posaven un tronc vertical i feien una barrera al mig del riu. Esclar, llavors, l'únic que queda són aquestes restes, diguéssim, i al moment d'allò n'han sortit un munt, i les tenim totes, diguéssim, com a mínim. N'hi ha que les tenim catalogades i l'altre sabem on són, no? Diguéssim.
7: La resclosa era de com van començar a ser les rescloses, que es feien
3: amb pinetells, se tallaven pinetells d'uns entre 12 i 15 centímetres, perquè una de les coses que hi ha és la dificultat de clavar-los. Vull dir, si els pins han sigut més dobles, vull dir, han tingut molta feina per clavar-los. Han tingut de necessitar un aparell que tenien, uns contrapesos, i clar, aquí no hi era, doncs tenien aquest. També hi ha una disposició que Manel, el llibre d'història del Tallà, hi surt, que els usuaris de la resclosa no tenien d'anar, diguéssim, doncs si eren els de la riera, no tenien d'anar a la riera a buscar el material. Podien tallar del terme, dos llocs del terme del Tallà, podien tallar els pins i també les canyes, i aprofitar les canyes. I llavors tenien un remanent a la fàbrica, ara allà un tip hi ha hagut la caldera, no? L'entrar a la fàbrica, al costat hi ha hagut la caldera, i allà ells tenien un remanent de pins i de feixos de canyes i feixines, no? Que el problema era aquest, no? Que quan l'aigua desbordava, passava pel damunt, doncs, i feia esborrancs, vull dir, la resclosa no la prenia. Vull dir, feia mal, feia uns esborrancs i l'aigua se n'anava, doncs, no? Llavors pujaven i la reparaven. Ell va trobar tot un llistat de les, dels anys 50, no? I que va molt bé també per detectar les riuades que hi havia cada any, doncs, diguéssim, no? Teòricament, són les que estan entre juny, juliol, setembre, alguns d'octubre, que són les fortes, les d'aquesta època són les fortes. Les de primavera, que n'hi havia també de riuades a la primavera, hi havia anys que baixava tres vegades, doncs no feia tan mal. L'aigua passava pel damunt i no feia tan mal. La construcció, com veureu, no? Estaven fets, hi havia uns pals, doncs clavaven unes línies de pals a terra, omplien amb els feixos de canyes i de feixines, posaven pedres i llot, i al davant, no sé si ho veieu bé, al davant hi ha com un empedrat perquè l'aigua, quan passava pel damunt, doncs no s'escavés la resclosa i la prengués. Encara queden restes, si vas allà i vigileu, es veuen, allà on hi ha la comporta, que és allà un raig a l'aigua ara, encara es veu aquest empedrat, encara hi ha restes de l'empedrat aquest. I, doncs, és un sistema que, bueno, perdurat, encara n'hi ha alguna, encara a Catalunya encara existeixen alguna. El que passa que hi ha llocs que, en comptes de fer-ho, diguéssim, en canyes, ho feien amb taulons de fusta. Vull dir, posaven uns peus més grossos, i llavors amb uns taulons de fusta, doncs hi fan una resclosa, encara n'hi ha alguna. A Catalunya encara en queda alguna. Al Gaià n'hi ha dues al Pont d'Armentera, que han quedat les restes, l'encaix de la pedra, ha quedat les fustes allí, i estan datades, ara es van datar, i les més antigues són del segle XIV. És a dir, el segle XIV ja, clar, els romans havien fet de rescloses d'aquestes, no? És el sistema, doncs, tradicional.
4: En Pep Saragossa també ens en parla de la resclosa del Catllà.
3: Per exemple, aquí baix, al Baix Gaià, hi ha la resclosa, al Catllà hi ha la resclosa dels regants de la Riera, no? Que als anys, l'any 64, va arreglar, es va fer de formigó, i és clar, ha arribat sencera. Aquesta, doncs, moment que es va aconseguir el cabal ecològic, doncs, no? Ha tingut aquesta funció, no? Una funció de reduir espècies, com la tortuga, i després el pas dels ocells que hi ha, i vull dir, és un element, i de vegetació. Vull dir, la zona aquella, doncs veus una mica com funcionava el riu.
4: En Pep Saragossa parla de l'aprofitament del riu i de la fauna que hi podem trobar. Tot passejant, en Joan Díaz ens fa una aproximació a la història de la resclosa fins a l'actualitat i també ens comenta quines espècies hi podem trobar.
7: L'indret, no? Estem a la resclosa. Ara es veu la làmina aquesta d'aigües perquè vam intervenir la sínia. Estava aterrada des de feia molts anys, vol dir que arribava a la terra fins al nivell del llavi de la resclosa. I era tot un canyar, vull dir, aquí no es veia absolutament res. I ens vam decidir a recuperar-la perquè ja hi havia filtracions, ja hi havia humitat, i ens va semblar que era molt interessant. I a més, doncs, històricament també té molta importància. Veiem la fàbrica al fons, aquesta és la fàbrica nova. Quan hem baixat, i ara quan pugeu, quan fa la S, la carretera, si mireu l'edifici que hi ha amb uns carreus antics, allò és el molí original, que és del segle 12-13, i ja hi ha constància. I allà on hi ha aquella gent que ens mira i ens fa fotos, a la passarel·la, ara perquè està una mica descontrolat el canyolí, però doncs allà hi ha el túnel que desguassava l'aigua del molí original. I aquests rius estaven, doncs, ben aprofitats. L'aigua s'agafava una resclosa on ara més o menys hi ha l'embassament, feia anar les moles del molí i sortia pels carcaus, venia aquí i automàticament queia l'aigua al riu i ja es tornava a derivar. I aquí hi havia una resclosa doncs, que segurament segle XII doncs, ja n'hi havia. Just aquí sota els nostres peus es passava l'aigua derivada. Inicialment anava pel camí per on hem vingut. Més endavant travessa el que és ara la Torre d'en Guiu. Per sota hi ha una mina amb un dret perpetu de pas. Vull dir, això ha canviat d'amos moltes vegades, però hi ha una servitud, que és la mina aquesta dels regants, que inicialment eren regants i molins. Més avall d'aquí encara hi havia quatre molins i els regants, que això era una altra guerra. Havíem de tirar l'aigua, al final, perquè no arribés la sang al riu, doncs uns anaven de dia, els altres anaven de nit, però realment era un riu molt aprofitat. I si la resclosa és aquí és perquè el molí era just aquí al darrere. Salto ja segles, no? Tenim la Fàbrica Vella, que és a dalt, davant de l'ermita, que hi ha un tros que encara té teulada, que és una ampliació, i el tros que no té teulada, que és el molí primogènic. No? D'allà l'aigua saltava al molí d'aquí baix, venia al riu, després es va fer la fàbrica nova, i el que fan és aprofitar el túnel, perquè és un túnel que està picat, no és una roca dura, és una arenisca, però està picat just on són ells, hi ha es veu la volta i pots entrar, i uns 18 metres més endins es bifurca. El braç de l'esquerra està tapiat, que és el que anava al molí original, i el braç de la dreta és l'aprofitament de la fàbrica nova. Allà hi havia dues turbines i feien llum. Però, doncs, quan has de fer un túnel nou, si tenen un túnel ja excavat i funciona bé, doncs van connectar amb el túnel antic i l'aigua cap aquí. Llàstima que no es vegi, doncs, perquè s'entén molt més, no?, quan veus la boca del túnel per on sortia. I això, com a curiositat, ja de resclosa, jo ja no m'enrotllo més, a part dels bitxos que hi ha, no?, que tenim anguiles, que han pujat pel riu amb les gaianades, tenim la tortuga de Rierol i aquí tenim un ornitòleg que ens diria dels que fan pió-pió quins hi ha. La gràcia d'això, o la curiositat, és que aquesta resclosa ha estat aquí, però la que veiem ara, de formigó, és de finals anys 50 del segle passat. Però aquesta resclosa, abans de ser de formigó, havia sigut de pedra i havia sigut de fusta i canya i fang i anava canviant la tipologia cada 50 anys, més o menys, quan una generació s'oblidava del que havia passat. Aquí les gaianades tenien molt mala folla, per anar malament, i quan la feien de pedra, la feien de pedra perquè fos perdurable, fins que venia una gaianada que s'emportava la resclosa de pedra. Llavors, ostres, s'emportava la de pedra i val molts diners de fer-la, doncs no la fem de pedra, en fem una que sigui més barata.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: La tasca de l'Associació Mediambiental La Sínia és apropar el riu a la ciutadania. Escoltem en Joan Díaz.
8: Jo crec que el més important és que des de La Sínia, des de l'entitat, el que s'ha fet és acostar molt el riu a la gent. De fet, la gent se l'ha fet seu, el riu. Però doncs, s'han organitzat multitud de jornades de voluntariat en col·laboració amb l'Ajuntament. S'ha fet educació ambiental, es fan visites guiades a l'entorn de la fàbrica, a dalt a l'ermita Sant Ramon. Una mica el Catllà ha recuperat un riu que durant 30 anys doncs, hi va estar una mica d'esquena el riu, perquè no convidava tampoc a anar baix al riu perquè no hi havia res, era més aviat un erm. No?
4: Recuperar el riu és recuperar natura i fauna. Com es va fer i què significa? Izaskun Mejías ens ho explica i ens cita part de la fauna que hi podem trobar.
9: Aquí, aquesta part del riu era la més deteriorada, com us he dit abans, i la Sínia va començar a treballar aquí. No? Van treure un munt de quilos de brossa, es va recuperar el bosc de ribera que hi havia, i és molt important perquè hi ha moltíssims ocells que venen o a anidar o a buscar refugi o a descansar per les seves migracions, i la veritat que s'ha de cuidar. Aquí pues, les tortugues conviuen és una de les comunitats en millor estat que trobem aquí a la zona de Tarragona, i conviuen també pues, amb serps d'aigua i amb els aus que us he mencionat.
10: Després del Pla de Seguer trobem el Gorg Negre, que aquí a prop hi ha un projecte també que la CIMI
9: línia ha començat fa uns anys, que és el territori salamandra, que és la recuperació de diferents tols, fonts d'aigua, perquè així podem recuperar l'hàbitat de la salamandra, que és l'únic urodel autòcton d'aquí del riu. El trobem a les parts altes perquè necessiten també aigües més fredes. Per això també anem recuperant les granotes, les diferents classes de granotes que també hi viuen al riu. Les salamandres són animals de costums nocturnes, les agrada sortir a caçar de nit, s'alimenten de petits invertebrats, de petits cargols, limacs, i entren en el cel a la tardor. I després depositen no els ous, sinó les larves ja directament a l'aigua.
0: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Distribuir l'aigua és tasca complexa si hem de tenir a tothom content. Ja ho heu escoltat de la veu dels nostres convidats. Les rescloses, des de fa molts segles, han estat un bé preuat que ha resistit gallinades i disputes. Un patrimoni que s'ha anat actualitzant i reaprofitant fins a arribar als nostres dies. Un espai per recuperar ple de fauna sorprenent i, entre ella, ocells, que heu pogut escoltar en aquest podcast. Sabeu ja quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Mosquiter pàl·lid, Piloscopus bonelli.
0: Ocell estival que trobem d'abril a octubre als boscos.
2: Tudom, Columba palumbus.
0: Un dels ocells més identificables que viu tot l'any als boscos i camps.
2: Falciot negre, Apus apus.
0: Ocell estival que podem trobar d'abril a juliol als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
10: Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: és que...
1: L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis, els quals perden les brànquies quan arriben a la maduresa i surten de l'aigua, posseix brànquies i pulmons. La seva aparença física és tan única que fins i tot s'explica que els habitants de Centreeuropa del segle XVII creien que es tractava de la cria d'un drac. Tant és així que expliquen que els primers naturalistes estaven fascinats per aquesta criatura que mendra en la foscor de les coves fins al punt que el mateix Charles Darwin va descriure l'espècie com un naufragi de la vida antiga. El proteu conserva les proporcions larvals d'un amfibi, és a dir, un cos llarg i prim i un cap aplanat que li permet allotjar el nombre més gran possible de receptors sensorials. Per exemple, l'Holm posseix ulls funcionals durant la seva fase juvenil, però aquests s'atrofien en arribar a la maduresa. Tot i això, i malgrat viure en la foscor, els científics pensen que en certs moments la llum pot jugar un paper important en els processos fisiològics de l'animal, motiu pel qual conserva fotoreceptors a la pell o a la glàndula pineal.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per

0: Loma de Gramenet es fa un quilòmetre de lentituds, també a la C58 i C33 de Rotruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud a Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59 un quilòmetre de congestió en direcció Barcelona a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca i pel que fa al vessant Llobregat a hores d'ara, doncs retencions per l'A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol tot plegat en direcció la capital catalana. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent dia 19 a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics, amb una radial, Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes

0: És escalfor a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Ponts, a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
2: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor, ens ho explica la Norma Lebrero.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
6: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
8: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara el maltractament psicològic, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
8: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
8: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
9: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
10: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
9: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
11: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
12: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
1: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
13: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
1: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
14: El resultat se'ns ha posat bastant de cara, Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
1: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
15: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
16: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
1: I continuem parlant del món casteller perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9 i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
17: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
18: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
17: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
18: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
17: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrec, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
1: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. La primera en esports.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha 1 quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a l'AP7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
4: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
8: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comenci a preparar eleccions.
9: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
10: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat, doncs, en un entorn on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí. Es va fer un decret, ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
1: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
10: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat, o el que hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports, doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
1: Perquè sí. Els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
10: Sí. Penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
1: Senyor Carbonell,
10: Digui. Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torna i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
1: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
10: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
1: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
10: moltes
1: bé.
10: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
1: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emmy Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: I el resultat se'ns ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat, que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Vine al... Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
13: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
12: Veniu a veure el futbol en companyia.
13: Disposem de terrassa.
12: Som a la Riera, Parafita 117.
13: Truqueu al 93 792 0019.
12: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
14: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat en Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
15: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero de

0: sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista PST hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antídot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda Dalt, hi ha retencions entre l'Ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions de Rotes Plugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb l'aixafogó. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8 i 5 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques,

0: els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
1: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rosell.
2: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: A Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada, ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
0: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
3: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de Boomers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga, si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
0: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
3: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas, en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol, las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia, según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas. Claro, los ojos no dan para poder vigilar, y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales: una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
0: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta, veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
3: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas, las y los socorristas de todo el litoral catalán, hasta que esta solución se solucione.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a dos quarts de nou. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efren Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
8: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torni, és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dica Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
3: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça, i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
4: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir
4: així. Passen el dia parlant.
2: No era culpa seva.
1: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fragment amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Pons a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
7: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
7: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
7: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
7: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
10: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat per el que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres, no en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
7: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
10: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel, o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords i ho estarà fent. Encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran, perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
7: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
10: Vale, gràcies. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
7: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
11: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
7: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
12: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
7: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
7: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
13: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
14: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
13: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
15: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
16: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
13: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
7: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
4: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
7: Les Jornades d'Habitatge Social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
17: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
18: Sí, mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, IGHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
17: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran anunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
18: En efecte, una de les, com us deia, una de les eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra, és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules, precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés, ara farem un any de balanç, i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector, i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
17: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
18: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats, que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
17: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
18: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
17: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
7: I els esports, aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Bon dia.
7: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
19: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que es jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7-7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
20: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
21: En demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
19: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final, en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història, i en la primera final que disputa, les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
7: Doncs endavant, a la vitrina.
19: I a celebrar-ho.
7: Això mateix, Cristina.
19: Vinga, que vagi bé.
7: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC 12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'Epicentre Casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui, dilluns. Demà hi tornem, a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sant Auge, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Estarem amb tots vosaltres fins les 11 en punt del matí, com cada dia de cada dia, a disposats a explicar-vos l'actualitat de la jornada amb clau aranyenca. Encara aquest dia calorós, aquest dia que ens ha

0: És a dir, podrem mirar-nos-ho des de tots els costats i intentar aclarir en quina situació real es troba el país. Ara que sembla que, bueno, s'ha produït un canvi important, no sé si l'heu anat veient aquests dies, però deien que amb les pluges de... Bueno, es deia, amb les pluges d'aquest hivern, que han estat molt copioses, podrem arribar amb un estiu tranquil, amb bona situació hídrica del país i tal. Bé, els embassaments estan bé, diguéssim que les reserves d'aigua de boca estan en òptimes condicions. El tema és que les temperatures estan tirant amunt de manera molt ràpida i molt persistent en el temps, diguéssim, molt d'hora, i, per tant, han portat ja la vegetació a un estrès, hídric poc habitual al mes de maig, juny, i molt emmarcat en el que haurien de tenir finals de juliol i agost. Per tant, això preocupa els serveis d'extinció d'incendis i d'aquesta manera ho han fet saber aquest cap de setmana, més que res per recordar-nos a tots i sobretot a les vigílies de la revetlla de Sant Joan que si jugues amb foc t'acabes cremant, i mai millor dit, si jugues amb foc t'acabes cremant, i per tant cal ser curós amb tota aquesta, amb la manipulació de tots aquests elements. En tot cas, en parlarem al llarg del matí d'avui. Si tot va bé, intentarem també parlar d'ensenyament, d'educació i de pesca, que són protagonistes avui, o volem que siguin protagonistes avui en el nostre programa. Però abans, deixeu-me... Hi ha una polèmica, a mi em fa molta gràcia, hi ha hagut una polèmica amb això del Mundial, que, per cert, només he vist un tros de partit entre els alemanys i Curaçao. Aviam si sou capaços de posar Curaçao al mapa. Feu un mapa mundi i poseu Curaçao. Aviam quants de vosaltres sou capaços de posar Curaçao al globo terraqui. Jo no, ja us ho dic. És a dir, l'hauré de buscar. Ara farem la cerca i abans d'arribar a dos quarts ja puc geolocalitzar Curaçao. Però, bueno, van jugar els alemanys i Curaçao. És l'única cosa que he vist. També els japonesos amb els holandesos i tal. Bueno, han anat fent partits. Ara ja ha d'haver... Com que el fan més llarg que mai, ara faran una esbandida de seleccions que no haurien de ser-hi i es quedaran les que sí que toca. I a partir d'aquí començarà el Mundial una mica més seriós. Bé, sí, com sigui, hi ha hagut un molt mal rotllo, sobretot amb els hiperventilats mitjans de comunicació espanyols i llatinoamericans, perquè el govern dels Estats Units ha decidit que... Bueno, va decidir, sembla que això ho han canviat, però va decidir que l'anglès era la llengua oficial i que, per tant, només es parlaria anglès i no espanyol, l'espanyol no existeix, i no castellà com a llengües oficials durant aquest Mundial. I van sortir els hiperventilats, evidentment. Però qué vergüenza, ¿cómo puede ser que esto pase cuando es una de las lenguas más habladas del mundo y tal? I davant d'això, a mi només se m'acut una pregunta. Joder, ¿eh? ¿Verdad que sí? Es lo que hay. Clar, no és el mateix, fer que et facin. O sigui, una cosa és de teves a meves i l'altra de meves a teves. I quan això passa, doncs aquí tal. Allò que estan fent els espanyols a Catalunya, els hi fan els americans, angloparlants, els hispanoparlants. Trump, que és un impresentable, tres parells de nassos, ha decidit que no vol saber res de les llengües del sud i de l'espanyol i dels migrants, ja sabem les polítiques que fa, i per tant els menys té. Bueno, eso es lo que pasa. Per sort, no tots els jocs són així, i en aquest sentit hi ha una bona notícia, i per això volia lligar les dues coses. Ho dic per si volen anar prenent nota i anar canviant una miqueta aquest tracte que tenen d'una de les llengües oficials a l'estat espanyol. Recordem-ho, una de les llengües oficials de l'estat espanyol, que és el català. L'escola a Zúrich, a Suïssa, fan una cosa que és molt interessant. Els nanos, dins del currículum educatiu, de les escoles, i per tant compta igual que matemàtiques, llengua suïssa o llengua francesa o tal, hi ha una llengua, hi ha una assignatura que es diu llengua i cultura d'origen. És a dir, si tu vols, el teu fill estudia dins del currículum educatiu, reitero, la llengua i la cultura del país d'origen dels pares. No és obligatòria, pot escollir qualsevol altre. Però, si tu vols, el teu fill, igual que emprèn francès, anglès,
1: o

0: alemany o castellà, pot aprendre la llengua d'origen dels seus pares. I poca broma, perquè poden escollir entre 33, ara hi ha 34 llengües d'origen. És a dir, si la teva família és marroquí, o és russa, o és portuguesa, o és grega, el teu fill, dins del currículum de les escoles de Zúric, de Suïssa, pot, d'aquest cantó de Zúric, d'aquest cantó de Suïssa, pot aprendre tranquil·lament aquesta llengua i que valgui el mateix que si aprèn francès o anglès. Els catalans de Zúric han aconseguit que els fills de catalans que estudien en aquests centres educatius puguin aprendre i se'ls hi convalidi l'aprenentatge de català amb les mateixes puntuacions i al mateix nivell que qualsevol altra llengua en aquests centres educatius. Per tant, no són 33, són 34 llengües les que es poden estudiar dins d'aquesta assignatura que es diu Llengua i Cultura d'Origen i que té la mateixa validesa que aprendre francès, anglès o alemany. De fet, la situa al mateix nivell. És sens dubte un guany, és sens dubte una bona notícia i és sens dubte un element a tenir en compte. He fet una cosa. I he dit, vaig a veure a quants instituts públics de Madrid es pot aprendre la llengua cooficial a Espanya, que és el català. I tinc la resposta. La resposta és zero. Zero. A cap. De fet, el català només es pot aprendre a espais promoguts bàsicament per la Generalitat de Catalunya, és a dir, el Casal Català de Madrid, a l'Institut Blanquerna, que per cert l'han canviat de lloc ara fa un any, Blanquerna de Madrid, i bàsicament a pocs llocs més. El català no és ni tan sols llengua optativa a cap escola de Madrid, ni pública, ni concertada, ni privada. Feta la consulta, eh? La resposta textual és: el català no és optativa en cap escola de Madrid, ni pública, ni concertada, ni privada. Per tant, és molt més fàcil aprendre català i que valgui i que tingui un valor curricular a Zúric, a Suïssa, que a Madrid, capital d'Espanya, capital del Reino, amb una de les seves llengües cooficials. Bueno, després, quan als Estats Units Trump, que és un paleto, menysté el castellà, s'indignen, s'hiperventilen i s'ofenen. També us he de dir, a mi que es menystingui el castellà em fa content perquè mengen de la mateixa sopa que donen. Em sap greu perquè penso que menystenir cap llengua, és una trista pena, és una paletada i és una actitud que ningú hauria de tenir. Ni el castellà, ni el català, ni el portuguès, ni a la llengua que es pugui parlar a Curaçao, que no sé quina llengua és, ni el rus, ni el grec, ni el turc. Per tant, no me n'alegro que es menystingui el català al Mundial. Me n'alegro pel que fa sentir a la gent que se sent menystinguda i que així, d'alguna manera, empatitzen amb els que sovint ens menystenen. I ja no parlo fora de casa nostra, sinó al nostre propi país, per part d'aquella gent que, venint de fora, intenten imposar la seva llengua i el seu idioma. En tot cas, espero que no ho aconsegueixin, està a les nostres mans que no ho facin, i us convido a seguir parlant català i no canviar el castellà a casa nostra. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Vinga, va, doncs hi haurà ruixats, però a l'interior, on ha de ploure, allà a la muntanya, els embassaments, allà on neixen els rius, i hi ha cabretes i vaquetes i aquestes coses, que estan molt bé, però sembla que a casa nostra no. Aquest cap de setmana, l'actualitat del cap de setmana ens ha portat moltes coses, com és, per exemple, l'intent, això m'ha cridat molt l'atenció, l'intent de tornar a convertir Platja Cassà en una zona on hi puguin viure persones que practiquen la indigència. Aquella zona on durant un parell d'anys va ser convertida en un càmping per part de gent indigent que vivia en aquesta zona i que ara és un pipicamp per gossos, per cert. Jo no n'he vist gaire de gossos perquè fent les seves coses. Serà perquè a les hores que jo vaig no n'hi han, probable, però a mi això, els que viu al davant, si ens ho voleu dir, 93 795 79 12, però molta gent, allò, un problema de... No, sí, no. No hi porto el gos perquè no hi cap... No, no. I sembla que algun indigent també ho ha vist i ha anat allà a intentar doncs, començar a dormir a un banc i que sap si acaba portant la petaqueta al Decathlon a plantar allà la Two Seconds. Que la llences així. Que és mentida, heu intentat mai plantar una Two Seconds d'aquestes? Diu, la plantes en 2 segons. Hòstia, el vídeo el plantes en 2 segons. Però a la vida normal és un lío allò, acabes llançant-ho, mai se's desplega, els ferros surten per aquí, el tensor per allà, la piqueta que no entra. És una cosa de veritat. Però bueno, en tot cas, que ho han intentat, la policia local els ha dissuadit i que bé, que ja està. I que han enganxat un parell de tios fent conducció temerària, cosa que ja tocava. I si els Mossos fan una mica la seva feina, més enllà d'estomacar gent jubilada, i fan controls d'alcoholèmia i drogues a la carretera. Ho dic perquè això ara està fent la policia local i cada cap de setmana que paren algú, enganxen algú. O sigui, està la cosa com bastante desatada. I només cal posar a l'orella la de quantitat de cotxes quinquis amb motors que fan molt soroll, que passen per la Nacional i fins i tot pel centre Vila. En tot cas, de tot això en parlarem al llarg dels propers minuts. És 1:15 de 10 del matí. Cop d'ull la previsió del temps, com cada dia ens ho apropa en Quim Serra.
2: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de calor. Una calor que avui ens tornarà a portar màximes al voltant dels 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la mateixa franja costanera. Per tant, calor plenament estiuenca quan falta poc menys d'una setmana perquè arribi oficialment l'estiu. Això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí. Doncs la calor ja fa dies que ens acompanya i sembla que tindrem un estiu bastant calorós, tot i que alguns mapes ens indiquen a mig i llarg plaç la possibilitat de tempestes fortes. Tot això, evidentment, ja ho anirem veient. D'entrada avui, una nova jornada de temps estable i d'ambient assolellat, amb vents de fluixos lleugerament moderats aquest matí del nord-est i aquesta tarda del sud-oest, amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol, però augmentant ràpidament a maror abans del migdia. Aquesta tarda disminuirà novament, sobretot cap a últimes hores, a marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil i assolellat, com avui, amb unes temperatures que han de variar poquet, més o menys s'han de mantenir sense canvis, potser cap a l'àrea de l'interior de la comarca del Maresme Nord, on avui pujaran més les màximes a conseqüència del vent de Garbí, demà amb vent més fluix de mar cap a terra puguin baixar una mica. Però en qualsevol cas, continuarem parlant de calor plenament estiuenca i d'un temps molt estable. És a dir, que no hi haurà precipitacions ni demà ni tampoc demà passat en una nova jornada en la qual, tot i que a la tarda apareixen alguns núvols prims, en conjunt ha de predominar l'ambient assolellat i càlid.
1: Esteu escoltant la ràdio.
0: És 1:03 de 10 del matí. Els galps de tot l'estat espanyol han anat al Congrés de Madrid, van anar al Congrés de Madrid i també al Senat per demanar més respecte, una major protecció i unes millors condicions de subsistència. Bueno, millors no, les condicions de subsistència, és a dir, que puguin viure, vaja, en definitiva, que ja ho m'expliquen molts cops, que se'ls doni una mica d'aire per poder seguir perquè l'activitat pesquera, que és una activitat primària, pugui seguir subsistint a casa nostra. Una iniciativa que va comptar amb la participació de en Joan Alginet, que, com sabeu, és el gerent del GALP Mar de l'Ebre. Joan, molt bon dia i benvingut.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Veu poder parlar, no sé si amb tots, però sí amb gairebé tots les formacions polítiques, no?
3: Sí, efectivament, va ser una jornada intensa, però vam poder establir contacte directe en, quasi 12 grups parlamentaris.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: I què els hi demanàveu? O quin va ser l'objectiu, Joan?
3: Sí. Bueno, això forma part d'una estratègia de pressió que vam començar a fer el desembre de l'any passat en una carta dirigida al ministre Luis Planas, que vam seguir en una jornada també maratoniana al Parlament Europeu, Brussel·les, a parlar amb els eurodiputats espanyols, i que ara hem focalitzat la pressió a les institucions de l'Estat. Vam estar al Senat, demà tornem al Congrés, perquè volem, hi ha grups que ja ens hem reunit del Congrés, però la majoria del Congrés ho farem demà i demà passat. Bé, el que demanem als senadors i diputats és que donen suport a un model que ha funcionat, un model que han donat resultats i que al final els grups d'acció local a tot Espanya representen a més de 11 milions d'habitants, representen a més de 1.200 entitats entre confraries, ajuntaments, ONGs, empreses, i que és un model que ha donat el seu fruit, un 96% d'execució en el període FEM, i que, per tant, si Europa, si la Comissió Europea imposa un model i Espanya l'accepta, és a dir, de diluir-nos en l'àmbit rural com és la idea que té la Comissió Europea, això serà un error que no ens podem permetre. I per tant, això el que hem traslladat, posicionament polític i suport polític, t'he de dir, i jo crec que això és un element positiu, que tot l'espectre polític de dreta a esquerra dona suport a aquest model, dona suport als GAL, sí. I això és una garantia que el govern espanyol se sentirà reforçat per defensar una posició que crec que és la majoritària.
0: Recordeu que us ho explicàvem, el que intenta la Comissió Europea necessita retallar diners, i el que fa és retallar del sector primari, fusiona agricultura i pesca, redueix els ajuts econòmics tant agricultura com a pesca, però la retallada bèstia, agricultura també la rep, però la retallada bèstia la rep tota la política pesquera. És aquest moviment que Europa, no sé si ha anunciat, encara no ha executat, però que ja fa temps que veiem amb preocupació.
3: Efectivament. És a dir, al final Europa el que vol és simplificar fons, se passarien de 56 plans a 12, i per a nosaltres el preocupant és que una política comuna, com és la pesca, deixi de ser estratègica, deixi de ser una política comuna, i ho deixi a interpretació dels estats membres què vol fer cada país. No? Llavors, ens podem trobar en pescadors de primera i pescadors de segona, és a dir, estats que aposten per la pesca i estats que no ho facin. No? Llavors, jo crec que ha d'haver una unificació, com hi ha hagut, un model que ha funcionat. Hi ha països com Portugal, els nostres companys, que ens alerten que a ells la fusió entre rurals i pesquers no els ha funcionat i que, per tant, pot tornar-se a produir el que ha passat en anteriors períodes, i el que hem de fer és que al final Europa, evidentment, s'han de prioritzar els recursos, però el que no podem és deixar de prioritzar un sector estratègic, un sector que facilita, no? que arribin aliments cada dia als nostres països, als nostres pobles, als nostres ciutats, perquè jo crec que de bales i d'armament no es menja, més aviat al contrari, no? Bé, és el que hem d'entendre els nostres dirigents europeus.
0: Clar, pel que has dit, bona rebuda, això no podia ser d'una altra manera. La tristesa és que sovint el govern espanyol, mani qui mani, les dretes, les esquerres, dretes, les més esquerres, tant se val, acaba fent un paper ben galdós a Europa i ens acaba posant encara en més dificultats del que ens posa la pròpia comissió. No sé si heu notat algun canvi d'actitud, d'algun gir de guió.
3: Bueno, com te deia, la posició de tot l'espectre polític, inclús del propi ministeri, és molt clara, és a dir, defensen un model que ha funcionat. Per tant, jo crec que aquesta és l'avantatge i la finestra d'oportunitat que tenim a casa nostra, és a dir, hi ha suport al govern espanyol, sigui quin sigui el color, d'un model que ha funcionat, que Espanya ha fet els deures i que els ha fet molt bé, i que d'alguna manera, pues, que el govern espanyol, sigui qui sigui, ara avui n'hi ha un, igual d'aquí un any hi ha un altre, i acompanyat per la majoria de grups polítics en un mateix missatge, en un mateix compromís, jo crec que això, en definitiva, ha de portar també a Espanya, pues bé, les negociacions dels futurs fons europeus a tenir una posició de força i de coherència. Clar. I a fer, si cal, estratègia en altres països, com ha patat en altres polítiques europees, que Espanya, pues bé, en França, en Itàlia, en Portugal, pot establir minories de bloqueig, per exemple, i que puguen fer captivar o canviar d'opinió a la Comissió Europea.
0: Que, per cert, això ho ha de tenir desempatat de cara al 2027, perquè és quan s'acaba l'actual pla, no? El pla multa, aquest pla d'ajut econòmic i de suport als GALPs, no?
3: Sí, ara estem en un model, en un moment jo crec que transcendent, perquè el que es fa a nivell europeu, el que es fa a nivell català i espanyol, de condicionar, no?, i d'establir la posició és molt important. Abans d'acabar l'any han d'estar redactats els reglaments i aprovar-se definitivament el marc financer plurianual, i per això precisament estem fent arribar tota la nostra força i tots els nostres posicionaments. Intentarem també comparèixer a la Comissió de Pesca del Senat, intentarem també en el Congrés en una proposta, en una proposició de llei de suport al model dels grups espanyols. Bé, tot mesures de pressió per a que des d'Europa entenguin i que veiguen que Espanya no està d'acord en aquest plantejament que fa la Comissió.
0: Doncs ens aviam si escolten i aviam si podem des d'aquí fer aquesta pinça, ni que sigui en minoria, però fer aquesta pinça que aturi aquesta mena de màquina trinxadora que és la Comissió Europea, que ens ha trinxat ens està trinxant el sector primari, el sector pesquer especialment, i que no hi ha manera de fer-los girar. No sé com esteu, bueno, no sé, com aquí, però com esteu a les Terres de l'Ebre, Joan?
3: Bueno, doncs estem també igual que aquí, no? En definitiva, jo crec que la riquesa del sector pesquer català i de les confraries és que hi ha una mateixa visió, hi ha una estratègia compartida, i bé, doncs malgrat que el desànim, la Unió Europea vol que s'instal·li els nostres molls i les nostres embarcacions, doncs no ho aconseguiran, perquè la pesca és estratègica, tenim també el govern de la Generalitat i el conseller Ordeig al nostre costat, això és molt important, i bé, seguirem aquesta estratègia. Diguem-ne, no m'agrada l'expressió aquesta, però és dir, morirem en les botes posades, no? Espero que no, eh? Espero que no cal morir, però també és veritat que no ens llevarem les botes, eh? I això i els seus queros, i això és important.
0: Doncs Joan, si et sembla bé, com que entre demà i demà passat sereu per allà, no sé si demà o bé demà passat, ja t'ho direm temps, però et faig un truc perquè em diguis com ha anat, qui us ha rebut, què us han dit, totes aquestes coses que ens agrada que la gent sàpiga, que conegui, vale?
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Vinga, Joan, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta. A reveure.
3: Adéu, bon dia.
0: Molt bon dia. En Joan Alginet és el gerent del GALP Mar de l'Ebre, és un dels impulsors d'aquesta iniciativa. Evidentment, també hi és el GALP Costa... No, espera't, com ens diem ara? Marina de Llevant. Ara ens diem Marina, el GALP Marina de Llevant. I, evidentment, també la Cristina Badillo i l'Antoni Marzoa, que, per cert, avui està a camí de les Illes Balears perquè té reunions del MEDAC, el Consell Consultiu de la Mediterrània. Per tant, ho hem volgut fer amb l'origen de la iniciativa, l'origen de la idea, que és en Joan Alginet, que és un de l'Ajuntament amb la Marzoa, probablement de... els representants més destacats del sector pesquer del nostre país. I tot això per arribar gairebé a dos quarts de 10 del matí. Ens aturem dos minuts i seguim. Vinga.
4: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Marta.
9: Ei,
8: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Ràdio Arenys.
1: Esteu escoltant la ràdio.
0: En punt, 9:45 del matí, som a Ràdio Arenys. Fem memòria. Ara fa unes setmanes explicàvem que des del que enguany ha estat el primer curs de l'Institut dels Tres Turons estàvem fent una recollida de signatures i havia, per portar al Departament d'Educació de la Generalitat la petició de que es desdobli aquest, aquest curs, donat que les tres línies que actualment hi han estan a més de 30 alumnes per aula. Recordem que la normativa parla de 30 més un 10% i que, per tant, amb aquest 10% a la Generalitat d'alguna manera es guarda les esquenes dient que ells estan complint el que diu la llei. Sí, com sigui, hi havia 4 alumnes que volien accedir i no van poder accedir perquè estàvem al límit de ràtio i, per tant, no van poder anar a l'ensenyament públic, se'ls va haver de portar a l'ensenyament concertat i, per tant, no van poder tenir accés als centres educatius que ells volien ser-hi. A més de tot això, des del departament i l'última vaga, l'última manifestació la vam tenir ahir mateix, estan rebent manifestacions per part del sector del professorat demanant moltes coses, entre les quals precisament que es baixin les ràtios en favor de la millora del sistema educatiu. Sí, com sigui, es van fer la recollida de signatures, es va portar al departament i ara fa ja moltes setmanes que n'haurien d'haver tingut resposta. Som a la darrera setmana de curs. Parlem-ne amb la portaveu dels pares d'aquestes aules, d'aquest nivell, d'aquest primer de l'institut, la Cristina Ribas. Cristina, molt bon dia, benvinguda.
10: Bon dia.
11: Quina és la resposta? Què us han dit des del departament, després de molts mesos de recollir signatures, presentar documentació? Quina és la situació en la que ens trobem ara mateix?
10: Doncs en la mateixa situació d'abans de presentar la instància i les signatures i en la mateixa situació de quan vam parlar per últim cop tu i jo. No hem rebut resposta i, bueno, el mes de juny s'acaba, última setmana de classes. En principi ja han sortit, si no estic mal informada, les llistes, com si diguéssim, per el que serien els alumnes de primer d'ESO, els alumnes que el proper any accedeixen a l'institut. Sembla ser que ells sí que tindran la sort de poder tenir 4 línies, tot i que no tinc una informació 100% contrastada, però sí. Si més no, això és el que em va arribant. Me n'alegro molt per ells, la veritat, perquè ojalà nosaltres haguéssim tingut aquesta situació l'any passat, però nosaltres, després de sol·licitar, després de fer un mail a Departament, Serveis Territorials d'Inspecció, després d'entrar a instància amb totes les assignatures que vam recollir, de moment no tenim notícies, i el que sí que sabem és que hi havia 4 alumnes que volien optar a accedir a Tres Turons al proper curs, a segon d'ESO.
11: Sí.
10: En el seu moment no es van ofertar places i estem en la mateixa situació. En principi estan en espera, però tot apunta en que se'ls ha dit que no. De moment suposo que volen esperar a veure si algun alumne es dona de baixa finalment o no sé. Estem en una situació, la veritat, una miqueta, no et diré indignant tampoc, però estem com molestos, estem com enfadats perquè al final jo crec que no s'està demanant res de l'altre món. Que 4 alumnes vulguin accedir a un institut públic, que és l'únic que tenim al poble, i se'ls estigui denegant, ho trobo molt fort. O sigui, això vol dir que aquests alumnes hauran d'anar a parar a l'escola concertada o al centre concertat que tenim al poble,
11: sí.
10: Quan jo tinc entès que l'educació pública l'han de garantir a tothom. Sembla ser que aquí d'anys no es pot complir això.
11: Clar, a més, recordem amb ràtios que estan al límit. És a dir, els ràtios, abans de començar, que ja estan al límit.
10: Exacte. Llavors, què podria passar? Un escenari, doncs, que aquests 4 alumnes realment els hi permetin accedir i encara estiguem més massificats. Recordem que, si no recordo malament, hem passat tot el curs amb una classe de 29, una classe de 31 i una classe de 32 alumnes. Ja et dic jo que de la majoria de assignatures sí que ja et vaig comentar que fan desdoblament, però n'hi ha un parell o tres que no. Llavors, t'imagina't com pots arribar a transmetre aquests alumnes al temari poder captar la seva atenció, poder atendre a tots aquells que tenen necessitats especials, que això em reitero de l'últim cop que vam parlar. Jo crec que no se'n parla prou. No sé, molt complicat.
11: Realment, és molt ahir mateix vivíem la darrera manifestació dels professors. Un dels objectius de totes aquestes vagues, que estan afectant i molt els alumnes, però que d'altra banda es fan per motius tan horitzontals com el que explicàvem ara, no? Entre altres coses, la baixada de ràtios, l'atenció adequada a les diferents realitats que hi ha dins de l'aula. Aquí podríem afegir, si volguéssiu, tot el tema de l'adequació de temperatura dels centres educatius aquests dies que ha fet tanta calor amb la iniciativa d'aules que cremen. Clar, 32 adolescents fotuts en una classe, amb un mestre, amb unes finestres, amb una manca de... És a dir, és que tot suma al final.
10: No, i que ha de ser horrible per als propis nanos. Vull dir, al final, per al professor ha de ser duríssim. Jo sempre soc de les persones que estic a favor del recolzament al professorat, de recolzar-los i de fer el que sigui perquè tothom té dret a treballar en unes condicions dignes, perquè al final estan amb els nostres fills moltes hores i han de poder fer classe, poder treballar amb ells. Al final és perquè estan en l'institut i no està sent així. Llavors, no sé, estem intentant de parlar amb diferents personalitats polítiques del poble, a veure si poden d'alguna manera a nivell polític fer-nos una miqueta de suport, intentar de fer força. Hem començat a fer difusió també per xarxes socials el nostre malestar des d'ahir i estem intentant de pensar què podem fer aquesta última setmana per acabar d'apretar una miqueta i a veure si tenim algun filet d'esperança encara de que ens donin aquesta quarta línia a la promoció que el proper any farà segon d'ESO l'Institut 3, doncs.
11: I acabo, però jo crec que hi ha un altre detall que és important i és del Departament d'Educació se li espera precisament educació i respondre a aquelles preguntes que et fan forma part del que és l'educació, la convivència i el respecte envers, ja no dic els altres ciutadans, sinó cap a les persones que al final amb els teus impostos et paguen el salari. És a dir, el mínim que podríem haver fet és respondre, no? Donar, ni que fos un rebut o un estem estudiant o bueno, ho tindrem en consideració. Tant se val.
10: Jo crec que hem tingut mala sort en el sentit en que nosaltres vam fer primer una primera presa de contacte via correu electrònic, on sí que ens van contestar el mes de març. Ens van dir que ho passaven a coordinació i planificació. Seguidament ja vam fer la recollida de signatures, que no recordo malament. Les vam entregar al maig, potser vam anar tard, i pel que sé, poden tardar 3 mesos en contestar-te una instància. Fins i tot, ahir m'explicava una docent un concepte que jo el desconeixia, que no sé si te'l diré correctament, silenci administratiu.
11: Sí.
10: És a dir, tu presentes una instància i si passat 3 mesos no t'han respost, dona't per respost. Llavors, ho podem esperar tot. Al punt que estem, ho podem esperar tot.
11: Sí, a més, depèn de l'administració, i en aquest cas no ho conec bé, però hi ha administracions que el silenci administratiu és favorable a l'administració, no a l'administrat. És a dir, hi ha, que el silenci administratiu s'utilitza com es pot utilitzar, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ho fa tot sovint, per dir-te que no, però no t'ho diuen. Directament no et responen i en aquest sentit, de Arenys, l'Ajuntament ho fa sovint, això. Vull dir que bueno, el del Departament d'Educació, doncs és... Bueno, últimament, dels serveis territorials de Mataró ens han arribat un parell de notícies, els de la plataforma Aules que cremen, també els hi van enviar una consulta i la resposta va ser no pensem moure'ns del despatx per anar a mirar quina temperatura hi ha en aquest centre educatiu. Vull dir que estan en un pla que...
10: Jo crec que també ha patat tot una miqueta, o ens trobem en aquesta situació envoltat amb les reivindicacions tan negatives i tan escandaloses que estan fent el professorat, que jo aprofito per donar-los suport, sempre intento de fer-los suport, i jo crec que estan desbordats, el departament està desbordat, sincerament. Sí. No, jo crec que no saben cap on tirar ni com gestionar-ho tot això.
11: Doncs, Cristina, en tot cas, els hi preguntarem, veiem què ens diuen. T'agraeixo molt que ens hagis atès i tant de bo responguin en positiu ben aviat. Que vagi molt bé.
10: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
11: Molt bon dia.
5: Ràdio Arenys.
12: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
13: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
16: L'actualitat a la ràdio.

0: Va, a les 9 i 41 minuts, camí cap a les 10 en punt del matí, aquí avui fent aquí l'anàlisi de tot el que està... Aprenem molt, eh? Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Estàs veient el Mundial, tu, de futbol? No?
1: Tot. Tot, no perdo cap partit.
0: Ni un, eh? Estàs amb totes les polèmiques, que si les vermelles, que si els fores de joc, que si...
1: Tot. Ho he seguit tot, des del primer... Minut zero. No m'he perdut cap partit. Ja m'espero aquesta tarda, Capbert a Espanya, no? Aquesta tarda, si no m'equivoco.
0: No, és demà, és demà.
1: Ah, veus? Mira com ho segueixo, de bé.
0: Crec que és demà, no? És
1: jo
0: demà,
1: diria que
0: no?
1: Era aquesta tarda, eh, Josep Espera Maria, aquest matí.
0: No,
1: l'actualitat del matí, però si és demà, ja veus.
0: Veig el Marca molt tranquil i a l'As els veig molt tranquils.
1: Doncs ja ho sé demà.
0: Com perquè sigui avui, va.
1: A les 6 de la tarda, això sí. Crec que...
0: Sí. Espera, estic mirant La Vanguardia, però... Ué, tot. No, saps per què t'ho deia? Mentre miro això, eh? Espanya s'estrena... Ah, sí?
1: Avui
0: calla,
1: a les 6, no?
0: Sí. Bé, jo també estic enterat, d'això del Mundial. Avui,
1: sí,
0: Avui sí. A les 6. Hòstia, doncs pues mira.
1: Josep Maria, veus com ho segueixo des del primer minut?
0: Bueno, vaig a fer-te la pregunta, i si tu la saps, jo no l'he sabut, jo hi vaig veure, només l'únic tros de partit que ves ha sigut l'Alemanya a Curaçao. Saps on està Curaçao?
1: Sí.
0: Ni punyetera idea. Bé, mirat, ja he fet un Google Maps, no patiu. Ja ho tinc controlat.
1: És que han ampliat el número d'equips, no?, aquest any.
0: Sí, sí.
1: Bueno, aquest Mundial.
0: I una mica més, i va el Martinenc, ja t'ho dic ara.
1: Perquè és un país, eh?
0: El què? Martinenc? Mm. No, però ells tenen una identitat pròpia que com els hi portis la... Com, sí, els del Guinardó, exactament. Com els hi portis la contrària, foten una cara nova. Escolta'm, què t'anava... Curaçao. És una petita illa situada davant de les costes de Venezuela, a l'oceà Atlàntic. Aquí, això. Veus? Aquest és aquest punt vermell que hi ha aquí.
1: Sí, ara.
0: Això és Puerto Rico... Venezuela, i a davant hi ha Curaçao, que és aquesta petita...
1: Per això has d'entendre... Jo ja pensava que era per la zona de Brasil, més o menys.
0: Sí, no, doncs molt bé.
1: Curaçao.
0: Gràcies. Hem fet una visita ràpida a l'illa de Curaçao a través del Google Maps, i sabeu que podem fer turisme, i he de dir que és una illa bastant per civilitzar, però és bufona. La zona de costa
1: pots
0: és com molt...
1: Pots mirar-t'ho per aquest estiu, Josep Maria.
0: És com molt bonica. I he fet una altra cosa, que és anar a fer un Wikipedia, història de Curaçao, i és una illa que el primer que va aterrar ja així europeu va ser el Alfonso de Ojeda. No sé qui és, però l'amic Ojeda és el primer que hi va fotre un peu. I s'han estat barallant per la illa dels nassos durant tota la història. Els espanyols, superindignats, la van perdre davant dels holandesos a l'any 1642, que la va governar Peter Stuyvesant. Que no sé de què em sona, però em sona a un implant de cabell. Però ja d'allò.
1: Tinc un dubte, Josep Maria. Quin? I el gentilici, quin és, de Curaçao?
0: Els curaçaositos. Saps? Els curaçaos i les curaçaues. Bueno, és una mica anigartiburu, però en portuguès...
1: Ho veurem ara amb els partits, quan parlin dels jugadors.
0: Allà comencen tots els informatius en dient «Buenos días, corazones». Pues, «Bous días, cursaus». Saps?
1: Clar.
0: Ja ho tenim, això. Bueno, ja està, hem fet una mica de... Veieu, si és que el futbol educa. I el futbol culturitza. No contràriament el que tothom diu «El futbol és només per animar». No, culturitza. Si no... Jo no hagués sabut mai on està l'illa de Curaçao. Escolta'm, què hem d'explicar avui?
1: En tot cas, Josep Maria, tornem a Arenys de Mar i no deixem els esports, perquè des d'aquest cap de setmana la pista del Caçà ja conviu, amb aquest format híbrid, tant amb la zona lúdica esportiva com també amb l'aparcament. Mm-hmm. Finalment, l'aparcament és de 25 vehicles. Durant les hores centrals del dia, de 9 del matí fins a les 8 del vespre, exclusiu per residents. A partir de les 8 del vespre, doncs, hi pot aparcar tothom qui ho vulgui. La zona esportiva estarà oberta també durant tot el dia, amb llum natural. Per tant, a partir del vespre, quan ja es faci fos, doncs es tancarà les instal·lacions. S'ha permès, doncs, instal·lar cistelles, xarxa de vòlei i també, doncs, porteries, que permet, doncs, que hi puguin acostar-s'hi nens i nenes de totes les edats, doncs, per poder disputar qualsevol mena d'esport. De fet, aquest cap de setmana ja ha tingut força èxit, ens explicava el regidor d'esports, Pau Moret, i dir-te especialment, doncs, que es quedarà, que serà una pista permanent amb aquest format híbrid.
0: És que l'hivern també, també. també hi
1: sí,
0: serà.
1: I que la idea doncs és això, poder anar introduint millores, entre elles es plantegen doncs un punt d'aigua, veurem doncs si ho pot ser una realitat aviat o s'hauran d'esperar a tenir el pressupost per poder implantar aquesta mesura, i des d'aquest cap de setmana, com et deia, hi haurà una inauguració pública en els pròxims dies que donaran a conèixer, i sobretot un dels aspectes destacats és que s'ha delimitat bé l'espai per evitar possibles incidències entre els dos usos que tindrà aquesta pista.
0: Molt bé. Doncs
1: és una bona oportunitat per anar a jugar.
0: Bé, això havia de començar sent una piscina, després no va poder ser, va ser una pista esportiva, mig-mig, ha passat a ser un pàrquing, i ara mig pàrquing, mig pista esportiva. Bueno, ja li trobarem algun ús definitiu, i en tot cas que s'ho passin molt bé els nens i que juguin molt, i que, bueno, vés a saber si allà sortirà el proper Leo Messi, saps?
1: En tot cas, durant els matins d'aquest estiu estarà destinat exclusivament als casals municipals i a la tarda oberta tot el públic, i, de fet, un altre dels espais municipals que es vol obrir a la ciutadania, que ja s'ha fet els últims anys, és el camp de futbol, que normalment, doncs, a les tardes, sí, especialment, de moment estan a l'espera, doncs, que les entitats esportives no tinguin competició i no tinguin partits o entrenaments, i quan això pugui ser possible, doncs, l'obriran també al públic. En tot cas, també s'anunciarà el calendari específic en els pròxims dies.
0: Doncs molt bé. Veurem quan s'obre aquest camp de futbol al públic. I en aquest sí que té llum, vull dir que igual podem allargar-lo una mica més. Més
1: que no res, crec perquè... que a mitjanit puguem anar a jugar a futbol.
0: No, però és que clar, anar a jugar a futbol un dia dimecres de juliol a les 12 del migdia al camp de futbol
1: horari,
0: és com
1: segura.
0: Per morir rostit allà dintre, saps? Vull dir, acabes fet a l'ast allà.
1: Anirem a la plataforma
0: pilota.
1: Que
0: sí,
1: hi hagi...
0: aules que cremen. Tu, que he vist que Caret estan a 38 graus, eh? Ara, 30... No, 34, m'he passat. 34. Ara ho miro. Què
1: sí.
0: més, va?
1: Parlem del Teatre dels Seràfics, perquè ha començat una campanya de captació de socis i sòcies amb la voluntat de garantir la seva continuïtat i tenir múscul econòmic per tal de poder emprendre les millores necessàries. Des del Casal de Joventut Seràfica, el seu president, Joan Montfort, també ha aprofitat el cap de setmana que s'ha acostat al programa el dominical per fer balanç la temporada. Dir-te sobretot això, que necessiten, doncs, socis amb una quota de 50 euros anuals per poder, doncs, finançar els projectes i activitats, sobretot adreçades també al públic jove. Ho explicava aquest diumenge Joan Montfort.
2: És molt important tenir un gran grup de socis a qualsevol entitat, però que tinguin en compte que ser soci de Seràfics no és només anem a fer un descompte per pastorets, no és només això. No, hi ha molta més cosa darrere. Hi ha aquesta programació, hi ha aquesta ajuda a la gent que aquesta programació que han fet del MoMA perquè els músics aranyens puguin disfrutar, i sobretot l'ajuda a la gent jove. Fent soci de Seràfics, el que fas és ajudar a que la gent jove tingui un espai per crear, per desenvolupar els seus projectes, perquè Seràfics segueixi viu, però per aquest motiu, no segueixi viu perquè sí, segueixi viu perquè sigui una eina per la gent d'Arenys, solament val 50 euros l'any.
1: Precisament el Teatre dels Seràfics és l'escenari d'activitats de tota mena, des d'obres de teatre fins a actuacions musicals. Ara parlava d'aquesta primera MoMA, la primera mostra de músics aranyencs, passant per balls, cursos de teatre, projeccions a pel·lícules, entre altres. De fet, comparteix cartell cultural amb el teatre principal, doncs, que tant un com l'altre ofereixen una programació, doncs, per tots els públics.
0: Doncs el Teatre dels Seràfics, que obre la possibilitat que ens puguem associar, que puguem tenir tots aquests avantatges, està molt bé que una entitat aranyenca cerqui maneres de millorar el seu finançament, i des d'aquí tot el suport a aquesta iniciativa del Teatre dels Seràfics de promoure la cultura en general del país i, evidentment, també en concret la cultura d'Arenys de Mar. Ara que els de l'aula d'extensió universitària han estat anat tots els dimarts, doncs, escolta, mira, tinc l'oportunitat de conèixer-la una miqueta més.
1: I acabem, Josep Maria, perquè a les portes d'aquesta revetlla de Sant
0: sí?
1: Joan, exacte, totalment. A partir d'avui, les casetes de venda de petards d'Arenys de Mar obren al públic, serà en horari de tarda, i com sempre, n'hi ha tres repartides pels dos Arenys, dues aquí a Arenys de Mar, una a la Nacional 2, no la de davant, la que porten des de fa 40 anys
0: sí?
1: en Joan Fabregà,
0: sí?
1: no és la que trobem davant de la Movisa,
0: no?
1: Lidl, sinó que està una mica més a la zona de la Penya del Cementiri, allà a la zona del Mercadona,
0: sí.
1: i també n'hi haurà una a la part alta,
0: molt
1: de
0: bé.
1: La Riera, i una a Arenys de Munt. Obren a partir d'avui i fins divendres en horari de tarda, i a partir del cap de setmana i fins al dia de la revetlla, matí i tarda. Podràs anar a comprar tot tipus de petards. En el cas d'Arenys de Mar, tot i que he pogut llegir informacions que deien que hi hauria un increment d'un 5-10%,
0: sí,
1: diuen que de moment no han pujat gaire respecte a l'any passat, però admet que la despesa en petards no és tan gran com anys enrere. En tot cas destaca que hi ha una tendència dels últims anys en què la clientela s'acosta als últims dies, sí, que de fet abans, per exemple, tenien un local al centre del municipi, al centre del poble, sí, i això feia doncs que els petards que ara l'escenificaves doncs els poguéssim escoltar des de primera hora. Per exemple, aquestes dates doncs ja eren molts els petards doncs que podíem sentir. Ara es concentren més als, sí, últims dies. En tot cas, varietat de tota mena i per tots els públics, tant de color, d'aquests que ressonen una mica més i els que molesten, sí, una mica més.
0: Sí, que d'aquests n'hi ha menys.
1: Cada vegada menys.
0: N'hi ha menys, eh? No sé si és perquè són més cars, perquè els fan més petits...
1: Jo em sap greu per perquè... la venda de petards, però me n'alegro.
0: No, jo vull que venguin molts per bombetes.
1: Jo també, però
0: que
1: exacte, i els que fan llum, saps? I color.
0: Clar,
1: i els gossos, i els és veritat que pateixen molt les conseqüències, sí, dels petards.
0: Sí, i els gats també. I alguna àvia, també, que no li agraden gens als...
1: I als infants. Però en tot
0: petits,
1: cas, eh?
0: També.
1: Hi ha varietats de tot.
0: Sempre hi ha algun graciós que es compra el petard i el tira quan el nen es queda adormit. Que li posaries el petard de moda de supositori una mica perquè sapigués ben bé el que... Saps?
1: Home, si el posessis a moda de supositori li faries molt de mal, eh, Josep Maria?
0: Bueno, un nen plorant, un nen acabat de dormir plorant també fa molt de mal a les oïdes i a l'ànim, saps? I a l'equilibri emocional.
1: En tot cas, recorda que per la Revetlla surts, te'n vas, sí, a la plaça de la Palmera a gaudir, doncs, d'aquesta festa.
0: DJ Quijote, no?
1: Exacte.
0: DJ Quijote.
1: Sí.
0: Aviam si avuita. Espero que aquest any no facin allò de... No tornin... que no te pols. No tornin a fer allò de... Avui ens fan plegar a les 5 de... Te'n recordes, aquell any?
1: Sí, va ser...
0: Va,
1: sí,
0: ser bastant,
1: sí, jo hi era
0: trist
1: aquella
0: per
1: nit.
0: Part de qui els va fer plegar, t'ho he de dir, sí, així.
1: En tot cas, tindrem doncs la presència de persones conegudes doncs que estaran i conegudes d'aquesta casa doncs, sí, que formaran part d'aquesta celebració del Quijote amb altres grups que amenitzaran la vetllada, una vetllada doncs que està intentant recuperar anys, sí, enrere la festa que havíem tingut i esperem doncs que mica en mica hi ha molta gent, eh?
0: Sí, sí, no,
1: gent,
0: cada vegada sí, sí, ve més gent, és bueno, està bueno.
1: I és un bon lloc, la plaça, sí, de les Palmeres. Mira, després, si vols veure sortir el sol, ja saps, directe a l'aigua.
0: Home, i recordeu que a les 6 del matí millor que us aixequeu de la sorra perquè després volen venir la gent que pren el sol i necessita un tros de... per poder clavar la
1: bombrela. Jo penso que vaig a la platja molt aviat, a l'estiu,
0: sí?
1: Però el dia de la Revetlla segur que no.
0: No, home, aixequeu perquè, clar, si no ve la màquina aquella, l'excavadora aquella que ha d'anar netejant i, clar, sempre treu dos o tres tios que, hòstia, aquests no l'havien vist. Ja els tira cap allà i és una imatge una mica trista, els nens allà amb la galladeta i tal, i aquells que per ells encara es Revetlla, saps el que vull dir? Que ells viuen el dia abans encara, dius, home, això és una mica lleig. Per cert, l'escola El Turó del Drac de Canet, que és allà on la valia el Javier i tal, estan a 32,3 graus.
1: Caram.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això...
1: Sí, de fet, s'ha encaixat obertament ja des del Turó. I ara que parlaves del tema del català, una nova sentència va sortir la setmana passada al respecte.
0: Sí. És que hi ha tantes que ja me'n perdo. Bueno, Gemma, que vagi bé. Avui
1: igualment.
0: Algun altre... Bueno, aquestes al dia. Quin altre partit important hi ha avui del Mundial?
1: Jo només tinc ulls posats amb Cap Verd a Espanya per aquesta tarda. Josep Maria,
0: no,
1: pensa que avui a les 6 de la tarda no faré res més que veure el partit.
0: Sí, jo mira, igual que jo.
1: Perquè entenc que el fan per obert, no?
0: Sí, per la 1 i de Zon.
1: Doncs mira,
0: el fan tots allà...
1: Televisió espanyola a tope, a partir de les 6 de la tarda.
0: Aviam si Cap Verd fa un vol.
1: Mira, aquest veuré el de demà. Aràbia Saudita, Uruguai.
0: Uruguai. Mira.
1: El d'Iran pot ser interessant,
0: Iran,
1: eh?
0: No, els iranians tenen un centre esquerre que la toca molt bé. I que
1: de fet
0: quan
1: no poden dormir a Mèxic.
0: Sí, sí, això també... Bueno, aviam si Cap Verd fa un bon partit avui i acabem amb la tonteria d'hora, eh? Molt bé, doncs...
1: Que vagi bé.
0: Gràcies, Emma.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara.
5: Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Ràdio Arenys, la primera.

0: És la veu de Bob Dylan. I molta atenció perquè ara el que ara us explicarem... L'altre dia vaig veure un reportatge que van fer per la tele i em va cridar molt, molt l'atenció. Aquest estiu farà 30 anys d'una cosa que jo crec que s'hauria d'explicar al nostre país. 30 anys d'una iniciativa que es va dir Doctor Music Festival. No sé si només els més grans ho recordarem. O ho recordareu. De sobte, un tio que es diu Neo Sala se li va acudir que per què no fotre un gran festival de música en un lloc apartat del Pirineu. Esterri d'Àneu va ser el lloc escollit. De fet, no, ni sabíem on estava Esterri d'Àneu, on estava Escalarre, quan es va plantejar fer el Doctor Music Festival. Només va tenir 3 edicions, 96, 97 i 98. I en aquell festival que al final la burocràcia i els interessos va acabar fent desaparèixer, per les valls d'Àneu van passar, i clar, és que amb la perspectiva dels anys flipes. Pel Doctor Music van passar David Bowie, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur, Suet, Rage Against the Machine, Alice Cooper, David Byrne, Simple Minds, Texas, Placebo, Megadeth, o Bob Dylan, Beastie Boys, Pulp, els Pulp, els Portis Heat, Garbage o Deep Purple, entre d'altres. O sigui, tota aquesta gent tocant a les valls d'Àneu amb una iniciativa que feia que es venguessin, per exemple, més de 400 pollastres alars en un sol dia. La gent de les valls d'Àneu mai havia vist tanta gent junta. Finalment, la iniciativa va tenir curta vida, només 3 anys, i d'aquells 3 anys ens en queda el record de gent com en David Bowie, que va ser un dels que va passar pels escenaris d'Escalarre. En tot cas, ho hem volgut recordar per fer memòria d'allò que vam viure en el nostre país. Arribem a les 10, tornem després de les notícies.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2%, i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu, i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent, talla un carril en sentit Lleida, i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent, talla un carril en aquest cas en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps, del matí serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i ratxes de vent.
1: Notícies en xarxa.

0: 10 i 3 minuts del matí, segona hora de programa. Estarem aquesta segona hora, bàsicament, com tots els dilluns, parlant molt d'esport, de futbol, de Barça, fitxatges, Cucurella, que finalment s'ha anat... Què dir-se Cucurella, també, des del respecte a tots els Cucurelles, eh? Però també dir-se que no té lo seu, eh? Vull dir que no, no ens enganyarem. Però, bueno, és un d'aquests noms així com molta cacofonia, eh? Bé, Cucurella, l'Espanyol, el Manolo González, i tot, i més del que he dit ara. Però abans, ens agrada començar la setmana donant feina. És com si dibuixéssim bones perspectives per davant. I qui és l'encarregada de portar-nos ofertes de treball? Doncs l'Helena García. Helena, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Ui, que li has donat un botó així, m'ha sonat un d'allò. Bon dia, Helena. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Com ha anat la setmana pel que fa referència a la feina? Ha sigut productiva o no?
1: Molt productiva, perquè a més tenim moltes ofertes noves i estem contentíssims.
0: Home, doncs escolta'm, això és interessantíssim, oferir treball. Doncs va, vinga, va, comencem. Va, per quines ofertes fem, Helena?
1: Doncs mira, comencem per un restaurant d'aquí d'Arenys de Mar.
0: Sí.
1: Ens demanen un cuiner o cuinera, sí, per a treballar els dilluns, dimarts

0: Està en contacte amb una... És que de neteja avui ne tenim moltes, quatre o cinc. Mira, aquesta és una empresa que contracta una persona per a netejar una òptica d'aquí d'Arenys de Mar els dimarts i els dijous de 10:45 a 11.
1: Vale.
0: És un contracte indefinit, un salari de 2 hores i mitja a la setmana per 91 euros al mes.
1: Vale. Doncs, d'acord. Doncs, per tant, 2 hores a la setmana... Dos i mitja a la setmana, contracte indefinit, 91 euros al mes. Molt bé. Què més?
0: Correcte. Després, estem buscant també un aprenent de fuster.
1: Sí.
0: Per a una empresa d'aquí de reparació d'embarcacions, un aprenent de fuster per a la preparació de les superfícies, aplicació d'enduits, pintures i després també per al muntatge i reparació de components de fusta en embarcacions.
1: Vale.
0: L'horari és de dilluns a dijous, de 7 del matí a 1 del migdia, amb 30 minuts per esmorzar, i de les 2:30 fins a les 5.
1: Vale.
0: I els divendres de 7:45 fins a les 2.
1: Vale.
0: I els salaris són 20.300 euros bruts anuals i un contracte definit en període de prova.
1: Molt bé. Per tant, algú que sigui aprenent de fuster per treballar de 7 a 1 i de 2:30, de 2:45 fins a les 5, no? 17?
0: 5.
1: I els divendres, horari més curt, per 20.300 euros al mes. Amb un...
0: A l'any.
1: A l'any, no, hòstia, al mes seria...
0: Al mes aniríem bé,
1: Ja hi vaig jo, ja t'ho dic ara. És a dir, bueno, per un 10% ja hi vaig també t'ho dic,
0: També és veritat.
1: Doncs pues això, per 1.300 euros al mes... Perdó, a l'any. I fer aquest contracte d'aprenentatge. Això no és Noruega. Què més, va?
0: No. I després, una altra empresa de neteja, estan buscant també 3 persones per a treballar en diferents torns d'horari. Un és de 6 a 9 del matí, de 4 i quart a 9 i quart, un altre només és per la tarda, de 4 i mitja a 10, i un altre només 2 hores per la tarda, de 5 a 9. N'hi ha diferents salaris en funció dels horaris i estan per 14 pagues.
1: Vale.
0: I bueno, per a fer les tasques d'escombrar, fregar, desinfecció mobiliària, treure la pols... No són per a domicilis, és per a escoles i
1: entitats
0: de l'Ajuntament.
1: D'acord. Per tant, espais públics, centres educatius, etcètera, etcètera. Neteja 3 persones per diferents torns, amb diferents salaris.
0: Correcte.
1: Matí i tarda, bàsicament. Torns de matí i tarda.
0: Uh-huh.
1: Bé, doncs, en tot cas, que interessats... Xaloc, trobareu penjada l'oferta de treball. N'hi ha més o no?
0: I l'última, l'última. També estem buscant per una persona de neteja per a una residència geriàtrica d'aquí d'Arenys de Mar per a fer la neteja, la bugaderia i netejar les zones comuns del menjador.
1: Molt bé.
0: I encarregar-se també de la roba. L'horari, hi ha 2 torns, de 8:45 a 2:30 i l'altre de 2:45 a 9. És un contracte de substitució de vacances de 6 mesos i el salari segons conveni.
1: Molt bé. Per tant, 2 torns de treball, de 7:45 a 2:30, és a dir, 7:45 a 2:45 i de 14:15, d'un 14:15 fins a les 9 del vespre. Aquest seria una mica l'horari d'aquests llocs de treball, en aquesta empresa de neteja, per una residència geriàtrica. Inclou també neteja de la roba i tal. I no només, diguéssim, passar l'escombra i la velleta i tal, sinó també la neteja de la roba.
0: Bugaderia,
1: bugaderia.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do,
0: I això és el que tenim per aquestes. Sí, moltes, aquesta setmana moltes.
1: Sí, mira, una,
0: però
1: dues...
0: Però saps el que m'ha sorprès? Que de restauració, que no... Ai, perdona, que t'he tallat.
1: No, fes, digues. Està bé.
0: No, que dic que normalment quan estem a les portes de l'estiu, el que ens entrem moltes ofertes són de restauració. Aquest any hem tingut molt poquetes. De fet, avui només en portem una.
1: Sí, i de cuiner, no cambrers, cambreres, gent de barra, d'aquesta no n'hem fet cap aquest any, que jo recordi.
0: N'hi vam fer un parell de setmanes per a Guingueta.
1: Ah, sí, és veritat, tens raó.
0: De Guingueta, però habitualment tenim per als bars i això, i no sé què ha passat aquest any, aquest any tenim moltes de neteja.
1: Bueno, aviam...
0: Potser tindré ofertes de feina.
1: Sí, l'important és poder escollir, poder optar, no escollir, poder optar en un lloc de treball i bé, d'alguna manera, doncs, cobrir les necessitats econòmiques nostres i les necessitats de servei d'aquella persona que ens contracta. Hem necessitat cuiners, gent de neteja amb una òptica, un aprenent de fuster, un altre de

0: neteja a torns a edificis públics i una altra de neteja de residència geriàtrica. Aquestes són les que tenim. N'hi han més, Xaloc, les trobareu totes penjades, totes les de la província, i a partir d'aquí, doncs, que hi hagi molta sort. Formació, estem amb lo dels
1: carretons? Doncs, amb el de carretons, correcte, sí. Que el tenim el 24 de juliol. És un curs de 22 hores d'operació amb carretons elevadors.
0: Bueno.
1: El 24 de juliol fem la part teòrica aquí al Xifré, sí. I el 27, 28 i 29 de juliol la part pràctica es fa a Sabadell, de 9 del matí a 3 de la tarda. I per a informació i inscripcions, o que ens truquin o que visiten la nostra pàgina web.
0: Doncs escolta'm, ja ho sabeu, ho podeu trucar al 93 792 2601, i aquí us informaran, o bé entreu a la plana web proecon, no? És Proecon, això?
1: Sí. Bueno, és a la pàgina web de l'Ajuntament i sí. Després la part de promoció econòmica.
0: Va. Doncs feu això. Però aneu a web de l'Ajuntament, arenjamar.cat, i a partir d'aquí aneu a promoció econòmica i us informarà. I de pas, doncs, escolta...
1: O que vinguem presencialment, que estem a la segona planta de l'edifici El Xifré, també els podem atendre de 9 a 2.
0: Clar. No, ja està, podem fer. Mira, si entreu a la plana web de l'Ajuntament, que veureu, és una plana extraordinària, escolta'm. Ara entres i, bueno, trobes de tot, des de l'Arenys de Mar Inspira, les inscripcions a l'Estiu Genial, les llistes dels que han agafat pels pisos del Bareu, una foto de l'alcalde d'Arenys i l'alcaldessa de Caldetes signant un acord, unes mans tocant un piano, una cosa... una varietat espectacular. Vull dir que no us ho l'agenda, avui a tertúlia de novel·la, demà ja vaig en línia, demà també tenim la cloenda de l'aula d'extensió. Escolta'm, tot ho tens aquí. Treu-hi i ja veureu què ve i quin bon rato passareu. Doncs, Helena, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bona setmana a tothom.
0: Igualment. A reveure.
1: Adéu, bon dia.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea!
13: A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
18: L'esport a la ràdio.

0: Vinga, va, que són les 10 i 17 minuts del matí. Obrim tertúlia esportiva. Bueno, tenim aquí diferents enviats especials. Un els tenim a Puigcerdà, els altres els tenim fent voltes pel món.
1: Pel Mundial.
0: Pel Mundial, fent de enviats especials al Mundial. Jordi Pardo, bon dia, benvingut, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Que tu el segueixes al Mundial o no?
2: Els vaig veient. Sí, la veritat és que he anat veient... Hi ha alguns partits que no els he vist tots, però a mitja part o així els vaig veient.
0: Jo l'únic tros, ho he dit aquest matí, l'únic tros que vaig veure ahir va ser... No sabia ni que avui jugava a Espanya, m'ho he dit la Gemma
2: a les 6 de la tarda, avui.
0: Sí. I l'altre és... vaig veure ahir un tros del Curaçao. Alemanya-Curaçao.
2: Sí, era un partit de festa de costa de Costellada.
0: Sí, però bueno, els bon dia, Zanon, eh?
3: Bon dia.
0: Però em va semblar que els de Curaçao corrien força, és a dir...
2: Sí, perquè els altres caminaven, eh?
0: Sí, em va semblar, no sé, vaig dir, carai...
3: Va. No és per res, però el Curaçao el feien aquí en el Calissai, eh?
0: Ah, sí?
3: Feien un licor que era Curaçao.
0: És clar, és que a mi em sonava...
3: I el feien aquí on t'estem, eh?
2: Exacte.
0: Ah, sí?
3: Licor Curaçao. Sí,
0: sí. Vaig a buscar-ho, això. I que era coco o algo, o què? Perquè això és una illa... Cai, que és que ho vull buscar, perquè no sé on estava. És una illa allà davant de Venezuela.
3: Sí.
0: I que és molt...
3: Una caribenya d'aquestes.
0: Sí, sí, molt... Què se puede hacer en Curaçao?
2: En Curaçao no era com un bailis o alguna cosa així, o... Em dóna la impressió que anàvem tirant cap a Vell.
3: Bueno, no, ja et dic, ho feien
2: aquí, era
3: Curaçao,
2: però
3: recordo.
2: Em dóna la impressió que era això, no? Que era tirant cap a Vell i així, un xupito d'aquests.
0: Licor Curaçao, era blau. Era blau.
2: Vale.
0: Ho acabo de mostrar ara.
2: No me'n recordo, això.
0: No, diu elaborado por maceración... Espera, intentaré introduir. Elaborat per maceració d'un alcohol de la crosta d'una varietat de la taronja amarga, que es diu laraja.
2: Molt bé.
0: No sé.
2: Fins aquí ho hem entès tot.
0: Sí, bueno, sí, això, vaja. Sí, és un licor que es feia...
2: Sí, no, jo recordo que era un licor.
3: Per això
2: sí,
3: corrien tant.
2: Exacte.
0: Clar, no. Ah, molt bé. Diu, viejo está de destilería senior, no sé què. No, escolta'm, si algú té una ampolla de Curaçao, que ens ho digui. A veure si us poden enviar una foto.
3: Jo ho miraré.
2: No, ei, perdona, canvien la botella. Vull dir,
0: oh, clar, bueno, que també, que també el provarem, sabeu el que vull dir.
2: Exacte.
0: A veure, espera, que ens n'està fent memòria.
3: No, és que estava pensant si la tenia per casa.
0: L'ampolla de Curaçao.
3: És possible.
0: Sí?
3: És possible.
0: Però ja... Digues.
2: No, que anava a dir que són d'aquelles ampolles que, vull dir, que guarden encara que siguin buides per tenir.
3: Sí, les botelles de Calissai,
2: exacte.
3: Sí. Les guardes per tenir-les.
0: Bueno, hi havia tot un... Ara ja hi tornarem, però al futbol. Però hi havia tota una mena de cultura de licors. El Calissai n'era un. Després hi havia el Chartres, que també tothom tenia, bueno, molta gent tenia Chartres.
3: El licor 43.
2: El Fernet Branc aquell també. El Fernet Branc o algo així.
0: El Pipermin aquell, no?
2: El Pipermin, no, però l'altre que era... No era Fernet Branca, un nom així.
3: Sí.
0: Vull dir, havia
2: tota una sèrie de licors que han desaparegut.
0: Sí, que estaven allà al moble barri.
2: Exacte, ara ens hem passat tots al whisky...
0: I a la ginebra, no?
3: Aquí en feien molts, aquí el Calissai. Feien l'orangina, també.
0: Hòstia, sí.
3: Que era una botella així, en forma de taronja.
2: Amb
3: una taronja davant.
2: Hi havia també el Kirch.
3: El Kirch. Aquí s'havia fet molta cosa. I una d'elles que feien era el Curaçao.
2: Que era maca era la botella aquella de mandarina, aquesta que has dit.
3: La mandarina era molt maca.
2: L'ampolla aquella era molt maca.
0: Bueno, doncs escolteu.
3: Hem fet història.
0: Hem fet una mica d'història. Sí, ja ho dic. El futbol és cultura.
3: És cultura.
0: Ja ho sabem, això. El futbol és cultura. Escolta'm, abans de parlar de futbol, anem a desculturitzar-nos, no, que també l'esport és cultura. Penya Panemi, Zanon, què?
3: Bé, Penya Panemi, estem arribant a la final de temporada, però tot i això hi vam tenir en l'Àlex Brull a Lleida corrent la final del Campionat de Catalunya sub-10 amb 1.000 metres. Va fer una vuitena posició, o sigui, molt bé per l'Àlex. I dir això, que l'any passat vam tenir 5 semifinalistes i no vam fer cap final.
0: Vaja.
3: Aquest any hem tingut 6 semifinalistes i hem tingut una final de 3.016 amb el Riad i la final aquesta de l'Àlex de 1.000 metres, o sigui...
0: Molt millor, molt bé, no?
3: Hem tingut un semifinalista més i 2 finalistes que l'any passat no havíem tingut cap. O sigui,
0: doncs,
3: que...
0: molt bon paper.
3: Molt
0: bon paper de la Penya Panemi.
3: Ara, i així per rematar, ens queda aquesta setmana la milla de Canet. Anem a fer la milla de Canet.
2: Bones, diumenge.
3: i em sembla que sí que és diumenge. I després, el dia 5 de juliol, farem la milla aquí a Arenys per rematar la temporada.
0: En parlarem, eh? Evidentment, ens en farem ressò, us convidarem a participar. Una milla són 1.609 metres. Per tant, a veure, es pot córrer.
3: És a dir, més, n'hi haurà una de popular que això, es podrà fer com vulguis.
0: Per això,
2: vull dir que no. Vull dir, la fem amb baixada i tot, perquè pugui venir tothom.
0: És a dir, la normal la fan pla, la resta de la gent ja li fan baixada perquè...
2: Exacte.
0: Perquè ja pugueu córrer-la. És a dir, jo crec que aquí segurament és molt menys repte, no? Perquè no són 11 quilòmetres, no ho és, però en canvi és una cursa que està molt a la base de tothom i molt divertida. Jo recordo alguna milla que he pogut córrer...
2: És maca, és una cursa ràpida.
3: És una cursa ràpida. Normalment el circuit es veu tot, o sigui que inclús per l'espectador... És molt atraient.
0: Sí. I que si vols rebentar-te, pots rebentar-te, perquè si comences fort, un quilòmetre i
3: 1.600 metres
0: a fotre-li canya...
2: I al final sempre és maco, perquè sempre n'hi ha dos o tres que estan allà apretant.
3: Com que són carreres curtes, no hi ha grans distàncies.
2: És maco. Els finals són macos. Els milles són macos, els finals.
0: Jo recordo... Saps aquesta? Ara em fa molta gràcia, això. La milla aquesta que fan a Barcelona... La de la Sagrada Família, és?
3: Sí, fan de diferents llocs
0: aquella,
3: a Barcelona.
0: Que això ara,
3: la Sagrada Família...
0: Aquesta la... Ho dic perquè després la van començar a fer quatre matats que anàvem al gimnàs. Les dues primeres edicions érem...
2: Com a molt,
0: 30 palurdos del Claró. Vull dir que no d'allò. Escolta'm, això va començar a agafar volada Vull dir que mai saps...
3: Sí, on t'arribaràs.
2: Però això s'ha passat amb totes les curses populars. Ens no ho recordar més que jo, perquè fa més anys, però vull dir, al principi, sempre érem els mateixos.
3: Érem ens quatre, coneixíem tots.
0: Quatre matats que anàvem allà i fèiem la carrera.
2: Una cursa i tal, esmorzaves i tal. Sí. Cap a casa.
0: Sí.
2: I ara, quan se'l cursa, hi van 5.000 persones.
0: Sí, i té un reconeixement i unes dorsales i el xip i el... unes coses
2: que... Vull dir, valien 100 pessetes i ara foten 30 euros per qualsevol cosa.
0: Sí. Vull dir que, escolta'm, no se sap mai tu que dius, no, espera't, que d'aquí 2 anys...
3: La marxa de Guerenys, la primera, que hi va haver, en 16.
0: Imagina't.
3: Imagina't. 16 i caminant.
0: I aquest any eren 800 i pico?
3: 807. Sí, bueno, ja hem arribat a 100.000.
2: Sí.
3: Que no n'agafem més perquè 700, 800 els dominem bé.
0: Ah.
3: És que no hi ha aglomeracions, ni hi ha cues, ni hi ha res.
0: Ah.
3: Però si féssim 1.000 dorsals, n'hi hauríem 1.000.
0: Vosaltres, perquè ho feu així, perquè esteu, en Jordi, en Zenon, tots, de tota la penya, esteu com molt acostumats. Però, hòstia, organitzar una cursa que si et presentin 800 tios o 1.000, és una responsabilitat,
3: Responsabilitat.
0: I menys si els fots pel mig de la muntanya, que no saps mai, la gent...
2: És el que està passant ara a moltes curses populars de molts anys, que la gent que ho portava se n'ha cansat i no hi ha gent nova i estan moltes curses estan plegant. Em sembla que em vas dir la de Canet, no?
3: La de Canet també ja faries, que no la fan
2: per això, perquè la gent que ho portava... La gent que ho portava, vull dir, arriba un punt que ja tens una edat i et canses i no hi ha renovació, la gent jove no es vol liar i llavors...
0: Sí, vull dir, a veure, que hi va haver un boom fot 10 anys, tothom corria tot i tot per tot arreu, i ara, doncs, bueno, sembla que la cosa s'ha tornat a racionalitzar una micona. Sí, crec que a Vilassar em vaig veure que en feien una, que vinent, pot ser?
3: Sí, Vilassar, el Masnou i aquella zona d'allà en van fent, però perquè hi ha en Blanco.
0: Qui és?
2: El corredor de 1.500.
0: Aquest?
2: No vivia per aquí, Lloret?
3: Ell viu a Lloret i té una empresa que organitza curses.
0: Val,
3: va començar a organitzar les curses dels Nassos per Nadal.
0: Ah, sí.
3: I ara ja en fa diferents. I, és clar, ell aquell territori doncs el té per anar muntant coses... per anar-se guanyant la vida.
0: Bueno, escolta'm, és un negoci.
3: Que és el que deia, els que hi havien... de tota la vida van plegar i llavors ho va continuar una empresa.
0: Bueno, això és com lo de l'Iron Man, i ara és Iron Man, no? Abans era Challenge, ara és Iron Man, que és un negoci de tres parells de nassos. La gent que ve paga molts diners per venir a córrer...
2: Bueno, és un negoci, l'Iron Man a Calella és un negoci pel poble i per tothom.
0: Sí,
2: perquè
0: per qui l'organitza,
2: restauració, hotels, vull dir, de conya.
3: Sí, bueno, la Marató de Barcelona també, 30.000 persones, amb el que costa ja les inscripcions, i després, doncs, tota una setmana a Barcelona
0: Sí, sí.
3: I fa negocis ara, tothom.
2: El que es manté són aquestes grans curses com que fan a Barcelona, la del DIR, la dels Nassos, sí, la de aquesta, la Sagrada Família, totes aquestes que són, que ho porten grans organitzacions.
0: Sí, sí, gent que fa pasta.
2: El Corte Inglés.
0: Home, aquesta... Què va passar aquest any al Corte Inglés? Ah, sí, em va fer molta gràcia, perquè, clar, que dius, home, quan hi passi això al Corte Inglés, la guanyadora femenina es veu que es va apuntar tard i no li quedaven, no els hi quedaven xips. I va haver de córrer amb el telèfon mòbil a la mà. I la ve... Sí, sí, la veus entrar a l'arribada amb el telèfon mòbil perquè no tenia xip i va haver de córrer per validar el d'allò.
2: O sigui, ara parlant d'això, vas veure, hi ha aquella cursa de ciclisme que entrava... no sé si ho vas veure, va donar per la tele, o sigui, entrava, anava sol al davant, amb els vasos aixecats, ja sóc el guanyó i tal, i tant punt encara no arriba, està quasi bé trepitjant la línia meta, i va a la bicicleta, li fot una girada, es fot a terra, i de puta llet va caure sobre la línia d'arribada.
3: I sí, relliscant per terra, va passar la línia.
2: I li van donar la
0: victòria.
2: La victòria.
3: Sí, sí, no està. No, havia passat.
2: Un quart d'hora abans ja aixecava els braços.
0: Mare, Déu senyor.
2: I no sé què li va passar a la bicicleta, que li va fotre un gir raro.
3: Sí, se li devia girar la roda de davant.
2: No sé quina cursa era. No.
3: Sí, Itàlia.
2: No me'n recordo.
3: Sembla que era Itàlia.
2: Va ser la d'allò, ho vaig veure quan donar amb els deports ahir. Em va fotre gràcia.
0: Home, quina era aquella corredora espanyola que també...
2: Va guanyar, i la d'allò dels Pirineus, la catalana, va guanyar ahir també.
0: Sí?
2: Com es diu, la corredora aquella catalana. Que va guanyar la cursa...
0: De Piques, no?
2: No, de bicicleta.
0: Ah, vale. No.
2: Blasi o alguna cosa.
3: Ahir vaig veure que la carretera de la Roca un dia d'aquests està tallada perquè fan la Volta a Catalunya femenina.
2: Sí, sí. Sí, que és el que està esperant ella també ara a guanyar-la.
3: Que va dir...
0: Ah, d'acord.
3: Que estava esperant la Volta a Catalunya. Sí.
0: Doncs, escolta'm...
2: Com es diu? Blasi, Basi o...
0: Ara ho miraré,
3: sí,
0: perquè...
3: No, sí, alguna cosa així.
0: No, diguéssim que el ciclisme femení no està molt...
2: No, sinó... Bueno, ara se'n parla perquè hi ha aquesta noia que és d'aquí, sí, de Catalunya...
0: Sí, sí.
2: I se'n parla una miqueta, però...
0: Vaig baixant el diari i abans em trobo com fer uns ous a la japonesa, que no pas com va quedar això de la cursa. Ja ho miraré. Perquè no...
3: Bueno, potser faré una prèvia de la...
0: Digue'm.
3: Del Tour de França, eh?
0: Sí?
3: Sí.
0: Per què?
3: Amb 5 corredors que hagin guanyat el Tour de França.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Explica'm això.
3: Ah.
0: Explica'm. No.
3: Mitja hora abans,
0: sí?
3: De que surti... La primera cursa, que és una contrarrellotge de 17 o 18 quilòmetres,
0: sí?
3: Per dintre de Barcelona,
0: sí?
3: Sortirà la Eva, la mare del Nacho,
0: sí?
3: La dels Dent,
0: sí?
3: Doncs per donar visibilitat a l'enfermedat de Dent, sortirà la Eva, sortirà el Nacho,
0: molt bé,
3: amb un tàndem amb el Perico Delgado.
0: Hòstia, molt bé.
3: I
0: molt bé.
3: Quatre corredors més que hagin guanyat el Tour. Em sembla que hi haurà, sí, el Rinol i no sé què més, el Roberto Heras, que encara que no hagi guanyat el Tour, ha tingut 5 voltes. O sigui, amb corredors, excorredors d'aquests.
0: Professionals, de sí.
3: Això mateix. I els té que gravar l'Eloi.
0: Ah, molt bé.
3: I llavors l'Eloi té que anar amb una moto, sí, sentat al revés,
0: sí,
3: per anar-los gravant.
0: I tu aniràs portant la moto.
3: I llavors a mi m'han dit si vull portar una moto o vull anar amb un cotxe per gravar-los de costat.
0: Home.
3: I llavors ja vaig dir que la moto no, perquè són aquests monstros. I potser, doncs, aniré al costat seu amb una altra càmera per anar gravant.
0: Home, doncs, ja farem una connexió.
3: Tots els 17 quilòmetres
0: de la contrarrellotge.
3: De la primera etapa, doncs, amb 5 corredors de...
0: Ho explicarem, això. Això el dia que comença el Tour a Barcelona,
3: el dia que comença el Tour a Barcelona.
0: Molt
3: que és a primers de juliol.
0: Sí, al principi, sí, al principi de juliol. Doncs, escolta, ho explicarem.
3: De totes maneres, jo he tingut de gregari en el Perico Delgado, eh?
0: Home, escolta'm,
2: això ja...
0: Això ja...
3: Quan vam anar a fer la Marroc Bike,
0: sí,
3: com que, esclar, jo sempre anava l'últim, baixava el Perico Delgado, m'agafava per darrere pel cul i m'ho portava cap a la banda. O sigui, el tenia de gregari, eh?
0: Molt bé, molt bé.
3: Escolta, no, que no ho pot dir tothom, això.
0: L'estrella de l'equip, Jordi.
2: La Paula Blasi.
0: Sí, la Paula Blasi.
2: Sí, que no me'n recordava. Em seguirà algú Blasi?
0: Doncs, escolta'm.
2: Va conquerir el Tour dels Pirineus.
0: Molt bé. Doncs felicitats a la Paula Blasi, a veure si arriba el moment. Va, què parlem de futbol, va. Però què voleu? Cucurella, Madrid, Barça, no. Anem al Mundial...
3: Jo, bueno, jo fitxatges. Mundial no n'he vist ni un,
0: no, tampoc.
3: Ni en veuré cap.
0: Ah, no?
3: Ja t'ho dic. Avui, per exemple, a les 6 de la tarda jo tinc que entrar amb els nanos, sí, o sigui que avui a Espanya passaré olímpicament. Mm. Potser aquesta... el que us explicava abans, que segons una evident brasilenya...
0: Bueno, espera't, era de la web de RAC1, estic en ella, no ho han penjat encara ells, però...
3: El senyor Basté ho ha dit aquest dematí, que el dia 25... No, aquesta era veritat, perquè a més han posat el tros que ella ho deia i plorava i tot, no sé per què plorava, perquè si és un evident i venen extraterrestres, tindria que estar contenta.
0: Exacte, sí.
2: Perquè no se l'enduien amb ella, potser...
3: Que estigui allà.
2: Exacte.
0: Bueno, que se, exacte, que se'n vagi a veure el partit.
3: La notícia donada per RAC1 és aquesta, que el dia 25 hi ha un partit que no sé qui juga al Brasil,
0: sí,
3: i que apareixeria una nau extraterrestre i abduiria gent del públic i jugadors.
2: I on els portaria?
3: Ah, això sí que no ho sé. I si els tornaria o no els tornaria, això
2: igual,
3: tampoc igual, ho ha dit.
2: És la verbena de Sant Joan, no?
3: Sí.
2: Igual els porta, els porta a Catalunya de verbena.
0: Sí, t'imagines? Sí, sí. Ho estic mirant, no ho trobo, però... Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Diu una vidente, diu, assegura que haurà una invasió alienígena durant el Mundial. Ho va dir fa 5 dies, això. Tens raó?
3: Veus, no, home.
0: Sí, sí, estic gratuït.
3: Jo no
0: dic
3: mentides,
0: aquí. No, ara falta que la pugui obrir aquesta senyora.
3: Si ens enganyen, és en Basté.
2: Sí, sí. Vull dir, anem tanto, aquell dia a la nit anem tanto, a veure què veiem per aquí.
0: Ojo, que no vinguin els marcianos a portar-nos-en. Mira, aquí la tinc.
2: Si tenen a portar alguna cosa, que portin brasileires.
0: Home, no sé.
3: Sí, home.
2: Posats a portar.
3: Que les treguin del Brasil i no se'n portin aquí.
0: Que no se'ns portin...
3: Les intueixin a Brasil.
0: No ho sé, bueno, depèn. A Brasil hi ha de tot, com a tot arreu, eh? Vull dir que...
2: Que porten. Bueno, però que
0: fins
2: triïn,
0: i tot,
2: que seleccionin.
0: Fins i tot vidents que diuen que la gent desapareixerà, vull dir que...
2: Que seleccionin bé.
0: Sí, sí, la tinc aquí, la tinc... No sé com enviar-ho, això, perquè a més és un... És un... Aviam si puc fer... Com... Ara intentaré, aviam... Sí, intento fer-ho per aquí. Aviam què tal. Intentarem, aviam si puc enviar-li a la Marina i ho podem escoltar, això. Bueno, jo, a mi no he vist res del Mundial.
3: Que és l'únic que m'interessa del Mundial, eh?
0: Ja està, allò de més res,
3: allò de més res.
0: Jordi, tu t'interessa alguna cosa?
2: Jo els he anat veient.
0: I què?
2: A veure, els partits aquests, vull dir, són fluixet, vull dir, Alemanya, Curaçao, vull dir, i tal. Qatar, amb tots els respectes, vull dir, també va ser un partit avorrit. L'únic que va ser una mica interessant va ser el Brasil a Marroc.
0: Vale, clar,
2: que va ser l'únic partit que ha sigut una mica interessant, que tots dos han jugat, que em va sorprendre Marroc. Marroc va jugar aquest dia molt millor que Brasil. El Brasil el va jugar molt fluixet. L'entrenador té feina.
0: En Brasil, home. El Madrid.
2: El Madrid, sí. L'Angelotti té feina per davant.
0: Però l'Angelotti, o sigui, però el Madrid, o sigui, en general el Madrid i l'Angelotti sempre han jugat de pena i han acabat passant sempre.
2: Sí, sí. En canvi, el Marroc té un equip, era un bloc, era més bloc, vull dir, tenia un equip més ben format, el Marroc, amb gent, vull dir, forta. En Marroc em va sorprendre.
3: El Marroc allà a la Copa Àfrica
2: ja va d'allò.
0: Que al final la va guanyar, la
2: va guanyar, li van donar al final.
0: Li van donar, bueno.
3: Tot aquest... Va perdre, però...
2: Com aquests es havien retirat i tal, li van donar.
3: Cap d'un mes o dos...
2: Ara, el que passa és que és normal. Amb 58 equips, vull dir, la primera part, la fase de grups és avorrida, perquè, a veure, el mateix que avui, Espanya Cabo Verde, amb tots els respectes per Cabo Verde, no?
0: Sí, pobres.
2: No motiva.
0: No, però aquesta és la tonteria que ha fet la UEFA, que és intentar guanyar
2: diners
0: a base de...
2: És un que no diu que és per favorir que equips com Curaçao, que són d'allòs que tinguin l'opció d'anar amb un Mundial. Però, bueno, però un Mundial no és perquè hi vagi qualsevol mindungui, vull dir, un Mundial és perquè hi vagin les millors seleccions, i si són 20, doncs 20, i que vull dir que s'enfronti en partits interessants. Perquè ara, fins que no hi hagi les eliminatòries, és que
0: no
2: val la pena.
0: I també et trobes que hi ha equips com Curaçao, o per exemple, o Cap Verd, i no hi és Itàlia, que
2: exacte.
0: Dius...
2: Sí, sí.
0: A veure, no és... No és molt normal.
2: Bueno, o altres de Sud-amèrica, també tenien de Sud-amèrica que tampoc hi han anat. Vull dir, sí, veure, és millor, vull dir, que hi vagin aquests països, si tenen d'anar-hi 25, però és que tenen on realment hi ha els bons equips, les bones seleccions.
0: I tot això de les targetes vermelles, els 5 segons, els 10 segons, tot això què?
2: Però jo l'únic que he vist aplicar un parell de vegades és el tema de treure de banda, que sí que vull dir que ha estat més dels 10 segons, i que han dit, no, que tregui l'equip contrari. El tema del porter d'allò d'ensenyar, no he havia que ensenyessin ni cap targeta ni que fessin cap cosa de res. L'únic que he vist amb sacs amb treure
3: de
2: banda.
3: I el de fer cuento? Tampoc
2: he vist cap targeta per això.
0: Poseu-vos els auriculars, va, un moment. Sí,
2: l'únic va ser amb el treure de banda, que si hi havia una, no sé quina equip era, que perdia
0: que
2: el temps.
0: Fotre. Aquesta és la vident brasilera que diu que serem abduïts, o que no, que seran abduïts al partit, aviam com sona això.
1: Mas eu vou falar que eu particularmente eu tive experiência com alienígena. E alienígena existe, sim, você tá entendendo? Existe e eles estão aqui, eles estão chegando. E a volta deles, para mim, está marcada, sendo pro dia 24 de junho, agora, em Miami, tá? Las Vegas, Estados Unidos, tá chegando ali. Você tá entendendo? Os alienígenas vão descer ali. E o mundo inteiro vai conhecer os alienígenas. E eu vou falar que eu, no meu sonho, eu estava do lado do Neymar e do Vini Júnior. E que os alienígenas, você tá entendendo, colocava o Neymar e o Vini Júnior dentro dessa nave também, espacial, você não, é uma nave, né? É um negócio redondo.
0: Um negócio redondo? És un negoci redondo. S'ho emportaran cap amunt i vas a conocer los alienígenas. Ja ho heu dit, eh?
2: I no potser els venen por ahí.
0: A Miami, exacte.
2: Voten un mercat.
0: Apareixeran i diran, què tal, hola, hemos venido, saps? I ja ho tindrem.
2: Venim en son de pau, eh?
0: Sí, sí. Ara es confirmarà una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia i és un... Fixeu-vos que, segons hem pogut veure al cine, aquí podem estar molt tranquils. Si hi ha una invasió extraterrestre, sempre començarà per als Estats Units.
3: Sempre. Exacte.
0: O sigui,
3: ara Miami.
0: Però avui normalment començarà a Los Angeles, a Nova York. Sempre comença aquest lloc.
2: Perquè saben sí. Que són els més tontos i els més fàcils.
0: Clar, exacte. Per tant, bueno, en tot cas, jo... Bueno, doncs potser el veig, aquest partit.
2: Convèncer amb en Trump que venen alienígenes és fàcil. Avui dintre, si algú t'ho compra, va.
0: Tot el que sigui liar-la, però bueno, pues ja ho teniu. Busqueu-la, està... Aquest, això és d'Instagram, vull dir que la trobareu allà i, bueno, podeu fer riure. Vale. Riure una estona.
3: No ho sé, aviam si no riurem tant. El dia 26 no riurem tant,
0: Acabarem esclavitzats per uns tios verds de pell mucosa, saps? Ara
3: ningú diu que siguin verds i de pell mucosa, escolta.
2: No, no tu dius moltes pel·lícules, ja, també esperes que vinguin amb el dit aixecat.
0: Exacte.
3: Segons l'Spielberg... Sí? Amb aquesta pel·lícula que han fet que
0: van estrenar
3: l'altre dia
0: sí?
3: Està acabada de...
2: Sí, l'acaben d'estrenar.
3: Estan ja aquí al mig nostre, eh?
2: Bueno, és la culminació de tot el procés que ha fet des de l'ET, no? Sí,
3: sí. Des de l'ET,
0: sí, sí,
3: el procés
0: sí.
3: Que ha anat fent per tercera fase.
0: Hòstia, doncs sí, pues sí. Ja ho mira. Bueno, ja diuen...
3: No, es té que anar a veure. No, almenys és curiosa. Almenys és curiosa.
0: Són gairebé 4 hores, de pel·lícula, però ja n'hi ha d'hora.
2: Bueno, però són d'aquelles que tens d'anar al cine perquè a casa t'adorms.
0: Home, sí, la veus per... Com una sèrie, la dos per trossos. Exacte. Les dos de trossos.
2: Escolta'm. Sí, perquè ara hi ha molta mania, no sé per què. A veure, amb el bé que estan pel·lícules de màxim 2 hores, ara sí. Quan sol dura 3 hores,
0: sí.
2: I vull dir, i a casa es fan pesadetes, 3 hores.
0: Ara que hem lograt que les sèries tinguin 6 episodis, exacte. Ja està. Vull dir, no cal fer-ne 13.
3: Sí, sí, jo només en veig de 6 episodis.
0: Clar,
3: eh? Jo
0: 6, també. Perfecte.
3: Jo també. Màxim 8, màxim.
0: Sí.
3: I encara els de 8 són de 45 minuts, no són d'una hora.
0: D'una hora, sí senyor.
3: No, són de 45 minuts.
2: I els que aguanto més, vull dir, 10 o 12 són aquests de 30 minuts. Te'n vas veient dos cada dia i en una setmana t'ho
0: espuguis.
2: Però llavors, la tercera temporada, 225 episodis, anda ja.
0: No. A més, és un pal. Quan comences a veure 7 temporades, diu, no, jo passo, quina mandra. Si la sèrie és bona, només hi ha una sèrie que es pugui veure, que pugui tirar 4 temporades i d'una hora i 12, que és Yellowstone. Yellowstone és l'única sèrie que es comaleix, és qual. No sé si l'has vist.
3: No.
0: Te l'has perdut, no. Te l'has de veure. I l'Houston no, és...
3: Encara hi és.
2: He vist la primera... El xai sí. Que vaig veure la primera, sí, primera temporada.
3: L'únic és això, que quan veig tantes temporades ja em desinflo.
0: Kevin Costner, només et dic això, Kevin Costner. Per tant, ja, això ja...
3: Clar. Són paraules majores,
0: això s'ha de veure.
3: Són paraules majores.
0: Bueno, i en tot això, perquè veieu que el del futbol no està... Bueno, que sí, que targetes grogues poques.
2: Sí, no, ja que va haver el primer partit, va haver-hi alguna targeta groga i alguna expulsió, però no hi ha hagut massa polèmica, no n'hi ha hagut.
0: He vist que la UEFA fa això dels descansos per hidratació,
2: sí, de
0: que avui algú es cagava amb ells, perquè es veu que és mentida, que no ho fan per hidratació, sinó que ho fan perquè així han colat 3 minuts exacte, més de publicitat exacte. Al mig del partit.
2: Sí, sí. Dir... No, perquè home, ara...
3: Segur...
0: Sí, sí, sí.
3: A l'Etil Infantino pel mig, segur,
2: de,
3: que és així.
2: De la hidratació ja no sé quins camps és, que tanquen el sostre i fotrà aire condicionat. Sí. I...
0: Vale, doncs ja no té sentit.
2: Ja no fa falta d'allò.
0: Que fort d'Amèrica. Fan... I aquí encara estem si tanquem o no tanquem i ells foten l'aire condicionat. I,
3: escolta.
0: I bueno, llavors ja anem al mercat de fitxatges, no? Que és el que és el que toca. Ha guanyat en Florentino, tots estàvem molt contents que guanyava en Florentino, però en Florentino està fent el joc de encarir el mercat.
2: Totalment.
0: I boicotejar les fitxatges de la...
3: tot el que volen els altres. Què ha fet durant 24 anys?
2: Fitxar tot el que volen els altres. Abans d'aquell lloc m'ho quedo jo.
3: Entesos.
0: Ja, bueno, però...
2: Es va fotre el farol del Julián, de l'Atlètic de Madrid, amb els 150 quilos.
0: L'Atlètic de Madrid va dir que por aquí.
2: Exacte. Sí. I a partir d'aquí llavors ha fitxat tot el que troba.
3: No, mira, qui vol el Barça aquell? Doncs pues anem vale. per aquell. Doncs pues ja està. Molt bé.
0: Ens hem de preocupar?
3: Jo gens.
0: No, eh?
2: Home, a veure, està reforçant molt la defensa. No sé, vull dir, el problema que tenia, el forat que tenien era l'any passat tenien la defensa, tenien un forat bastant gros. La veritat és que, vull dir, a veure, Cucurella és un bon lateral, evidentment. Els altres que han fitxat, el Danfri, no el conec massa. I l'altre...
3: I ara vol un central portuguès.
2: Sí, volien el, sí, també volien el Guardiol, però el Guardiol renova pel City.
0: Sí.
2: I en Sergi han fitxat un altre, un central, i han fitxat, no me'n recordo quina. En Sergi han fitxat també un central, han fitxat tres. Però, vull dir, veurem. El que passa és que continua faltant-los i si no fitxen... Ah, bueno, també han fitxat el Bernardo Silva, que aquest, vull dir, ja... Jo crec que ja aquest xicot...
3: Ja està de tornada.
2: Ja estava, ja havia de tornada, ja que no... De tornada.
0: Però el Barça el volia, el Bernardo Silva.
2: Sí, però, bueno, es va parlar, però finalment el Barça va desestimar-ho. Per el que demanava, l'edat que té i tot, vull dir, no, ja no...
3: Aquí es té que fer un equip de futur, no anar a buscar.
0: Julián Álvarez
3: és glòries.
2: El que passa és que Mourinho, com que és, el Bernardo és portuguès i tal, doncs, bueno, vale, va dur cap a casa. I ara em sembla que vol fitxar un el del West Ham al mig del camp. Un Núñez d'aquest, no sé com...
0: Però
2: perquè els del PSG que volia tocar són intocables, el PSG dir que aquí
0: no toca ningú.
2: Aquí no toca ningú.
0: El tema és, deies, bueno, la banda dèbil del Madrid era... Bueno, tu parles de la defensa i al mig del camp.
2: Sí, no, li falta un organitzador al mig del camp, evidentment, però a darrere cantaven molt, vull dir, no tenien defensa, lesionats, una cosa i una altra, tenen una defensa molt dolenta, els hi feien molts de gols. Els hi feien molts de gols. I en Cucurella, a mi m'ha estranyat en Cucurella que hagi anat al Madrid, o sigui, que se'n volia anar dalt d'allò, que és anat a l'Atlètic de Madrid, ho has entès més bé. El d'anar al Madrid, no sé per què hi va, vull dir, no...
0: Perquè li deuen pagar molt, no?
2: No ho sé. Vull dir, em sembla que l'Atlètic també li oferia més o menys.
0: El mateix, eh?
2: Vamos, no ho sé, havent estat aquí a... Havent estat a la Masia i tot el d'allòs, m'ha estranyat, però bueno, cadascú fa el que vol, evidentment.
0: No, ja s'ho farà.
2: Espera, i també et dic, espero que fracassi.
0: Bueno, evidentment.
2: Totalment.
0: Evidentment, també et dic una cosa, jo sóc del parer, i amb Cucurella i amb qui sigui, de si te'n vas, no tornes.
2: No.
0: És a dir,
3: sí.
0: Si tu un dia vas decidir marxar-te, fantàstic. No tornes.
2: Sí, perquè els que s'han anat i han tornat, al final han fracassat.
0: Re, poca cosa. És
2: tot, a dir... En tots els respectes de Francesc.
0: Sí, Francesc va ser un fitxatge... Bueno, no, va ser un fitxatge fracassat.
2: Sí, sí, perquè a més el problema d'Encés... En Piqué, aquest...
0: És l'únic.
2: Encés va ser el problema d'Encés és que ningú li va perdonar que ens costés 40 milions.
0: No, i després perquè...
2: Per el que va fer.
0: Clar, pel paper... O sigui, pel que va fer el Barça no els valia.
2: No.
0: És a dir, per 40 milions esperes... Que és el mateix que li pot passar en aquest fitxatge nou que han fet, que aquest Gordon, es diu?
2: Gordon.
0: En Gordon, que n'han pagat 80. Uh-huh. Clar, això és una mala jugada, perquè has de ser...
2: Clar,
0: has de ser molt bo per justificar 80 milions, eh? I al Gordon li pot passar com en Fàbregas i com li ha passat a molts altres jugadors.
2: Que han vingut i que no...
3: Bueno, però en Gordon no havia estat al Barça. Se'n va anar i va tornar. Sí. Això és el que la gent no li ha perdonat.
2: Un d'aquests també, el brasileu, aquell que ens va costar 100 milions, com es deia, que també... Bueno,
3: quants n'hem tingut que hem fitxat
2: sí,
3: per milionades i resulta
2: ser els fracassos
3: que
2: més grans.
3: Els calés.
2: Ara no marco com es deia.
3: Això sí. Està com està.
2: Coutinho, que va ser un dels fracassos, sí. Que a més no vam entendre que era un jugador que havia jugat a l'Espanyol, vull dir, per favor.
0: Sí, Coutinho.
2: Tens de pagar 100 milions.
0: Va, no, impossible. Per tant, no ens hem de preocupar, Cucurella que faci el que vulgui.
3: En Madrid que faci el que vulgui.
2: Veurem,
3: no, no és problema de noms. Quantes vegades ho hem vist que tenia molt de nom
0: sí?
3: I no han guanyat.
0: Sí, sí, això sí. Bueno, Mbappé.
2: Exacte.
0: Hem fitxat Mbappé, hem fitxat Mbappé, hem fitxat Mbappé.
3: Ho guanyarem tot. Quan se'n va del PSG, llavors el PSG comença a guanyar. Sí, sí, sí. I ell encara no n'ha guanyat cap.
2: I també, també al Madrid tenim de veure una cosa, a veure com torna Mourinho. Si continua fent aquell futbol ràcano que feia, que vull dir que no jugaven a res, que anava a defensar i pilotes llargues i que corri algú, perquè de futbol amb el Mourinho no havien fet.
3: No.
0: Jo m'agradaria recordar per què el van fer fora, el Mourinho. Perquè, clar, el van fer fora per doler. O sigui...
2: Perquè ja no havien guanyat, aquell any no havien guanyat
3: no
2: res.
3: No havien guanyat res.
2: I el Barça havia guanyat tot, i vull dir...
0: El Mourinho és un entrenador que s'ha devaluat.
2: Sí, sí. És, sí. Dir,
3: és una... Home, és un entrenador que ha estat amb equips de segona i no ha fet res.
0: Sí, sí.
2: No, i a més, vull dir, a veure, les tàctiques evolucionen, i si tu no evoluciones ja quedes clavat amb el de fa 20 anys, vull dir...
0: No ens hem de preocupar, per tant, eh?
2: Ja t'ho dic, quan comenci la temporada ja en parlarem.
3: Sí.
0: Escalfarà els partits, això sí.
2: Bueno, això ja està claríssim.
3: Això... Que per això l'ha fitxat, eh?
2: Exacte.
0: Ja, ja.
3: Era que ha fitxat un entrenador anti-Barça.
2: Sí, sí. Vale.
3: I ja està. Ah, és que només vol això.
2: Són 2 anys que no s'han menjat
3: res. Té una obsessió, el senyor aquest.
0: Bueno, que de fet, ara està amb tot el tema Negreira.
2: Sí, sí, està d'allà. Sí.
0: Que el tema Negreira no acabarà amb res.
3: Amb res, no,
2: Europa
3: però
2: ja li ha dit que, no, que el dossier se'l pot guardar i se'l pot fotre allà on vulgui, que no serveix de res.
3: Però ell, esclar, és una manera que té doncs, de justificar-se.
2: M'han robat 7 lligues, m'han robat 10 copes d'Europa... Li han robat tot, pobre noi.
0: Bueno, és un pobre desgraciat. Escolta, bueno, digues.
3: No, home, parlant de Copes d'Europa...
0: Sí, ara sí, pots parlar amb vol,
3: 50,
0: no?
3: 50, vale.
2: 50.
0: Sí, és espectacular.
3: És l'únic club al món que té...
2: Com a poliesportiu és el millor club del món.
0: Sí, 50 Copes d'Europa. Bueno, hi ha l'última de l'handbol d'ahir.
3: Ahir va ser...
2: No teníem més, vull dir, és el hockey, que en tenim 22.
3: 22 en el hockey.
0: Hòstia, sí.
2: I les altres, vull dir, les de bàsquet, dues.
3: De és el que té menys, el bàsquet.
2: Sí. De Champions, bueno, de futbol,
3: 5. Les nenes, 4.
2: Les nenes, 4.
0: Les de
3: hockey, 22. I 13.
2: I 13.
3: De...
2: Déu-n'hi-do.
3: I futbol sala?
2: Futbol sala, sí, que tenia també... un parell. Jo diria que n'hi ha una o dues.
3: Sí, i futbol sala.
2: Una o dues de futbol sala.
3: Va tenir 50 copes d'Europa.
0: Home, sí, està molt bé.
3: No hi ha cap més club, amb tot el món.
2: Tenim un problema, vull dir, el museu ja no saben on posar-les.
0: Hem d'ampliar el museu.
3: El partit d'ahir, mira que fa anys que veig partits de balonmano, va ser excepcional, eh?
0: Sí?
2: Sí.
0: Diuen que va ser... Jo no el vaig veure, eh?
3: Jo sí que el vaig veure.
2: Jo vaig veure un tros, no vaig veure.
0: La vermella desqualificant d'aquell que ningú entén.
2: Diu que no...
0: No dic Fàbregas,
2: això. Però està jugant, des de fa anys, està jugant a Colònia cada any, està jugant a Alemanya.
3: Sí.
2: El Barça contra 3 alemans.
0: Vale.
3: I llavors, per compensar-ho, n'hi va haver una jugada que era calcada i el van tenir que expulsar el de l'Alemanya, també. Però és que va ser un partit de dos equips que corren.
0: Ja. Yeah.
3: Inclús hi havia gent amb això de les xarxes socials... que deia que allò no era un partit de balonmano, que no els agradava.
0: Que era atletisme.
3: O sigui, els puritans, que és doncs, la defensa de sis posada i anar rodant la pilota fins que trobes un forat...
0: No.
3: Això ahir no hi era.
2: Això és a veure, que suposo que els amants del handball potser que veuen, sí que els agrada, però els que el anem veient de quan en quan és avorrit, si no hi ha la defensa i es van passant la pilota i no acaben...
0: S'empenta, aquí vol llançar l'altre d'empenta.
3: Exacte. Una final 36-34, 37-34.
2: No, per això, és perquè van jugar...
3: Es van fer 70 gols, eh?
0: No, és brutal.
2: Moltes opcions de contraatac i de córrer, i vull dir...
3: Sí.
0: No.
3: Corrien els dos. Hi havia moments que des... Escolta, jo perdia la pilota... No sabia on era la pilota.
2: I 37-34, i els porters van parar la tira.
3: Tant com l'altre van parar la tira. Això et dic que va ser un partit d'ahir excepcional.
0: Hòstia, doncs me'l vaig perdre, ja em sap greu, perquè aquests partits són molt vibrants.
3: Molt divertits.
0: Perquè, bueno, ara tenim l'handbol, perquè el bàsquet ara sembla que han guanyat 2 partits, però bueno, no
2: hi comptava més arribar a la final, no, perquè, clar, comptaves, el normal hauria sigut que el Madrid és eliminat al Gran Canària,
0: sí,
2: i el Madrid a tu t'hauria repassat. Bueno, no sé com estarà, perquè no el segueixo, però a tots els partits que hem jugat aquesta temporada no, ens ha repassat.
0: Bueno, és que han fet partits tota la temporada de bàsquet, estan per plorar.
2: Fatal. I, a veure, i la lògica seria que guanyés el València. Però bueno,
3: lo lògic és que guanyi el València.
0: Sí.
2: Perquè a més tenen el factor pis, ho tenen tot a favor. Oh. Però bueno, si juguen com aquests dies amb Valdellós, vull dir, igual, estem de sort
0: i guanyem.
3: Sí, perquè el tercer partit
2: sí,
3: anàvem perdent de 14 punts, sí, a la mitja part.
2: Sí, vaig estar mirant un rato,
3: remuntar.
2: Vaig veure que perdien, dic, bueno, hi haurà un quart partit.
3: Sí.
2: I llavors vaig veure al final els últims 5 minuts i mira, estem pues aguantant bé.
0: Estem fent bé. No ho sé. Bueno, en Xavi Pasqual marxa, això ho tenim molt clar.
2: Sí, està clar.
0: Les seccions, jo no sé si és perquè cada any s'estan desmuntant a poc a poc. Bueno, femení desmuntant, bàsquet desmuntant.
3: Mira, per exemple, al hockey,
0: sí?
3: Ja no hem arribat ni a la final de la Lliga.
0: Ens
3: han eliminat el Noia, que llavors va al Liceu ni fa 7.
0: Sí, sí.
3: O sigui, que el Noia tampoc té res.
2: I amb el Humble, vull dir, no ho recordava, però a part d'això, de l'any passat, aquest any, hi ha hagut 7 o 8 canvis.
3: Sí.
2: El que passa que l'Ortega s'ha pogut, vull dir, continuar mantinguent la cohesionar l'equip, però també amb base als que jugava l'any passat, hi ha hagut 7 o 8 canvis.
3: Bueno,
2: també.
3: I ara se'ns en va el porter,
2: i llavors el que va ser l'MVP.
3: També se'n va. I l'any que ve se'n va el Nicament.
2: Jo pensava que marxava aquest any, també. No, l'any que ve.
3: Marxa l'any que ve.
0: Estem fotuts, eh?
3: Sí, en bàsquet ja veus que no es fitxa res, per això
0: no per això se'n va.
3: I ara ha sonat. Jo suposo que els hi devien picar a la cresta i els hi va a l'orgull, els hi ha sortit.
2: Va sortir. Sí, sí.
3: Dius, farem el ridícul, almenys arreglem una mica.
2: Almenys arribem a la final i vull
0: dir... I que almenys maquillem una miqueta la temporada.
3: Les noies també, de moment, se'ns en van 3 puntals.
2: Sí.
3: I pot ser que siguin 5 o 6.
2: Sí, sí, que n'hi ha que estaran...
0: No tenim una bona... No tenim un bon paper. I el primer equip de futbol, què? Perquè fitxatges de moment, es va dir
2: el Gordon.
0: El Gordon i para de comptar.
2: Tots són perspectives. Estem seguint aquest, seguint l'altre, però
0: no... El Javier Álvarez aquest el fitxarem o no al final?
3: No.
2: Jo crec que 100 milions no els pagaran.
0: No, eh?
3: I a més, no l'Atlètic de Madrid és que no es té que fitxar res.
2: No
3: hi té que haver-hi ni converses.
0: No?
3: No.
2: Tot el que hem fitxat a l'Atlètic de Madrid ha vingut aquí i ha sigut un fracàs.
0: No. Sí, això és veritat. Això és veritat.
2: No ha funcionat, vull dir... Llavors, vull dir, el Barça, vull dir, no té diners per gastar-se 100 milions en cada jugador. 80 del Gordon, si tens d'anar a fitxar un altre, vull dir, tens d'anar a buscar gent que quedi lliure amb una fitxa més o menys acceptable i al voltant dels 30 o 40.
3: Ja jo crec que no pots anar més. El PSG vol el Ferran?
2: Sí, però bueno, si se'n va el Bartolà aquell, el Barcolà. I el Barcolà, que aquest d'estan parlant si se'n va o no se'n va, diu que si se n'és el Barcolà vindríem pel Ferran. Però falta saber...
0: Que Ferran l'hem renovat fa aquesta setmana passada.
2: Sí.
3: Que... Ja va bé, almenys cobrarem, si se'n va.
0: Sí, això és cobrarem bastant. Bueno, el PSG ja es va quedar aquell jove que es va empenyar tant al Flick. El croc, roc, broc, troc, aquell nano, que no ha fet res.
3: Sí,
0: el
3: Dro.
0: Dro. Que no ha fet res.
2: No ha jugat.
0: No, vull dir que no d'allò.
2: Tu tens, bueno, la base el Barça la té, al mig del camp té la base, darrere té la base, i a davant faltaria un davant de centre, faltaria si se'n va...
3: Però algun lateral potser també faria falta,
2: dos,
3: eh?
2: Vull dir, dos, no dos, una a cada costat.
3: Per això.
2: El centre de defensa sí que tens gent,
3: mig camp,
2: exacte.
3: N'hi ha molts i un delanter.
2: Un delanter el necessites.
0: I defensa?
2: Dos laterals.
0: Centrals?
3: Centrals en tenim 4.
2: Teòricament tens l'Eric, el
3: Cubarsí,
2: el Gerard,
0: sí,
2: l'Araujo, si no te l'has vengut, i llavors en Christiansen s'hi recupera. Vull dir, aquí ho tens cobert.
0: Araujo està ja bastant cardat. I en Christiansen...
3: La base són els dos nanos de casa.
2: I llavors també, a veure, no sé si donar opcions, però l'últim partit que va jugar aquell també del futbol base envers en Gerard, no sé com es diu, aquell nano també va fotre molt bé. I llavors de lateral dret tens l'opció de l'espà.
3: que es veu que això a la pretemporada es veu que s'ho vol mirar un parell de laterals de casa.
2: De casa a l'Espart, i clar, i a l'esquerra tens de saber si el Joao Cancelo es queda o no es queda, perquè tampoc saps.
3: Sí.
2: Tens el Joao Cancelo i el Rafford, que no saps què fas amb ells.
0: Que faran... Bueno, sí, i l'altre és aquest, el Koundé, no? Koundé, sí.
2: No, Koundé està a la dreta, que si vingués una bona oferta...
0: Fora, te'l vens tranquil·lament i ja està.
3: Perquè aquest és irregular, fa el gran partit, però et fa...
0: Bueno,
3: les esgarrades cada partit, també.
0: Aquesta última temporada ha estat de plorar. L'anterior va fer molt bé, però aquesta última... No,
3: algun partit ha fet bé, però...
2: I llavors, i a davant tens la banda dreta entre Rafinha i Gordon, la tens més o menys arreglada. Al davant de centre només tens el Ferran, pot tenir un davant de centre, i a l'esquerra tens el Lamin, i a l'altre és el Nanet.
3: Sí, el suec, aquest.
2: Sí,
0: Sí, no ho sé. Jo tinc
2: aquest, vull dir, és el que li veig menys opcions.
3: Sí, és perquè descansi el Lamin.
2: Exacte.
0: Vale, perquè el Yamal prengui en partits fàcils. Copa del Rei, per exemple. Copes del Rei fins al febrer.
2: Clar, aquí entra sempre l'opció de que no se'n lesionin.
0: Bueno,
2: tens de tindre una segona opció, que vull dir, que et doni joc, perquè, clar, se'n lesiona Rafinha, ara tens Gordon. Se'n lesiona Lamin i aquí pateixes més.
0: Hi ha una altra cosa, jo abans he dit, i ho he dit obertament, i ho torno a dir, és a dir, aviam si avui Cap Verd fa un bon partit i acaba ràpid amb la tonteria de la selecció. Perquè, clar, aquests tios poden estar jugant al Mundial...
2: I no descansen.
0: Clar, fins al mes de juliol.
3: Bueno, tens que pensar que l'Emil fa 2 mesos que està descansant.
0: Sí, bueno, ja, però...
2: I llavors, i quan acaba...
3: Que jo continuo dient que no ha estat lesionat.
2: I quan acabi el Mundial, i aquella mariconada del Mundialito, aquell que l'any passat no hi vam anar-hi...
0: I això, no,
2: que va guanyar...
0: No.
3: La Copa del Mundo, aquella.
2: Que hi van els 6 o 7 o 8 equips, que l'any passat la va guanyar, al final la va guanyar el Chelsea o el Tottenham. Sí. Que hi van anar, el Barcelona hi va anar al Madrid, l'Atleti, el Paris Saint-Germain... I
0: que
2: tal.
0: Algú deia...
2: I aquest any sembla que per números ens tocaria anar-hi, em sembla que per...
0: Sí?
2: Per rànquing.
0: Però amb això algú deia... bueno, també, quan havia aquesta copa i es va dir que el Paris Saint-Germain i que tots els que anessin allà no farien una bona temporada i el Paris Saint-Germain s'ha guanyat la Champions.
2: És l'únic que l'ha fet, perquè l'altre equip anglès que va guanyar va ser... No sé si Chelsea o Tottenham, em sembla que era Chelsea. Bueno, aquest any no ha fet res.
3: Per què l'ha fet? Perquè té una plantilla de 30 jugadors.
2: Sí. Va començar les eliminatòries de Champions, les va començar fatal.
0: Sí, sí.
2: I el Luis Enrique va dir, tranquils, ja arribarem al final, que recuperaré tota la gent.
0: I ja està.
2: I a la que va recuperar la gent, vull dir, a guanyar la Champions.
0: No ho sé, jo pues espero que no ens toqui anar, perquè només ens falta anar, és a dir, després del Mundial, no de la base de la selecció i una cosa i l'altra, si no podem descansar. No,
2: un mundialito aquest, vull dir.
0: Vull dir, no farem
2: per. No, és una pretemporada de 15 dies i se trenquen tots.
0: Sí. Bueno, veurem què passa. L'Espanyol està amb en Monchi nafitxant, no?
2: Hem fitxat algú més, perquè no...
0: No.
2: No, que jo sàpiga, no.
0: Ratificar el xòfer, no?
2: Això està ratificat.
0: Aquest sí que té mèrit. Busca un entrenador que perdi tots els partits d'una segona volta i el ratifiqui, saps?
3: Això és històric, eh?
0: No.
3: Bueno, que perdi 18 partits seguits i que el ratifiquin.
2: El moviment d'entrenadors és d'allò. El del Mallorca, el de Michel, és aquell que va baixar i el club el havia renovat i ara diu, és ell que diu que se'n va cap
0: a l'Alemanya. Sí. Bueno, el Michel, el del Girona, que ara està a Ajax, Jordi Cruyff, va dir, no lo creéis? El quedo jo.
2: I el que semblava que se'n volia anar, però al final la renovància, era el Bordalàs. També deien que s'anava del Getafe, però em sembla que al final et sembla... Vamos.
3: No, home, és que...
2: Em sembla que es queda.
3: El Getafe el necessita i necessita el Getafe per jugar d'aquella manera. No pot anar a gaires llocs més, eh?
0: Bueno, en tot cas, escolteu, veurem què passarà avui, veurem què passarà durant aquesta setmana amb el Mundial, amb els fitxatges. Evidentment, si us sembla, dilluns vinent.
2: Exacte.
0: Ens tornem a emplaçar i tornem a parlar... una miqueta de l'actualitat esportiva. Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
2: Molt bé.
0: Jordi, també, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, que vagi bé i cuidado el dia de Sant Joan.
2: Vinga, que ens veurem abans de Sant Joan.
0: Abans ens veiem.
2: La setmana que ve ja farem aquí.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts a les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
6: És una excel·lent
4: excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
5: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2%, i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres, amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, i de fet avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98,

0: Entrades a Antràpolis i a la Riera per a fita número 1.
1: Ràdio Arenys.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara també estem construint. Parlem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut, emocional, sexualitat i tot d'altres cosetes, sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones ja són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin. La teva veu és important.
1: Estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Tenim alguna cosa a dir? Teniu alguna experiència, un dubte, un jo? Crec que i us agradaria comunicar-nos-ho i comunicar-ho als oients, doncs truqueu ara mateix en el telèfon que té també WhatsApp 937957912. 937957912.
0: Un programa creat per Rim Garcia i dirigit i conduït per David Herrero i...
1: Jordi Anglada.
0: I avui al so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois.
0: Avui tenim en el programa un convidat que es tracta... És una persona que vaig conèixer amb les jornades aquestes de construir la masculinitat que es va fer a Mataró. Es tracta de Roy Galán. És un escriptor, un activista LGTBIQ+, i feminista. Va néixer a Santiago de Compostela l'any 1980, va créixer a les Illes Canàries, va estudiar dret i durant 11 anys va treballar pel govern de Canàries. El 2013 va deixar-ho tot per dedicar-se a escriure.
1: Clar, des d'aleshores ha publicat un munt de llibres com Irresistible, La ternura, Nadie dentro de ti o Lágrimas negras. Però el que avui ens interessa especialment és Fuerte, publicat l'any 2020. Un llibre que ara mateix descriu com un mirall, una llanterna que ens il·lumina cap dins nostre, cap a la intimitat. I no és un manual contra els homes, eh? Vull dir que no us penseu ara aquí que anem a atacar.
0: No, no és cap bronca.
1: No és una bronca, eh? És una pregunta. Quins homes som? Quina identitat hem construït sobre els nostres cossos? Podem canviar? Volem canviar? O s'ha de canviar alguna cosa?
0: Roy respon amb aquestes preguntes des d'un lloc molt concret, la seva pròpia experiència com a home que no encaixa mai en el motlle de la masculinitat hegemònica. I des d'aquí, des d'aquesta ferida personal, construeix uns arguments que a homes ens interpel·la directament. Que la valentia autèntica no és ser fort, és mostrar-se vulnerable. Donat que Roy és una persona que parla en castellà, per facilitar l'entrevista, que avui li farem, passarem a parlar en castellà durant tota la resta del programa.
1: Claro que sí.
0: Bienvenidos a Hombres. Roy, buenos días.
1: Buenos días, Roy.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué bien. Tal? Un placer, ante todo, es un placer tenerte por aquí. La verdad es que tenía ganas de hacer esta entrevista porque yo de ti ya he recibido varios inputs. Yo cuando estuve, o sea, la primera vez que te conocí fue cuando vi tu intervención dentro del desmontando masculinidades ahí en Mataró. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque lo ponías desde otro punto de vista, ¿no? Muchas veces la masculinidad, o cuando se intenta desmontar, se pone desde un punto de vista, pero a lo mejor nadie se le pasa por la cabeza ponerse en los zapatos del otro o desde otro lado. Entonces lo encontré realmente bastante interesante. Después a mí me acompañaba una amiga mía, una gran amiga mía, que se llama Claudia, que ella ya estuvo aquí, ya la invité en su día, de los primeros programas la hice con ella, y que me dio pues muy buenas referencias de ti. Con lo cual, pues, el hecho de que aceptases la invitación para mí fue, pues bueno, es un gran... una gran, digamos, que podemos ganar todos, ¿no? El programa lo dividimos básicamente en una serie de bloques y vamos a ir haciendo una serie de preguntas por medio. Pondremos algo de música, por esto de que la gente no se nos duerma mientras nos oye hablar. Claro. Pero

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i l'assignatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: Us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, un programa d'històries des de Ràdio Arenys. Us parla Joan Carles Martín, juntament amb l'equip del programa, Albert Estengre, l'Elisabet Cassà i l'equip tècnic de l'emissora. Avui l'Elisabet ens farà viatjar amb la seva motxilla literària. L'Albert ens explicarà un conte i també tindrem un conte teatralitzat de Pere Calders. I jo mateix us portaré les veus del carrer. A la secció de l'autor consagrat podreu escoltar uns poemes de Salvador Espriu.
1: El cercle dels mentiders.
2: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
0: Doncs ja tenim aquí una altra edició de la motxilla literària amb l'Elisabet Cassà. De què ens parlaràs avui?
3: Doncs mira, us vull parlar d'una motxillera amb totes les lletres. Més que motxillera, és aventurera, intrèpida i escriptora, clar, que per això estem en un programa de literatura. Em refereixo a Marta Gellhorn. Va ser corresponsal de guerra i, tot i ser americana, es va vincular molt en la Guerra Civil Espanyola. Va estar-hi de reportera i, en una carta a Eleanor Roosevelt, la primera dama dels Estats Units, va dir que Espanya era massa bonica per caure en mans dels feixistes. El problema que hi ha és que es coneix més per ser la tercera dona de l'escriptor Ernest Hemingway que no pas per les seves dots com a escriptora i periodista. És el mateix que li va passar a la fotògrafa Gerda Taro, que es coneix més la seva parella, el també fotògraf Robert Capa, que no pas doncs, la figura d'ella. La Gerda Taro va tenir molta més mala sort perquè, entre que algunes obres seves va haver de firmar amb el nom de Capa i que va morir a la Guerra Civil, doncs ha sigut complicat reivindicar la seva obra. Però bé, tornem a la Marta Gellhorn. Va escriure un llibre anomenat Cinc viatges a l'infern, que, tot i el títol, és divertidíssim. No per les aventures en si, perquè fan posar els pèls de punta, no m'hauria agradat estar a la seva pell, sinó per la manera que ho explica. Té molta ironia i un sentit crític cap a tot el que veu. I també se'n riu d'ella mateixa. És molt, molt recomanable. S'ha de dir que li anava a la marxa. Va guanyar uns diners per un conte que li van publicar i com que feia molt temps que demanava anar a l'Àfrica i en el seu diari doncs, no l'enviaven perquè deien que havien d'enviar gent experta i diu, home, però si no m'hi envieu no hi ho seré mai d'experta. I allò que el gos que

0: que va passar. Llavors, tant en l'obra literària com periodística, va aprofitar per denunciar les situacions que considerava injustes. La fúria la mantenia activa. Fins i tot, amb més de 80 anys, va viatjar per cobrir esdeveniments com la invasió dels Estats Units a Panamà o una matança de nens a Brasil. Vull dir que déu-n'hi-do la dona.
1: Déu-n'hi-do.
0: I va decidir tot de la seva vida, fins i tot la mort, perquè als 89 anys es va enverinar quan estava malalta i gairebé cega.
1: Mare de Déu.
0: Va dir, aquí s'ha acabat el tema, adéu.
1: Sí, sí.
0: Doncs aquest llibre jo el recomano molt, el llibre dels viatges a l'infern, i també a títol informatiu doncs dir que hi ha una pel·lícula que es diu Hemingway and Gellhorn, que està centrada a partir de la Guerra Civil i la seva relació amb l'escriptor. Però clar, ja sabem que en algunes pel·lícules el rigor històric no acostuma a ser la característica principal.
1: El rigor comercial.
0: Sí, i llavors l'esmento amb la boca petita. Vull dir, jo recomano més el llibre, però clar, també haig de dir que existeix aquesta pel·lícula.
1: Prenem nota d'ambdues coses.
0: Molt bé.
1: Que també has escrit un article sobre ella.
0: Doncs sí, Joan Carles, també l'he escrit.
1: Molt bé, gràcies, Elisabet.
0: Gràcies a vosaltres.
1: És la propera.
2: Hi ha capell de conill!
3: O les dones peix!
2: El cadiraire!
4: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
5: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
1: Ja us he parlat dels germans Mas, però al reprendre aquesta nova temporada en un horari de més audiència, em penso que a molta gent li agradarà sentir-ne parlar d'aquesta parada de la plaça del nostre mercat i, sobretot, de les persones que la regentaven. Però de ben segur que moltes i molts la tenim present en els nostres cors. Es tracta de la ja desapareguda parada de vedella dels germans Mas. Entrant a la plaça del Mercat per la banda de la Riera, al final, a mà dreta, hi havia la seva parada, amb el rètol encara present, Carniceria Juan Mas, carniceria que van fundar els avis, l'Albert i en Joan, una a l'esquerra i l'altra a la dreta, i el seu públic, principalment mestresses. Algun manso despistat, com jo, que no hi perdia detall d'una posada en escena on cada clienta era una funció irrepetible en aquell teatre rialler. Potser estic arribant a nivells tocant l'obsessiu, però creieu-me si us dic que ja he passat i he compartit moments i experiències difícilment repetibles, on la varietat de parts i peces de què es composa una vedella n'era l'accent d'aquell senzill llenguatge. Ara m'he copiat una mica d'en Lluís Llach, eh? Amb tot luxe de detalls, simpatia, professionalitat i mestria, et servien sempre el millor tall. D'on sortia, de quin criador, de quin escorxador, ni idea. Ni calia saber-ho, però l'espera que amenitzaven amb el seu especial tracte i humor era el millor d'anar-hi a comprar. Filet de pobre, cap de mort, xurrasco, filet, entrecot, mitjana, tall rodó, culata, de la part d'aquí o de la part d'allà, del començament o del final. Només em queda tal o qual peça. Te l'arreglo i et faig bon pes. Ben polida. Aquestes paraules formaven part del seu argot que encara ressona als nostres caps i dins dels nostres cors. Al novembre de 2016 arribava com una galleda d'aigua freda la notícia del tancament de la seva parada. Poc temps després que el seu germà, l'Albert, agafés la jubilació, en Joan també plegava, i amb ell la fi d'aquella vedella de valor afegit d'Arenys a Mar. L'Albert ens va deixar i se'n fa un nus a la gola de recordar-ho. No vull que desaparegui el seu record i aquelles representacions úniques, magistrals. Per això els hi faig aquest petit homenatge radiofònic. Al llarg dels anys han anat desapareixent moltes parades i encara que se n'han creat de noves, la xifra de les desaparegudes és, malauradament, superior. I és que els temps no ajuden. Guanyen pes les grans superfícies i franquícies amb les que els petits negocis no poden ser competitius. I la gent, les persones, anem pel caler, perquè tampoc són bons temps.

0: Radioteatre.
1: Seràfix, Casa de Teatre i Ràdio Arenys us ofereixen Radioteatre.

L'esperit guia. Adaptació radiofònica que fa Albert Estengre, del conte del mateix títol de Pere Calders. Amb les veus de... Narrador, Albert Estengre. Esperit guia, Lola González. Ferroviari, Joan Carles Martín. Direcció, Albert Estengre. Amb tots vosaltres, l'esperit guia.

0: Totes les persones, quan arriben a una certa edat, han tingut contactes amb el sobrenatural. I quan ve a tomb i en tenen ganes, ho expliquen. Jo, potser perquè en realitat no m'ha anat prou bé, m'he mogut sempre pel més enllà amb un cert desaiximent. Vull dir que no tinc el respecte que la majoria de gent li té. És a dir, que els fantasmes no me'n fan gens de por. De fet, hi tinc certa confiança. Tinc somnis profètics, presentiments alertadors, trec partit de la telepatia i a casa meva. Fora d'èpoques de veritable penúria econòmica, hi ha hagut sempre un fantasma. La present història és d'esperits. Bé, només d'un, però no és de por. Aquesta declaració es faria innecessària si la gent tingués més lectures i estigués ben convençuda de que les coses dels esperits no en fan de por. És qüestió de saber-los tractar en un cert sentit i amb una certa mesura, sense donar-los massa importància. Hi va haver una temporada que cada nit, poc després de dormir-me, era despertat per tres cops donats a la paret de la meva cambra, seguits pel tic-tac d'un pèndol que no corresponia a cap rellotge fet i dret. Des del principi vaig sospitar l'origen del soroll i precisament per això feia el distret, perquè, per tractar amb els esperits, se n'han de tenir moltes de ganes. Però un dia va arribar a fatigar-me la insistència del meu comunicant i, aixecant-me del llit una revolada, vaig preguntar-li: què passa?
1: Ai, sóc jo. Perdoni que el molesti. No encengui el llumet de la tauleta de nit. No cal. No s'espanti. És que jo sóc...
0: Sí, ja ho sé. Un esperit, és clar, carregat de prejudicis, espieta, amb l'aire de no tocar de peus a terra que tenen tots els esperits.
1: Oh, i què li ha fet dir tot això?
0: Perquè sempre, poc o molt, hi he tingut tractes. Com que us penseu que tots us tenim por, us estranya que jo us vegi a venir. Fa unes quantes nits que et sento voltar per aquí. Gràcies a Déu que m'he decidit. Acabem de pressa, que tinc son. Què passa? Digues, què vols?
1: Oh, veurà... Venia a demanar-vos que feu de mitjancer amb un assumpte que m'han encarregat.
0: Quina mania! No sé com teniu humor de tornar al món per ficar-vos en coses dels mortals. Perquè no us quedeu en el vostre damunt, vosaltres.
1: Ai, no s'enfadi, disculpi. Som gent manada, nosaltres.
0: Sí, sí, ja ho sé, perdona. No, sí, no m'enfado pas. Ja sé que tots vosaltres teniu molta feina. Disculpa. Disculpa, no et volia renyar. Amb què et podria fer servei, jo?
1: Mireu, hi ha una comadrona, parenta meva, de la qual tinc cura, perquè li sóc esperit guia, que ara que té vacances va a Santiago de Compostela i vol agafar el tren, després de demà passat, que va a León o de les 10.
0: A León? No dius que va a Santiago?
1: Sí, però hi vol anar caminant des de León per fer un tros del camí de Santiago.
0: Però ja són ganes, eh?
1: Miri, vol fer el camí perquè una cosina germana que té li ha demanat si li pot fer la penitència.
0: Oh, i si el pecat és de la cosina, per què no la fa ella mateixa, la penitència?
1: Perquè és monja de clausura i no pot sortir del convent.
0: Ja, però encarregar que algú altre faci la penitència dels pecats propis serveix per redimir-se'n?
1: Encara no sabria dir-li.
0: Oh. I diu que ho farà des de León. Ben mirat, tampoc és massa. El pecat deu ser petit.
1: No li puc dir.
0: No cal.
1: El cas és a veure si la podríeu avisar perquè no hi viatgi. Després descarrilarà i hi haurà una colla de desgràcies.
0: I jo l'he d'avisar?
1: Si us plau.
0: És segur que passarà tot això que dius?
1: I tant. En coses així no hi fem mai broma nosaltres.
0: Però per què no l'avises directament tu?
1: Ja ho he provat, però no me'n surto. Cada vegada que em presento, fuig de casa despertant tot el veïnat.
0: Doncs això que dius que passarà és greu. No n'hi ha prou d'avisar a la comadrona. Cal avisar tothom.
1: No m'han estat donades instruccions sobre altra gent. Em guardaré molt d'esgarrar les coses posant en joc la meva iniciativa.
0: A mi, però, no em lliga cap disciplina. I la veritat és que em sembla que, tenint la informació, el meu deure és evitar la catàstrofe. Res, vés-te'n tranquil·la. Deixa'm dormir, que demà tinc feina. La que m'has encarregat...
1: No ben bé.
0: Ja pots dir a qui sigui que ja has fet el fet. Vés, que tinc son. Tot i que no sé pas si podré dormir gaire amb aquest encàrrec al cap.
1: Però és que no és pas això el que m'han manat fer.
0: Sí, tu només em demanaves que avisés a la comadrona. Ja ho he entès així, però és que jo sento que he d'anar més enllà.
1: Jo ho veig.
0: I ara ves, deixa'm dormir, no passis ànsia, que qui primer avisaré serà la teva parenta, però la que es faci de dia.
1: Ja ho és, el sol ja ha sortit.
0: Ah, ai sí, ves.
1: Sí, hi va ara, l'acompanyo.
0: Però és molt aviat, ja serà desperta la comadrona, ara que dius que fa vacances.
1: Sí, treballa a l'hospital. Amb el torn de matí està acostumada a llevar-se a cap d'hora.
0: Ja ho entenc. I no hi ha manera de dormir més. El cos li costa canviar els horaris.
1: I tant. Jo mateixa tota la vida fent mercats, venent fruita, acostumada a llevar-me les petites. Fins que vaig traspassar, cada dia veia sortir el sol.
0: Bé, doncs anem. Però calla, no dius que quan hi vas ella s'espanta i ni t'escolta?
1: Sí.
0: Doncs potser que no hi vinguis.
1: Sí, però no passarà res. Quan ella obri la porta de casa seva, jo hi seré, però sense fer-me present.
0: Ah, doncs bé, anem-hi. La visita no va anar massa bé. Bé, de fet, va anar malament. O aquella dona era massa sensible, o l'esperit guia no va saber no fer-se present. El cas és que quan va obrir i em vaig presentar, es va començar a posar nerviosa i va dir-me que jo no venia pas sol i que si era o que si no era d'aquest món. I de seguida es va posar a cridar i corrents va fugir de casa seva deixant la porta oberta. No hi va haver pas manera d'aturar-la. Jo no sabia què fer. Però com que trigava, vaig tancar la porta de cop i ens en vàrem anar. Espero que dugués les claus a sobre. Sí que tenia raó, eh? És difícil comunicar-se amb la teva parenta. Però jo diria que no ha estat pas per culpa meva.
1: No.
0: Em sembla que t'ha notat, t'ha percebut.
1: A mi també m'ho sembla. És que no fa massa que vaig traspassar. I aquest és el meu primer encàrrec.
0: Sí, i encara no en saps prou, ja es veu. Jo també feia nits que et notava. Que no us n'ensenyen, d'això?
1: Sí, el que no fan és fer-nos fer pràctica.
0: Doncs val més que no m'acompanyis després, quan hi torni. Aquesta nit tornes a casa i ja t'ho explicaré.
1: Sí, bé, adéu.
0: Vaig tornar cap a casa amb la idea de tornar a veure la comadrona a la tarda i amb la intenció d'escriure una nota per portar-la a tots els diaris. La nota havia de dir: es fa saber al públic en general que l'express que sortirà demà a les 10 descarrilarà. S'adverteix a totes les persones que no tinguin una veritable necessitat de pujar-hi que se n'abstinguin, perquè aquestes coses no se sap mai com acaben. No hi va haver cap director que s'hi resignés. Trobaven que era prematur prendre partit a favor d'una notícia que encara no s'havia produït i m'aconsellaven que no m'hi preocupés. Què podia fer? Amb la policia no podia comptar-hi, perquè em demanarien detalls que no estava en condicions de proporcionar-los-hi. Encara s'haguessin pensat que era jo el que havia de produir aquell accident. No, no, no hi vaig pas anar. Només em quedava un recurs: anar a la companyia de ferrocarrils i avisar-los. Em va rebre el director, un respectable cap de negocis, però... Ai, miri, jo venia a dir-vos que demà l'express de les 10 a León descarrilarà.
2: Que ho dieu amb pretensions de profecia, això?
0: Ho dic perquè prengueu les necessàries providències. Vos mateix...
2: Ja podeu suposar que no us esperàvem a vos per saber el que fa el cas.
0: Ah, coneixeu la notícia, doncs?
2: L'express de les 10 descarrila cada dia.
0: Ah, sí?
2: Sí, és una mena de tic.
0: Oh, però és que...
2: És que hi ha un tram de via que encara no s'ha canviat. I quan fa massa calor es dilata, fa moviment i el tren, segons com, hi rellisca.
0: Oh, però i la gent?
2: Hi ha molt poques persones que l'agafin.
0: Però per pocs que siguin, els passatgers mereixen garanties.
2: Sí, bé, els tenim assegurats.
0: Ah, mira, i això, és clar, tanca la conversa a favor vostre. Sortir de la companyia amb una legítima indignació. I aquella mateixa nit, a les 12, ja estava jo en la meva habitació esperant l'esperit. I com que trigava, vaig començar-lo a cridar. I en presentar-se, li vaig dir quatre coses ben dites.
3: No, no, no cal que em preguntis res. Sí, he anat a veure la comadrona, però teniu el cap ple de pardals. Que en sou de quimèrics, els esperits. Van ser quatre paraules, si voleu, però el ton que les vaig dir la va deixar glaçada.
4: L'hora de l'autor, punt sagrat.
2: En començar aquesta aventura del Cercle dels Mentiders, vàrem aplegar una colla de veus per recitar el llibre de poemes del nostre Salvador Espriu al cementiri de Cinera. L'Albert, fent de tècnic, va juntar els diferents poemes i hi va posar una música, amb la qual cosa va resultar un document radiofònic agradable d'escoltar.

0: Continuem la secció L'hora de l'autor amb els poemes del cementiri de Cinera, de Salvador Espriu. Uns poemes que ens han fet viatjar a la vessant més íntima i mística de l'autor. Es tracta dels poemes 24 a 30, llegits pel Pep Quintana, la Mercè Pons, en Jaume Casanovas, en Roger Pou i la Gemma Sant Germán.
1: No naixerà cap marbre d'eternitzades ones, ni s'alçaran vols d'àngels d'imaginats imperis, que ara és vingut de sobte el temps dolent, que emporten veus de records per buides estances de cinera fins al guaita de l'alba, xiprer que sap l'incendi del mar i d'aquest núvol.
2: A la vora del mar tenia una casa, el meu somni, a la vora del mar. Alta proa, per lliures camins d'aigua, l'esvelta barca que jo manava. Els ulls sabien tot el repòs i l'ordre d'una petita pàtria. Com necessito contar-te la basarda que fa la pluja als vidres. Avui cau nit de fosca damunt la meva casa. Les roques negres m'atrauen a naufragi. Captiu del càntic, el meu esforç inútil, qui pot guiar-me a l'alba? Ran de la mar, tenia una casa, un lent somni. No lluito més. Et deixo el sepulcre vastíssim que fou terra dels pares, somni, sentit. Em moro perquè no sé com viure.
3: Somni, sentit. Concretes barques al vent. Difícil paraula que puc dir-me encara entre vells límits de la vinya i el mar. No lluito contra l'esforç de viure no sabent com. M'encerclen blanques parets. Pau, alta i bona, ran dels arbres sota la pols i l'ombra.
1: Aquesta pau és meva i Déu em vetlla. Dic a l'arrel, al núvol, aquesta pau és meva. Des del jardí contemplo com passen lentes hores pels meus ulls enigmàtics i Déu em vetlla.
4: Pas de l'amic, que sento privat de Déu encara. Cerques un nom inútil per aturar-te? Sabràs millor quin era pel nom el secret últim de qui va precedir-te? Tan sols un home.
5: Quan et deturis on el meu nom et crida, vulgues que dormi somiant mars en calma la claror de Cinera.
6: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
7: Avui tres contes. La càrrega de l'asa, les tres comandes i la mitja manta. Vet aquí que hi ha gent molt intel·ligent que fa les coses bé, però que de vegades les fa malament. I vet aquí que hi ha gent molt babaua que de vegades fa les coses malament, però de vegades les fa bé. És ben bé que no hi

0: Babau... I en Babau va tirar al costat del seu amo. Aquest era un traginer que anava cap al mercat allà, lluny, no sé quin mercat anava, i anava amb el seu asa, en Babau, que anava carregadíssim, les dues alforges ben plenes, un amb blat de moro i l'altre amb sorra. Bé, a mig camí es varen trobar per allà un home que també anava cap allà, no sé ben bé a què fer, però hi anava. La qüestió és que li va dir: «Ei, bon home, cap on aneu?» Diu: «Cap allà, cap a mercat, a aquella ciutat o aquell poble, què sé jo. Doncs podem anar-hi junts». I junts hi varen anar. Varen fer un bon tros junts. I a mig camí, a mig fer, aquell que s'havia afegit va preguntar: «Escolteu-me, bon home, vos en aquest asa que hi porteu?» Diu: «Ui, en aquí porto blat de moro». «I a l'altre alforja?» «A l'altre alforja hi porto sorra». «Sorra, que també us la vendreu, la sorra?» «No, clar, que m'he de vendre la sorra jo. La sorra és per llançar-la. El que passa és que la porto perquè l'asa, si no, aniria de gairell, m'enteneu? Posaria massa l'alforja del blat de moro i d'aquesta manera va dret». Aquell que s'havia afegit en el camí li va dir: «I per què no feu una altra cosa? Porteu l'asa molt carregat». Diu: «Sí, que pesa». «Per això, buideu-li l'alforja on hi ha la sorra i aleshores la meitat del blat de moro la poseu en aquella alforja. La bèstia anirà equilibrada perquè portarà el mateix pes a cada banda i només portarà el blat de moro, es cansarà menys, tindrà menys gana i us sortirà més, vaja, que no us serà tan car». Diu: «Ah, sí, noi, teniu tota la raó». Sí. Aquell home va fer el que li havia suggerit l'altre i, esclar, pensant que era molt intel·ligent, li va tenir més conversa encara. «I qui sou vos?» Diu: «Oh, no, jo ningú, em dic fulano de tal, però no sóc ningú». «Home, amb aquesta intel·ligència que teniu, amb el bon sender i amb això, amb tanta baixa, tant que hi toqueu, segur que heu de ser algú, segur que teniu casa i riquesa». Diu: «No, no tinc res, jo». «I bestiar, que teniu bestiar?» Diu: «No, no, tampoc no tinc». «I cap on teniu, doncs, si no teniu ningú ni res?» Diu: «No, no, vaig cap allà perquè com que no tinc ni casa, no sé on dar-la i m'han fet fora d'aquell poble i ara me'n vaig cap a un altre a veure si m'hi puc estar uns quants dies, que en allà m'han dit que hi ha uns quants ponts i en allà dormiré perquè no tinc res ni ningú». Aquell que duia en Babau, que duia l'asa, se'l va mirar, ara amb cara de pomes agres, i li va dir: «Doncs aneu-vos-en, no us vull pas tornar a veure, no vull anar amb vos pel camí». «Però per què? Què us he fet jo?» Diu: «M'heu aconsellat coses. Aneu-vos amb la vostra intel·ligència cap allà on vulgueu. No us vull tornar a veure, que jo amb la meva estupidesa sóc més que no pas vos». Aquest conte que us explicaré ara és de dimonis. Sí, ja ho sé, que segons com els dimonis fan por, però no en tingueu, perquè són uns babaus. Se'ls enganya d'allò més, i com que nosaltres som més llestos que ells, els enganyem fàcilment. Aquesta és la història d'un senyor que es deia Batlle i que tenia un camp molt gros i l'havia de segar i necessitava gent per segar-lo. I vet aquí que, sense adonar-se'n, va llogar a tres dimonis. I ara veureu com va ser que els va fer fora. A casa seva, en el seu hort, la seva masia gran, gran, amb uns camps molt extensos per tot arreu, tenien el blat a punt. El tros més gros, el camp més gros, era ple de blat. Un blat groc ben maco, a punt de segar. Sí, aquest any en traurem molts pistrincs, molts quartos, molts diners de tot aquest blat. I va començar a anar a buscar segadors, homes, que li seguessin el camp, però, nois, no en va trobar cap ni un. Tots tenien molta feina, què sé jo? Vaja, que no en trobava. I aquell home pensava: aquell blat, aquell camp, aquell bé de Déu de blat, se m'ha de quedar fet malbé en allà perquè no el podré recollir. Jo trobaré segadors, encara que els hagi d'anar a buscar a l'infern. I l'endemà d'haver dit això, varen trucar a la porta de casa seva, al seu mas, i va veure que n'eren tres, amb les eines, per anar a segar. «Venim a fer feina, que necessiteu segadors». «Sí, justament, però amb tres em sembla que no faré», va dir aquell home. «Tres en sou pocs», els hi va dir, «perquè tinc un camp molt gran i tots tres fareu poca feina, però bé, ja m'està bé. A mà de tres potser hi estareu 8 dies, una setmana allà treballant». I aquests homes li varen dir: «No us amoïneu, nostre amo, no us amoïneu, que nosaltres us farem la feina, però amb una condició». I l'amo va pensar: «Ells em posen una condició a mi?». «No, no, ja us la poso jo, la condició. El camp l'heu de segar en menys de 8 dies, entesos? I aquells li van dir, sí, nostre amo, això farem, però nosaltres també en volem posar una de condició, ja us ho diem. Nosaltres, la nostra condició és que si acabem la feina abans de 8 dies, que són els dies que vos heu dit, si l'acabem abans, vos ens heu de donar una altra feina. I si aquella feina que ens torneu a donar l'acabem abans dels dies que vos dieu, ens n'heu de donar una altra. I si torna a passar el mateix, ens en doneu una altra de feina. I aquell home em va pensar, els hi dono 8 dies per fer tota aquella feina i potser no l'acabaran. De manera que, sí, sí, el que vulgueu i aneu a treballar. S'hi varen posar al matí a treballar en aquella feina, com varen començar a segar el blat, i ningú els va veure com ho feien, però varen anar super de pressa, molt de pressa, rapidíssim, perquè al vespre ja l'havien segat tot el camp de blat. I varen anar a veure l'amo, van dir, nostre amo, aquell camp de blat pel qual ens heu donat 8 dies de termini per tenir-lo enllestit, ja ho està, tot és segat. I tot és allà on havia d'estar. Tot és en piles de blat i fareu bona feina quan el trobeu. El recollireu i us el vendreu i us en donaran un sant fill. Per què? Perquè hem fet molt bé la feina. I aquells tres es varen quedar així tan amples. I aquell home, corrent, se'm anava a veure el camp de blat i sí, el tenia tot segat. La feina era feta i només en un dia. Aquells tres li varen dir, nostre amo, ens heu de donar una altra feina. Bé? Bé, mireu, teniu 4 dies per aneu a buscar els còdols, les pedres del riu, que n'hi ha moltes i n'hi ha masses i tot, que va venir una rierada i em va portar un sant fill de dalt de tot de la muntanya. I aleshores em feu una tanca que tanqui tot el camp de blat que heu fet. I que una tanca que arribi així, de l'alçada del meu nas, eh? I varen prendre mida del nas de l'amo i varen dir que sí. Que teniu 4 dies per fer-ho. I aquells, el mateix vespre, a la nit, ja l'havien acabat tota la tanca. I és veritat, doneu-nos més feina. I aquell home va pensar, però que són aquesta gent? Sembla que facin màgia. Sí, que la feien, sí. Perquè aquells eren 3 dimonis. Però nostre amo encara no ho havia endevinat. Bé, si voleu més feina... Demà m'haureu de fer... Demà trigareu uns quants dies. Tot aquell bosc que tenim a l'altra banda del turó, l'heu d'anar netejant, li heu de treure totes les fulles seques. Les fulles seques no cal, però les males herbes, vull dir. Li heu de treure les males herbes. I aquells, en 3 dies o 4 que els hi va donar de termini, resulta que ho varen fer en migdia. I aleshores va ser quan l'amo va veure que allò no era normal. I es va recordar d'allò que havia dit. Va dir, jo trobaré segadors encara que els hagi d'anar a buscar a l'infern. I va atinar, diu, aquests han de ser dimonis. Al vespre us diré quina feina heu de fer demà. Sí, nostre amo, sí. I mentrestant, aquella tarda, aquell amo se'n va anar a veure el senyor rector i li va explicar el que feia el cas i li va dir que li feia por que aquells tres fossin dimonis i el senyor rector li va dir sí, ho són de dimonis i tant que ho són de dimonis. Mireu bé, senyor Batlle. El que heu de fer és demanar-los coses que ells no puguin fer. Sí, però quines? Ho poden fer tot? Diu, no, tot no. I el mossèn, el senyor rector del poble, li va dir, el que heu de fer és demanar-los a un. Li demaneu que canviï el color d'una cabra, que la pell d'una cabra blanca la torni negra. Això no es pot fer, però li demaneu. En l'altre li demaneu que amb un colador, si és tot ple de forats, buidi el pou, buidi el pou d'aigua. I en l'altre li demaneu que s'entretingui en la canalla acabada de néixer ensenyar-los de lletra, ensenyar-los a llegir. No podran, i ja veureu com us els traureu de sobre. I efectivament, aquell senyor se'n va anar a veure en aquells tres que li deien, va, nostre amo, doneu-nos feina, que si no... I diu, no... Tranquils, ja us la dono. Tu, el que has de fer és agafar la cabra aquella blanca i al vespre me la tornes convertida en una cabra negra. La pell, és clar. Tu, el que has de fer és agafar aquell colador i amb el colador buidar tota l'aigua del pou, i espavila't, que tens poca estona. I tu, en el tercer, li va dir, agafa la canalla acabada de néixer de tot el poble i les ensenyes a llegir. Els hi ensenyes les lletres. I, esclar, aquells dimonis es varen veure perduts. Es varen vilar l'amo. Varen enfadar-se. Varen anar a fer així amb la cara. Varen fer... I quan varen fer això, de les orelles els hi va sortir fum. I del nas una mica també. I tot d'una, puf, varen desaparèixer. I això és el que a mi m'han dit. I qui no s'ho vulgui creure. Una vegada hi va haver una guerra. Les guerres són dolentes, no hi haurien de ser, però mira, n'hi ha. I cada vegada que hi ha guerres, la gent es queda amb gana, sense res, queden pobres, i vet aquí que aquesta és la història de la mitja manta. Una història d'un home gran que se'n va haver d'anar de casa seva perquè és que si es quedava malament, i és clar, si se n'anava, pitjor, però el se'n va anar i al capdavall el seu fill, que li deia que se n'anés, us ho diré ben clar, li va dir que tornés. Però vaja, la història és aquesta, la de la mitja manta. Era un temps en el que tothom passava gana, molta gana. No hi havia feina, no hi havia menjar, no hi havia de res. I a casa, aquell home hi tenia, a més de dues criatures, una de 7 o 8 anys i una de cap a 4, o potser 3, no, 4 o 6. I la dona, a més, hi tenia el seu pare, gran. Tan gran que l'home ja no podia treballar per res. No hi havia feina, però és que tampoc hagués pogut treballar. I encara gastava, menjava. Es passava el dia assegut al portal, allà, amb el sol, la mica de sol que hi queia, i fumant. Tot això és el que feia aquell home. L'amo de la casa, el jove, el fill, estava desesperat. No tenien diners ni per ells, i al capdavall va resoldre una cosa molt greu. Va resoldre que el pare se n'havia d'anar. Li va dir que se n'anés, que anés a la seva sort. La jove li va dir, home, però què fas enviant el teu pare pel camí? Que se'n vagi, es morirà de fred? Es morirà de fred i de gana? Qui vols que l'aculli? Diu, no ho sé, però nosaltres no podem pas tenir a casa. Menja, gasta, i és que no en tenim ni per nosaltres, ens morirem tots plegats de gana. Que no pot ser, que el pare que se'n vagi. Ai, com que estava tan resolt a fer-ho, i de fet ho estava fent, la dona corrents va anar cap a dintre a buscar una manta i li va donar. Té, dona-li la manta. Diu, no, de cap de les maneres, a nosaltres ens farà falta, tindrem fred després. Home, però és que... I varen discutir, i al capdavall l'home va dir, bé, doncs mira, mitja manta i prou. No, home, no, tot una, tota sencera, dona-li la manta sencera. No, mitja manta. Varen tornar a discutir, cridaven. L'avi, allà fora, esperant que resolessin què li donaven, si mitja manta o una, i plorant, s'estava esperant. Al capdavall, varen resoldre donar-li la manta sencera. Té, pare, vés-te'n amb la manta sencera, vés-te'n, i no tornis, em sap greu, però te n'has d'anar. I l'home, resignat, ja va girar cua i va començar a caminar i allunyar-se de la casa. I abans de ser gaire lluny, es va sentir la veu del fill petit, corrents, que venia, i li va dir al seu pare, papa, que no s'emporti tota la manta, doneu-li només mitja de manta. Però per què? Li va preguntar la mare. Per què li vols donar només mitja manta a l'avi? Diu, home, perquè quan jo sigui gran i et faci fora a tu, et donaré l'altra mitja. Passaven molta gana.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura. El Cercle dels Mentiders.
2: Esperem que us hagi agradat el programa i us convidem a fer un altre vermut d'històries dilluns que ve en el Cercle dels Mentiders. I per acomiadar-nos, us deixem amb una altra història, aquesta musicada. Es tracta de la cançó popular Roseta d'Olivella, interpretada per Joan Manuel Serrat.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dilluns 15 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia.

0: com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui comencem amb la plana educativa perquè les famílies de l'Institut dels Tres Turons denuncien que no s'està garantint el dret a l'educació pública a Arenys de Mar. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. Lamenten que el Departament d'Educació encara no els hi hagi donat resposta sobre l'obertura d'una quarta línia pel curs de segon d'ESO de l'any que ve. Per contrapartida, el Departament garantirà una quarta línia, això sí, a primer d'ESO al curs vinent.
0: I en política local, el PSC demana que es destinin els diners del romanent en habitatge i accessibilitat.
1: Els socialistes reclamen inversions en l'adequació i arranjaments dels carrers. També exigeixen al govern que compri el casal Sant Vicenç per demostrar coherència amb la seva línia estratègica de mandat.
0: I l'espai de l'aparcament i esbarjo de la pista del Casàs s'ha reobert aquest cap de setmana.
1: Aquesta zona s'ha adequat aquestes darreres setmanes per oferir aquest doble ús que es mantindrà ja de forma permanent.
0: En la plana cultural, els Seràfics han començat una campanya de captació de socis.
1: La voluntat és garantir la seva continuïtat i tenir múscul econòmic per tal de poder emprendre les millores necessàries. La quota per ser soci o sòcia és de 50 euros anuals.
0: I d'agenda social i cultural, els Diables ofereixen una formació obligatòria per poder manipular pirotècnica.
1: Es tracta d'uns coneixements bàsics que provenen de la Generalitat i que després s'han de demostrar mitjançant un examen. En el cas de Els Diables Aranyencs es farà a la mateixa sessió que és demà a les 7 de la tarda al Calissai.
0: I en esports avui parlarem d'una nova cita esportiva Arenys de Mar, la Milla Urbana, que se celebrarà el pròxim 5 de juliol.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho avançam en titulars. Famílies de l'Institut dels Tres Turons denuncien que no s'està garantint el dret a l'educació pública. Arenys de Mar lamenten que el Departament d'Educació encara no els hi ha donat cap resposta sobre l'obertura d'una quarta línia pel curs de segon d'ESO del 2026-2027. Per contrapartida, el Departament garantirà una quarta línia pel primer d'ESO d'aquest curs vinent.
1: Diversos grups de famílies de l'Institut d'Arenys de Mar tenen obertes dues campanyes de recollides de firmes per reclamar l'obertura de línies al centre. Per una banda, el retorn de la quarta línia pels alumnes de primer d'ESO pel curs 2026-2027 i, per altra banda, l'obertura d'aquesta línia pels alumnes que l'any que ve, faran segon d'ESO. Ara preveuen que Educació complirà amb la primera petició, però denuncien que no han rebut resposta per la segona. Una de les mares afectades i impulsora d'aquesta iniciativa, Cristina Ribas, avisa que s'han exclòs fins a 4 alumnes del sistema educatiu públic del municipi.
3: Després de fer un mail a Departament, Serveis Territorials d'Inspecció, després d'entrar a instància amb totes les assignatures que vam recollir, de moment no tenim notícies. Estem en una situació, la veritat, una miqueta, no et diré indignant tampoc, però estem com molestos, estem com enfadats, perquè al final jo crec que no s'està demanant res de l'altre món. Que 4 alumnes vulguin accedir a un institut públic, és l'únic que tenim al poble, i se'ls estigui denegant, ho trobo molt fort. O sigui, això vol dir que aquests alumnes hauran d'anar a parar a l'escola concertada o al centre concertat que tenim al poble, quan jo tinc entès que l'educació pública l'han de garantir a tothom.
1: Actualment, el curs de primer d'ESO, que són els nascuts el 2013, s'han trobat amb 3 aules formades per 29 alumnes a classe, 30 i 32 estudiants. Les ràtios del Departament d'Educació són de 30 alumnes per aula i es reserva una ampliació del 10%. Per tant, des dels serveis territorials asseguren que s'està complint la normativa, mentre que les famílies denuncien la precarietat dins els centres. A més, Ribas apunta que si finalment els alumnes de la concertada poden accedir al centre públic, encara s'agreuja més la situació.
3: Què podria passar? Un escenari doncs, aquests 4 alumnes realment els hi permetin accedir i encara estiguem més massificats. Llavors, imagina't com pots arribar a transmetre aquests alumnes al temari, poder captar la seva atenció, poder atendre a tots aquells que tenen necessitats especials, que això em reitero de l'últim cop que vam parlar. Jo crec que no se'n parla prou. Per al professor ha de ser duríssim. Jo sempre sóc de les persones que estic a favor del recolzament al professorat, de recolzar-los i de fer el que sigui perquè tothom té dret a treballar en unes condicions dignes.
1: Des de l'organització veuen un compte enrere molt ajustat per aconseguir les seves demandes perquè el curs acaba aquest divendres 19 de juny. Tanmateix, no volen tirar la tovallola i avancen que s'han posat en contacte amb els partits locals per buscar solucions conjuntes i que insistiran en reclamar una resposta al departament fins a última hora.
0: En la plana de la política local, el PSC demana que es destinin els diners del romanent en habitatge i accessibilitat. Els socialistes reclamen inversions en l'adequació i arranjament dels carrers. També exigeixen al govern que compri el casal Sant Vicenç per demostrar, diuen, coherència amb la seva línia estratègica dins del mandat.
1: El Partit Socialista posa el focus en l'habitatge com a qüestió clau on invertir els diners del romanent que podrien quedar lliures amb el nou decret del govern espanyol. El seu regidor, Ramon Vinyes, demana que s'estudiï la promoció d'ampliar el parc d'habitatge públic. Tanmateix, abans demana que s'inverteixi en els pisos de protecció social que són ja propietat de l'Ajuntament, com el situat al carrer Anselm Clavé. En paral·lel, també reclama arranjar carrers com un element rellevant per millorar l'accessibilitat a la nostra vila.
4: Habitatge i accessibilitat, que la gent pugui caminar pel carrer sense caure. Aquestes són les prioritats grosses. Ara, això vol dir que han d'haver-hi projectes, i amb el tema d'habitatge nosaltres tenim un dubte important, perquè l'habitatge que s'ha fet era un que venia del mandat passat, però també

0: reflecteixi en la compra del casal Sant Vicenç.
1: El casal Sant Vicenç, per què dic que es podria fer? Perquè teòricament és una inversió, i això és dir, demà pago, ja està. Nosaltres hem posat reparos amb el casal Sant Vicenç perquè no sabem quina és la planificació global. No sabem què es pensa fer del cap d'Arenys de Mar un cop estigui buit o de l'edifici cert. Per tant, creiem que haurien de saber tot l'escenari. Ara, el govern el que hauria de fer, seguint la seva lògica, és comprar-lo, perquè ara tindrà els diners. Per tant, si vol complir allò i vol complir, hauria d'anar a pagar lo del casal Sant Vicenç.
0: Una entrevista on els socialistes han tornat a ser molt crítics amb el sistema porta a porta. Asseguren que aquest sistema de recollida de dades és un desastre i demanen al govern que es plantegi fer extensiva la unificació a tota la població. També el partit alerta de l'augment d'animals al carrer, com són les gavines, les rates o els senglars.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: Canviem absolutament de qüestió, i és que l'espai d'aparcament i esbarjo de la pista del Caçà s'ha reobert aquest cap de setmana. Aquesta zona s'ha adequat per oferir un doble ús que es mantindrà ja de forma permanent.
0: Durant els darrers dies s'han dut a terme diverses actuacions per habilitar aquest format híbrid, zona esportiva i bossa d'aparcament. Pel que fa a la pista esportiva, s'ha delimitat l'espai i s'hi ha instal·lat porteries, cistelles i xarxes de seguretat. El regidor d'Esports, Pau Moret, explica que aquest primer cap de setmana la nova instal·lació ja ha tingut força ús.
4: Era una zona lúdica, no una zona que no se podia denominar ni esportiva. Aquest any sí que podem dir, doncs, no, que tindrem una nova pista on es podrà, que de fet ja està tenint molt d'èxit, perquè aquest mateix cap de setmana ja hem pogut obrir. De fet, hi havia dies que quasi sense tenir l'acabada ja volien els nens i les noies i els joves ja volien entrar a fer-la servir.
0: En aquests moments encara falta acabar de repintar les línies de joc a terra i no es descarta ampliar l'equipament amb nous serveis com ara la instal·lació d'un punt d'aigua. La zona lúdica estarà oberta per a tothom de 9 del matí a 9 de la nit, tot i que durant l'estiu els matins serà d'ús exclusiu pels casals i campus d'estiu. I en el cas de la zona d'aparcament, finalment tindrà una capacitat per 25 vehicles amb estacionament exclusiu per als veïns amb rellotge horari de les 9 del matí a les 8 del vespre i a la nit ús lliure per a tothom. Segons ha explicat Moret, mantenir aquesta bossa d'aparcament permetrà donar resposta a les necessitats del barri.
4: Un aparcament zona de residents, on també s'haurà de posar l'indicador horari. Hi ha unes 25 places aproximadament, que era més o menys l'ús mitjà que s'estava fent de l'aparcament durant l'hivern, el que havíem calculat, però normalment l'ocupació mitjà era uns 20-25 cotxes. Pensem que és un servei molt, molt positiu per a aquest barri. Sabem que la manca d'aparcaments, doncs, és un problema tot arreu, doncs aquí, doncs, de cop i volta que tinguem 25 places d'aparcament permanents, doncs pensem que és una gran notícia pels veïns.
0: Està previst que en els pròxims dies es faci una inauguració oficial d'aquest espai. Paral·lelament, la regidoria d'Esports també anuncia que obriran al públic el Camp Bernat Coll els dies que no hi hagi activitat per part dels clubs esportius. La idea és donar a conèixer el calendari d'obertura per als mesos de juliol i agost.
3: En la plana de successos, els Mossos d'Esquadra alerten que les denúncies per maltractament a la gent gran han crescut un 50% en 5 anys, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, que es commemora avui. Catalunya arriba a aquesta jornada amb una dada preocupant. Es calcula que una de cada 6 persones grans pot patir algun tipus de maltractament.
0: Les víctimes més vulnerables són especialment les persones amb deteriorament cognitiu. En molts casos, aquests maltractaments es produeixen dins l'àmbit familiar, on sovint la víctima no té capacitat ni possibilitat de denunciar la situació. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero del Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex que cada vegada aflora més. Atribueix aquest fenomen a diversos factors, tal com ha declarat a la xarxa.
5: Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física.
0: Precisament, una de les realitats que complica aquest fenomen és que sovint les persones cuidadores són també qui exerceixen aquest maltractament. Anna Dona explica...

0: explica que moltes famílies acaben assumint cures d'alta exigència sense els recursos, el suport ni les eines necessàries. Per això reclama que cal posar l'accent en la prevenció.
1: Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega.
0: Pel que fa a la sensibilització, Arenys de Mar s'ha sumat a una nova campanya comarcal, que és un passeig pel Maresme contra l'edatisme, una iniciativa que precisament vol conscienciar sobre les actituds discriminatòries que pateix la gent gran en el seu dia a dia.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: Ràdio Arenys, notícies.
6: Els Seràfics han començat una campanya de captació de socis amb la voluntat de garantir la seva continuïtat i tenir múscul econòmic per tal de poder emprendre les millores necessàries en l'espai. Des del Casal de Joventut Seràfica, Joan Montfort ha fet també un balanç de la temporada actual i ha recordat que es pot ser soci de l'entitat pagant 50 euros anuals.
0: Després d'haver caigut lleugerament el seu volum de socis aquests últims anys, des de l'equipament cultural aspiren a guanyar-ne de nou per tal que sigui viable la continuïtat de l'emblemàtic teatre i fer front a les reformes que necessita un espai parcialment envellit. Joan Montfort, el seu president, també ha fet balanç al dominical d'una de les propostes més atrevides d'aquesta temporada, la pionera MoMA, o Mostra de Músics Arenyencs, que ha tret moltes famílies i també algunes persones alienes als grups.
7: Bé, a veure, els participants, fantàstic, amb molta il·lusió, perquè justament són músics d'Arenys o en relació a Arenys, a part dels tres grups de l'Escola de Música. Va venir en Víctor Infiesta, en Manel Terenci, la Júlia Sàbat, que és de la casa de tota la vida, i després també en Pep Berguedà. Ha anat vinguent gent que tots són relacionats amb els músics que participen. Per exemple, els de l'Escola de Música, que molts familiars, que són els que el volum més gran de públic que tenim. Però sempre l'interessant és que es vagi captant, no?
0: Un èxit, el de la música, que és menor en el cas d'activitats com la projecció de documentals. Per Montfort, en tot cas, és molt important aconseguir aquests nous socis i sòcies. Això, així ho ha argumentat, tot subratllant també les possibilitats que ofereix el jovent amb inquietuds creatives.
7: És molt important tenir un gran grup de socis a qualsevol entitat, però que tinguin en compte que ser soci de Seràfics no és només... Anem a fer un descompte per pastorets, no és només això. No, hi ha molta més cosa darrere. Hi ha aquesta programació programació. Hi ha aquesta ajuda a la gent, que aquesta programació que han fet del MoMA perquè els músics aranyens puguin disfrutar. I sobretot l'ajuda a la gent jove. Fent soci de Seràfics, el que fas és ajudar a que la gent jove tingui un espai per crear, per desenvolupar els seus projectes, perquè Seràfics segueixi viu, però per aquest motiu. No segueixi viu perquè sí. Segueixi viu perquè sigui una eina per la gent d'Arenys. Solament val 50 euros l'any.
0: Juntament amb el Teatre Principal i l'Ateneu Aranyenc, el Seràfics és un dels grans pulmons culturals d'Arenys de Mar. Aquesta entitat privada és escenari d'activitats de tota mena, des d'obres de teatre fins a actuacions musicals, passant per balls, cursos de teatre, projeccions de pel·lícules i documentals i conferències.
6: Els Diables ofereixen una formació obligatòria per poder manipular pirotècnica. Es tracta d'uns coneixements bàsics que provenen de la Generalitat i que després s'han de demostrar mitjançant un examen. En el cas dels Diables aranyencs, aquesta prova es farà en la mateixa sessió que se celebra demà a les 7 de la tarda al Calissai.
0: Si una persona vol formar part d'una colla de Diables a Catalunya, està obligat a tenir un certificat de formació i acreditació que regula la Generalitat. D'aquesta manera es garanteix que aquesta persona tingui uns coneixements bàsics sobre l'ús dels petards i altres elements relacionats amb el foc que són tradicionals d'aquest sector. En el cas d'Arenys de Mar, la colla de Diables Socarrimats ha convocat aquesta sessió per tenir aquest permís demà al Calissai. En té més detalls la portaveu, Anna Bet.
8: Per ser diable, tant sigui de foc com de tabal, és obligatori, és normatiu que la gent tingui una formació bàsica, mínima, doncs, que és el món dels diables, la història d'on surten, que hi ha, aleshores també hi ha mesures de seguretat, com encendre, com actuar davant del perill en cas d'un correfoc i tot això, no? Coneixements mínims de pirotècnia, saber que no tothom pot cremar de tot. És una formació, ja dic, normativa. Ningú en una colla de diables pot cremar una carretilla, un petardo, com a diable, si no té aquesta formació.
0: Es preveu que la formació tingui una durada aproximada de 2 hores, que acabarà amb un examen breu. Des dels Diables li treuen ferro i asseguren que és una prova molt senzilla, però imprescindible per formar part del seu equip.
8: La gent que perquè faci aquest examen, normalment, ja dic, aprova gairebé tothom, gairebé, però és fàcil. I aleshores aquesta gent ja podria, per exemple, acompanyar-nos per Sant Joan quan anem en pobillatge a encendre la foguera. Fem un mini ball de diables al voltant de la foguera, doncs aquesta gent ja podria cremar. I per Sant Zenon també, o allò que... o els correfocs que anem convidats, que són els de Sant Vicenç, i a Mataró, que anirem aquest estiu, doncs també podríem venir ja a cremar.
0: En cas que es vulgui fer aquesta formació, des de la colla aranyenca demanen que es posin en contacte a través d'Instagram o via el correu electrònic. També es demana portar bolígraf i un DNI, i si la persona és menor d'edat, cal que un familiar faci l'examen perquè l'acompanyi als correfocs.
6: I una altra qüestió relacionada amb la pirotècnica. Les cases de venda de petards per Sant Joan Arenys de Mar obren aquest dilluns. Com els últims anys, en tenen dues a la nostra vila, una a la part alta i a la carretera Nacional 2 i una tercera a Arenys de Munt.
0: Des d'avui i fins al 18 de juny, les casetes obriran només a la tarda i a partir del divendres ja serà matí i tarda fins a la revetlla. Joan Fabregà, responsable de les casetes de petards a la nostra vila, assegura que la tendència dels últims anys és que la clientela concentri les vendes durant els dies abans de Sant Joan. De fet, afirma que antigament, quan tenien el local al centre de la vila, se sentien petards ja pràcticament durant tot el mes de juny.
9: Potser el fet de que ho tinguessis en un lloc cèntric, vull dir, la mainada quan sortia, doncs allà a la plaça de l'Església ja senties doncs el soroll, deies, tenim Sant Joan a sobre, tenim Sant Joan a sobre, no? Ara, com que la venda, diguéssim, més aviat, diguéssim, els locals són als afores, també ja és diferent. La venda es concentra, doncs, els darrers dies.
0: Pel que fa als preus, Joan Fabregà afirma que no han pujat respecte a l'any passat, però admet que la despesa en petards no és tan gran com anys enrere. Com dèiem, l'obertura de les casetes serà aquesta tarda i a partir de divendres ja tindran obert en matí i tarda fins al dia de la revetlla.
10: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
11: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
12: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
11: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
12: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
11: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: El dia 5 de juliol, Arenys de Mar organitza una nova edició de la Milla Urbana. Serà la cloenda de la temporada atlètica de la Penya a Panemi i una prèvia dels actes populars i festius de la Festa Major de Sant Senon. Oriol Leo, bon dia.
13: Bon dia. La Milla Urbana és un circuit tancat de 1.609 metres que es disputarà a partir de les 7 del vespre a la Riera Parafita. Els equips sub-8 fan una volta al circuit de 536 metres. Els corredors sub-10 i sub-12 ja fan dues voltes, per tant, 1.072 metres. I des de sub-14 en amunt, amb màster absolut i popular, es fan tres voltes per completar els 1.609 metres de la Milla Urbana. De l'edició d'enguany se n'ha parlat aquest matí a la tertúlia del programa La Ràdio de Josep Maria Cano, on hi ha intervinguts en nom Tomàs, president de la Penya Panemi, i també Jordi Pardo.
14: Les maques, és una cursa ràpida.
15: És una cursa ràpida. Normalment el circuit es veu tot, o sigui que inclús per l'espectador és molt atraient.
16: Sí. I que si vols rebentar-te, pots rebentar-te, perquè si comences fort,
15: escolta, un quilòmetre i 1.600 metres
16: a fotre-li
14: canya. I al final sempre és maco, perquè sempre n'hi ha dos o tres que estan allà apretant.
15: Sí, que són carreres curtes, no hi ha grans distàncies.
14: És maco, els finals són macos, són macos els finals.
13: A les 7 de la tarda es donarà la sortida de la categoria sub-8 i cada quart d'hora s'aniran repetint les sortides pujant de categories. La Milla Urbana Popular serà la darrera, amb la sortida prevista a les 9 del vespre. El recorregut és un circuit que fa una volta des de l'alçada del pont de Lourdes fins davant del Xifré. La meta està instal·lada a la part nova coberta. Està organitzada per la penya Panemi i l'empresa G-Sport.
6: I canviem d'esport. El Club Volei Arenys ha celebrat la festa de final de temporada amb tota una jornada esportiva i lúdica que ha servit com un gran acte de germanor social dins el club, amb els jugadors i jugadores, cos tècnic, directiva i familiars.
13: La primera part del dia va ser un torneig social amb partits que es van disputar durant el matí. Albert Ferran, president del Volei, ha comentat que la idea era fer pinya entre equips i famílies.
17: El dematí vam fer un torneig. Hi havia pares, hi havia jugadors, jugadores, familiars, tot una mica m'aixembrat en equips. De fet, hi havia, sembla que eren 15 equips. I doncs, durant tot el matí, des de les 9 fins a quarts de dues, em sembla que va acabar, doncs es van anar jugant partits. Bueno, aquí vam finalitzar el torneig, es va recollir tot, la gent cap a dutxar i cap a dalt. Llavors ens anem a anar allà a la pista descoberta, d'aquí del pavelló mateix, i en allà doncs teníem el dinar, ja havíem preparat taules i cadires i allà es va fer el dinar.
13: I havent dinat es va celebrar l'acte d'entrega dels MVPs de cada equip, un acte que agrada molt als jugadors i ho demanen al club, però des de la directiva deixen clar que si a cada equip hi ha un MVP, un jugador que destaca més que els altres, és sempre mèrit de tothom, ja que el vòlei és un esport d'equip.
17: Els MVPs, tu ets MVP d'aquell equip, però que gràcies al teu equip també, perquè si el volia és un esport d'equip i, per tant, doncs tots junts fan que hi hagi algú que destaqui, però si no hi ha el conjunt de l'equip, tampoc hi hauria un MVP. Llavors, això sempre ho intentem deixar clar, però tot i així ens van fer les entregues dels MVPs. I després, a la tarda, doncs, hi va haver una mica de ball, una mica de tardeig, una mica de festeta, i ja està, i a les 8, quarts de 9, doncs ja ho vam cloure tot.
13: D'aquesta manera, el Volei posa punt i final a la temporada, que en general ha estat positiva, amb alguns equips obtenint bons resultats, com el Sr. B, que ha pujat de categoria, i equips que han patit més. Ara, demà, es fan les proves de nivell per a jugadors de volei masculí, i dijous es fan per a jugadores de volei femení.
10: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
6: Com Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
18: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
6: I fins aquí aquest informatiu de dilluns 15 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Joan García i Marina Cabrera, i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Gemma Reoig i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
19: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui els carrers Margarides, Bisbe Pasqual i Ansel Claver estan tallats fins a les 6 de la tarda. El carrer Professor Castelló fins a les 3 del migdia, els carrers Andreu Guri de les Escolàpies fins a les 5 de la tarda i el carrer Bonaire estarà tallat de 5 de la tarda a 7 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Vilamateu estarà tallat de 8 i quart del matí fins a les 10 i quart del matí, el carrer Bisbe Pasqual de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 9 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
20: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
21: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
22: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
23: Enjoc. Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui toca parlar del Mundial Masculí de Futbol, perquè és el dia del debut de la selecció espanyola amb 9 catalans que s'estrena contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda, hora catalana. També parlarem de bàsquet amb el fi de curs de la penya i la mirada posada ja en la final de l'ACB, que enfrontarà València i Barça, amb vòlei i waterpolo, amb les Champions aconseguides aquest cap de setmana per al Barça i el Barceloneta, respectivament, i molt més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar i a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final, en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions, que, com dèiem, que ha guanyat un equip català aquest cada setmana, Joan.
1: El Barceloneta es va proclamar dissabte campió d'Europa de waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández com a jugador. D'aquesta manera, el Barceloneta tanca també una temporada perfecta, brillant, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i ara la cirereta al pastís, la Champions.
0: En futbol, avui debuta, com dèiem, la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: I ho farà a les 6 de la tarda, hora catalana. El comitat estatal s'enfronta contra Cap Verde en el primer partit de la Grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, que surt de lesió, un dels nou catalans, volíem dir, que formen part d'aquesta convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai, de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: I abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també al grup G.
0: Per això, pel que fa a l'agenda, ahir ja es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima a Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong i Japó, i golejada contundent de Suècia 5-1, la maneta contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir lloc el primer gol català. Obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius Júnior.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid, l'equip de Vinícius ha fet oficial avui la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc. Fins al 2032, Cucurella, format al Barça, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyola ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontaria la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyola a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women, també en aquesta Lliga F, amplia el contracte de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial i també d'aquestes renovacions, males notícies en general pels equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: El Sabadell va acabar caient 1-0 al Ruta de Plata al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a les 9 del vespre el gol en contra de la nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar.
0: Com ja va fer, va. Recordem que va acabar remuntar també un 2-0 en aquest cas contra el Madrid-Castilla a les semifinals. I en l'ascens, a segona federació masculina, derrota dura del Badalona i a Compostela.
1: Els escapulats van perdre 3-0 ahir en l'anada de la final de playoff disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al Municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest playoff, un 4-1 contra el Cornellà.
0: I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB,
1: que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tota la pista però va caure 75-87. La penya tanca la temporada amb el cap ben alt.
0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si s'escau, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, Vilassana campió de Lliga després de guanyar dissabte a la pista del Fraga. Les de Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de Lliga de la seva història en un any que també han fet doblet, assolint la Copa de la Reina.
0: En futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, també tenim un català.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Murcia en una final que protagonitzen els dos primers de la Lliga regular. Els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5 demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Laurana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar pronòstics i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria de l'any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol per a la parella catalana, que es va desfer ahir de la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrileña Claudia Fernández en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I un últim punt en ciclisme, Paola Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues del Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment.

0: Dilluns 15 de juny, 8 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui debuta la selecció espanyola al Mundial Masculí a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels 9 catalans que hi ha a la llista de la Fuente, el combinat estatal, el porter de l'Arsenal, David Raya, sobre el favoritisme que pugui tenir la selecció espanyola per guanyar el títol.
1: Bueno, el favoritismo, sabemos que somos campeones de Europa, tenemos una gran selección y lo vivimos con total naturalidad. Creo que hay muchas selecciones que son competitivamente muy buenas y que también pueden ser favoritas para poder ganar el Mundial. Es un torneo muy, muy largo, especialmente este año, con más rondas, con más selecciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, partido a partido, y enfocarnos en nosotros, en lo que sabemos controlar y en lo que sabemos hacer a diario, y ya veremos hasta dónde llegamos, y ojalá podemos, con ese favoritismo, poder ganar el Mundial.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Lamine Yamal i Víctor Muñoz, és qui defensarà la porteria. David Raya assegurava que dins el vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Pues con totalmente naturalidad, creo que siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien tenga que elegir que no sea fácil. Entonces aquí estamos todos para ayudar al equipo y a quien le toque jugar el primer partido, el segundo, tercero, todo el torneo, pues lo va a hacer lo mejor que puede, y los que se queden fuera, pues ayudando desde fuera, com mucho siempre, con compañerismo, intentando ayudar siempre.
0: En aquest cas, David Raya, que també va reconèixer sentir-se una mica invisibilitzat pel fet de no jugar ell la Lliga Espanyola i fer-ho ja des de fa molts anys a Anglaterra.
1: Es normal que los medios de comunicación, pues teniendo los porteros, tanto Joan como Unai, que están en la liga, pues que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba que quién era yo, entonces lo vivo con naturalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi club para poder ser mejor y para poder representar a mi país, que es lo más importante para mí en estos momentos, de poder estar aquí, poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible y poder conseguir la segunda estrella. Entonces el debate os lo dejo para todos vosotros. Nosotros, y yo estoy intentando hacer la vida imposible al míster para que sea muy difícil quien tenga que elegir el lunes.
0: En qualsevol cas, avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria aquest Espanya-Cap Verd, tant a la porteria com també al camp. A l'altre partit del grup H, que enfronta a Aràbia Saudita i Uruguai, de Ronald Araujo, amb el capità del Barça, jugarà aquesta propera mitjanit a les 12. Abans de les 9 tindrem un Bèlgica-Egipte, ja del grup G, mentre que a les 3 de la matinada, també aquesta propera matinada, es disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar ja els primers partits del grup E i F, a l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao, i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong, també un altre valorana, i Japó, i golejada també de Suècia, en aquest cas 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la nit, a la mitjanit passada, recordem, ja vam tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismaïl Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra al Brasil de Rafinha, que va acabar empatant, això sí, amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que encara estan disputant competició, pels, en aquest cas, play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient dissabte 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres proper el gol de contra en contra a la nova Creu Alta, a la tornada de la final per pujar a segona divisió, en el retorn del futbol professional. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar, per tant, empatar l'eliminatòria. I en l'ascens de segona federació masculina, el Badalona va caure 3-0 a Compostela i haurà d'aconseguir i una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que els escapulats venen d'aixecar a la final catalana d'aquest play-off un 4-1 contra el Cornellà. Veurem si a la propera també és possible contra el Compostela. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: El Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació i es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir l'ascens. L'inici del partit va ser un autèntic cop per als escapulats, quan tot just havien disputat 5 minuts. Una centrada lateral de Jorge Balín va acabar amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria, avançant al conjunt gallec. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant i 7 minuts després va estar a punt d'ampliar diferències amb una rematada al travesser. La segona meitat va tornar a començar de la pitjor manera per als badalonins. Al minut 53, Guisande va culminar una gran acció ofensiva del Compos després d'una excel·lent descàrrega del davanter Charlie per fer el 2-0. Quan semblava que el Badalona travessava els seus millors minuts, una nova errada defensiva va resultar decisiva. Charlie va aprofitar una indecisió al darrere per plantar-se davant la porteria i definir amb tranquil·litat, establint el definitiu 3-0. Aquesta era la valoració del tècnic del Badalona, Mikel Azparren.
3: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido, la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
2: Ara, el Badalona està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a segona federació.
0: Gràcies, Ramon. Finalment ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a la tercera federació, la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro, fent bo, per tant, l'1-2 de l'anada en la final del play-off de la Lliga Elite. I en bàsquet tornem a Badalona per explicar-vos que ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous, amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals, finalment, com dèiem, s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot a la pista i tanca, això sí, amb el cap ben alt, la temporada. En parlava el tècnic Dani Miret.
4: Hem fet una eliminatòria de molt de nivell i que ells han estat millors que nosaltres i mereixen jugar aquesta final. Agraïm molt a la gent que ha vingut avui a generar aquest ambient. Crec que hem aconseguit una cosa que feia anys que no teníem amb aquesta intensitat, que és que la nostra gent ara mateix sigui un dels públics que més anima el seu equip des de que, abans que comenci el partit. L'equip ho dona tot, la gent també ho ha donat tot. Crec que durant el partit s'ha vist, hem aguantat de forces fins a mitjans del tercer quart, que ja ens hem esgotat, tot i això. Això per, com dic, compromís, esforç. Hem acabat a l'últim quart, penso, donant una imatge molt bona. I tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip.
0: I pel que fa al València, el seu entrenador, el badaloní Pedro Martínez, encara no volia pensar ahir en la final contra el Barça.
5: Es muy difícil ganar una semifinal y clasificarse para una final y hemos de, ahora mismo, eso lo he dicho a los jugadores, no penséis en más allá, no penséis ni contra quién jugamos y simplemente tenéis que saber cuándo jugamos, que es el jueves, y celebrar durante unas horas, además vamos a estar todos juntos ahora en el autobús, pues celebrar lo que hemos conseguido y luego ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana, pero vivir en el presente también es celebrar los pequeños logros o los grandes logros del camino, ¿no? Y esto creo que ahora mismo es lo que toca, no mirar atrás y tampoco mirar adelante.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, com dèiem, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie torni, vingui cap a Catalunya, cap al Palau Blaugrana. D'altra banda, en les últimes hores hem confirmat que el nou Quizanes Manresa tornarà a jugar l'any vinent a l'Eurocup masculina. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Després de setmanes de debat sobre si el club vegenc repetiria l'experiència de l'anterior campanya o optaria per tornar a la Basketball Champions League, divendres es va ratificar que el nou projecte, dirigit per Diego Campo, repetiria l'Eurocup per segon any consecutiu. Aquesta nova edició del torneig, però, presenta un caire molt diferent de l'habitual. L'organització ampliarà el nombre d'equips participants, passant dels 20 clubs i dos grups de la temporada passada a un de 32 equips distribuït en 4 grups de 8 components cadascun. Els 4 primers classificats de cada grup aconseguiran el bitllet pels vuitens de final, que a partir d'ara es disputaran en format de play-off al millor de 3 partits, un sistema que es mantindrà també fins a la final en totes les eliminatòries. Diego Campo, entrenador del Quizanes Manresa, valorava al fet de poder repetir en aquesta competició.
7: Para empezar, muy positiva, porque el Eurocup nos quiere. Y eso es que algo hemos hecho bien esta temporada. Es la primera temporada que la jugábamos. Y bueno, en todo el trabajo con ellos estamos muy contentos de tenernos. Seguimos trabajando para tener una licencia de más temporadas, porque creo que junto al patrocinio, la ciudad, el desarrollo de los jugadores jóvenes y un posible pabellón entraría en un número de equipos privilegiados en Europa.
6: El club vegenc té garantida la seva plaça només per una temporada, compartint aquesta condició de convidat d'un any amb històrics com el Tofas Bursa Turk o el Bàsquet Club Roma, que compta amb el suport de l'estrella de la NBA, Luka Doncic. En canvi, un bloc de 20 equips, entre els quals destaca la Laguna Tenerife, han obtingut una llicència fixa per les 5 properes temporades.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys, el que fa la secció d'handbol, per completar una temporada pràcticament perfecta. L'equip de Carlos Ortega va guanyar, per cert, la seva 9a Champions, ell, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final, superant des de l'inici el Fuchsia de Berlín, 37-34 va ser el marcador final, un Fuchsia de Berlín que, per cert, comptava, evidentment, amb tot el suport ambiental d'aquesta Final Four disputada com tots els anys últimament a Colònia. Escoltem el pivot blaugrana, Ludovic Fàbregas.
8: Es increíble, la verdad, que cuando juegas en el Barça y en mi caso cuando vuelves, pues sueñas en ganarlo todo, ¿no? Otra vez y la verdad que hemos hecho una temporada increíble. De seguir dejando el Barça lo más arriba posible también es increíble porque te hace sentir uno más, ¿no? Dentro del club y de esta sección y la verdad que es un orgullo. Creo que todo el mundo está súper contento. Jugadores, staff, directivos, aficionados también que han estado espectaculares durante todo el fin de semana y nada, es increíble y habrá que seguir, pero hay que disfrutar.
0: Uns que tornen com Ludo, d'altres que se'n van. L'encara capità del Barça, dicament, marxarà precisament al Fuchsia de Berlín a partir de l'estiu del 2027, quan acabi contracte amb el Barça. Ahir es van acomiadar tots dos amb un gran partit, el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuč, nomenat, per cert, ahir MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà de nou reinventar-se per tornar a optar a la Champions i a tots els títols. Pel que fa a la part institucional, escoltem el directiu responsable de la secció d'handbol, Joan Soler.
9: Bueno, no es poden explicar, les emocions i les sensacions són extraordinàries. Arribar aquí de la manera que ho han fet, el que han patit, el que han treballat, perquè això no ve només per guanyar un partit avui i un partit ahir, ve d'una feina de molt lluny, de molt de temps, de molts mesos, jo diria que de molts anys, i de compaginar esforç, complicitat, bona relació entre els jugadors, entre l'estaf, entre el club, o sigui que realment ha estat una victòria meravellosa. 6 anys, amb aquests 6 anys hem guanyat 4 Champions, té un mèrit tremendo.
0: Com dèiem, el Barça tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, a més de la Supercopa Ibèrica i la Superglob, el Mundial de Clubs, guanyat també a inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on aquest mateix divendres es jugarà el tercer partit, i diumenge, si és necessari, esperem que sí, perquè voldrà dir que l'Igualada ha guanyat i ha forçat aquest quart partit, com dèiem, diumenge també a les Comes. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vila-sana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la Lliga de la Història, en un any en què també ja havien guanyat la seva segona Copa de la Reina. Tot plegat fruit de la gran tasca del club del Pla d'Urgell, no només amb el primer equip, sinó també amb el planter, tal com destacava la capitana Victòria Porta.
10: Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya, i conquerint títols, crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
0: Qui jugarà l'any vinent, per cert, d'aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes, en aquest cas 3-4, aquest dissabte, en un partit retransmès, per cert, per la xarxa, per l'Enjoc TV, en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir aquest ascens a la màxima categoria estatal femenina. El Mataró, com dèiem, que torna a l'hoquei lliga femenina, el Caldes tornarà a jugar a la Nacional Femenina.

0: I en waterpolo aquest cap de setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un equip català, en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final al Prorreco italià per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta, un Fran Fernández que, recordem, ja va guanyar l'última Champions de l'entitat del club el 2014, en aquest cas, com evidentment, com a jugador. Escoltem després del partit el jugador del Barceloneta, d'aquest actual Barceloneta, Unai Biel.
1: Bueno, amb el Reco, amb jugadors, els millors jugadors del món, sabem que defensar és difícil. I ens teníem que adaptar a l'arbitratge, al joc, i ho hem fet a la perfecció. Hem lluitat fins al final i per això hem guanyat. No ho sé descriure, és un sentiment indescriptible. I res, supercontents que hagi sigut així i crec que ens donarà energia pels següents anys encara.
0: El Barceloneta ho tornarà a intentar el curs vinent, com sentíem, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició. Per cert, també en waterpolo, avui ha tingut lloc el Media Day del Solim Centre de Natació Mataró, que va quedar, en aquell cas, quart a la Champions femenina, després de guanyar la Lliga al Sant Andreu la setmana anterior. Ho fa amb un nom propi, la Clara Cambrai, que deixa... tanca la capitana del Mataró una època daurada. Després de 12 anys al primer equip, amb més títols de és la waterpolista amb més títols de la secció del Centre de Natació Mataró, que tanca, com dèiem, aquesta etapa després de més de 12 anys al primer equip femení del Mataró.

0: un últim apunt en futbol sala. Demà arrenca la final de la Lliga a la primera masculina, que enfronta el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers classificats de la Lliga regular. El Barça es va desfer de l'Inter Movistar per la via ràpida a les semifinals, 2-0. El Pozo ho va necessitar un tercer partit per eliminar el Palma. Els dos primers partits d'aquesta sèrie, el millor de 5 en aquest cas, demà i dijous a les 9 de vespre al Palau Blaugrana, perquè recordem que el Barça té el factor pista favorable. I d'altra banda, ara sí, acabem amb el futsal Mataró, que ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens de segona divisió masculina després de remuntar la final contra el filial del Palma, precisament a casa, guanyant 5-3 en un partit que vam poder seguir també en la retransmissió de la xarxa. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Aquesta vegada l'escenari era l'idoni. Partit de tornada al 3 a Maria Roca, un resultat a l'anada perfectament assumible, el del 2-1, i contra un rival com el Palma Futsal B, el qual se l'havia superat aquesta temporada. Els de Niki de Déu han encetat el marcador abans d'arribar al minut 2, arran d'un gol d'Hermosel, marca de la casa, superant el porter i creuant la pilota al fons de la xarxa. Abans no acabés la primera part, el Mataró ha deixat el marcador amb el 2-0. Si aquest resultat era per somiar, el que ha vingut a l'inici del segon temps ha fet pujar els mataronins al setè cel. En menys d'un minut, Juanito i Marc Ponce han fet pujar el 4-0, que semblava deixar el partit ben encarrilat pels locals, però encara hi havia molta tela per tallar. D'aquí, el Palma Futsal faria dos gols i la situació començava a ser inquietant. La maledicció que suposaven tants ascensos frustrats començava a sobrevolar el parquet. La cinquena falta pesava com una llosa i a 3 minuts i escaig del xiulet final, Sergi Pérez transformava un doble penal, anotant el 4-3 i igualant l'eliminatòria. La pròrroga semblava inevitable, però al partit encara li quedava un últim gir de guió. Quan quedaven 50 segons per jugar, Juanito aconseguia el seu particular triplet, un gol que trencava per fi totes les malediccions possibles. Escoltem Niki de Déu, entrenador del Futsal Mataró.
2: I quan més difícil estava, hem tret el caràcter i hem fet el gol. I la veritat que estic molt, molt, molt content, sobretot pel club i pels xavals, perquè la veritat que feia temps que ens ho mereixia.
1: El 3 a Maria Roca es desfermava l'eufòria i el futsal gestoria Lluís Mataró guanyava per 5-3 i aconseguia el somiat ascens a segona.
0: Gràcies, Laia. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trigui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
11: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes
12: i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
13: Ràdio Arenys, la primera en informació.
14: Bon dia, són les dues.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
16: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
14: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
17: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
18: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
14: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
17: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
14: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
17: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
14: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
17: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
14: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
19: Amb la Champions del Barça en vol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'Hockey Lliga Iberdrola per primera vegada.
14: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
14: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Borses a l'alça i el petroli per sota dels 83 dòlars al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
17: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
16: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
17: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
2: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
17: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
21: Notícies en xarxa.
14: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
22: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals

0: de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
4: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
8: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
9: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
7: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
2: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
2: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
11: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar

0: a qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
1: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada set triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
4: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
5: Notícies en xarxa.
2: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
7: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
6: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
8: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
2: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
2: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
11: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre. I al millor comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
10: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio El Vendrell, Lola García.
12: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
13: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
12: Des de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
14: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, jo, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
12: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
2: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
2: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força a polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
2: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial artificial.
16: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% ens reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
15: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
2: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
17: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
18: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
17: I el Vila-sana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
19: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
17: I a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final al millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
17: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros, precisament. És la segona de la història del club mariner.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
20: Vine al Palau.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
21: Finques Blaumar.
22: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
21: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
22: 93 792 0440.
21: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
22: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
0: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
20: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
23: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
4: Acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
5: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
5: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
6: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
2: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
5: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
2: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
5: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
2: Els esports han a freixa. L'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
7: Amb la Champions del Barça en vol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
5: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
9: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
5: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa, israelià, ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
0: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
11: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
10: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
12: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
6: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
12: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
13: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
5: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
14: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
15: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
13: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocies Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
17: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
16: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocies Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
18: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendre'n coses i tot això.
16: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
2: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
5: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
2: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
20: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i, finalment, una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
19: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
5: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
21: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
5: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
0: Notícies en xarxa.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
23: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
22: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
1: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
5: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
7: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
8: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre i potser comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
7: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: La capital del Segrià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
25: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
24: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el 9FM.
26: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
27: Ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé i ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
26: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
4: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
6: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
4: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
2: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
5: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
2: I ara sí, moment per als esports. Per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
9: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
10: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé. Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
9: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club, després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
11: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç. Molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
9: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra l'Iceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
2: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
14: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
15: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
28: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
15: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
28: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
15: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
28: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
14: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Ràdio Arenys.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de L'Arrela, el programa rari de referència d'Uauler de Ràdio, una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de dues qüestions diferents. D'una banda, coneixerem la feina que fan des de l'espai Test Agroramader per conèixer com funciona el seu dia a dia i els reptes que han d'afrontar. Però a la secció d'avui també volem abordar la prevenció d'incendis, perquè hem superat ja uns dies de molta calor. En alguns municipis de Lleida fins i tot s'han arribat a batre rècords de la calor més alta registrada al mes de maig, i encara tots tenim al cap l'incendi de sisena generació que va afectar l'any passat la comarca de la Segarra. Per això, en aquesta edició d'avui comptarem amb el Ramon Canals, responsable de les ADFs de Lleida, però també amb el Fermí Massó, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, perquè aquesta institució ha decidit reforçar els recursos que trasllada a les ADFs perquè justament puguin fer aquesta feina de prevenció d'incendis. Com és el seu dia a dia? Quins riscos corren? Què necessiten? Quins recursos necessiten i quin material els cal per poder actuar davant d'un incendi? Tot això ho analitzarem en aquests 55 minuts que tenim per davant. Amb tot això, comencem.
2: El maig, el favar, primerenc o tardà?
3: Amb nom propi.
1: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de L'Arrela volem conèixer el projecte de l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Riucorb, i per això avui qui ens acompanya en aquest programa és la Natasha Felip, impulsora del projecte. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui volíem parlar sobre aquest espai perquè crec que, si no m'equivoco, busqueu una persona, com a mínim una persona que jo sàpiga, per poder portar ramaderia extensiva, és així?
4: Sí, efectivament. Busquem una persona per engegar un projecte d'emprenedoria amb un ramat d'ovelles de la raça Lacon, que són productores de llet, en el municipi de Sant Martí de Riucorb.
1: Perfecte. Per què, d'on neix la voluntat de voler impulsar aquest projecte?
4: Però el projecte està impulsat per un grup motor d'entitats, entre les quals hi ha l'Associació Val del Corb, que represento, l'Ajuntament de Sant Martí, el Líder Ponent, Arca i l'ADB Vals del Corb. I el projecte neix de la voluntat de tenir un ramat en un municipi on ara mateix no hi ha cap ramat extensiu que pugui donar alguns serveis ecosistèmics a la població. Aquest ramat té com a objectiu mantenir les vores de riu, les vores de camins, ajudar la pagesia a fer la gestió de les cobertes vegetals i també fer prevenció d'incendi passant fent pastura al sotabosc. A més, el ramat té un objectiu productiu de producció de llet d'ovella. I la idea és una mica que tenim un sector ramader pues, molt complicat, amb uns problemes d'incorporació, problemes de relleu generacional, i els espai test agraris són fórmules innovadores que venen a oferir altres solucions a la gent que ara mateix no es pot incorporar perquè necessita una inversió molt gran i que tampoc es pot incorporar perquè quan fas la jove incorporació pues, et compromets per 5 anys sense saber realment si això t'agrada o no. I l'espai test el que és un espai per testejar la teva activitat abans d'incorporar-te.
1: Pels oients que aterrin ara al programa, expliquem exactament en què consisteix un espai test agroramader, amb qui pot optar, qui no, en què consisteix exactament, què comporta...
4: Un espai test, com diu el seu nom, és un espai per testejar la seva activitat, que és una activitat d'emprenedoria en el sector ramader, amb acompanyament i amb un suport. Té un suport físic, que és una granja, amb unes finques. També té, el ramat tindrà accés a pastura en els camps dels agricultors del voltant, que ja hem parlat amb ells, hem fet tot un procés, i té un acompanyament legal, vale, per tot el tema de les assegurances i de les cobertes, i després té un acompanyament personalitzat a nivell de emprenedoria, formació en pastura, tindrà mentors que el vindran a ajudar. I, per tant, és com un espai més segur on pots, practicar, veure si t'agrada, porta un ramat d'ovelles, i aquest espai té la particularitat que també busquem, l'ideal seria una persona que es pugui quedar en aquest mateix espai test i després acollir una altra persona o dues altres persones. El primer any només es necessitarà una persona, però ja el segon any segurament, si augmenta la producció i la persona vol fer augmentar el ramat, doncs es necessitarà una segona persona. I per tant la idea és com ajudar a incorporar diverses persones al sector. Qui pot optar? Pot optar qualsevol persona que sigui major d'edat, que tingui carnet a conduir, i que tingui experiència mínima en temes de pastura. És a dir, que una persona que no hagi vist mai una ovella no podrà optar, o difícilment, perquè el dia 1 o el dia 3, més aviat, ja haurà de gestionar un ramat de 60 ovelles. Vale? Això fa que necessitem, demanem unes o pràctiques o formació teòrica o, en tot cas, alguna cosa que digui que la persona ha treballat amb animals i té experiència. Perquè la persona, tot i que tingui algú de mentoratge, haurà de gestionar i de portar a pasturar cada dia aquest ramat.
1: Clar. Per exemple, llavors, si aquesta persona... És a dir, si trobeu una persona i li agradi, entenc que l'objectiu seria que aquesta persona ja es quedés i a partir d'aquí poder fitxar, per dir-ho així, més persones perquè puguin comprovar si els agrada o no.
4: Efectivament. Ja aquesta persona segurament serà una persona que l'ajudarà. Després del projecte ara mateix és només de llet i es podria ampliar d'altres coses si, bueno, si anés bé el projecte, amb més persones.

0: Ramat, i a partir del tercer any comencem a fer el traspàs perquè aquesta persona sigui el titular de l'explotació.
1: Perfecte. Si no m'equivoco, la convocatòria està oberta fins al dia 30 de juny i la incorporació es preveu poder fer al mes de setembre. A hores d'ara, com està anant aquesta convocatòria? Hi ha persones interessades?
0: Sí, mira, hi ha un formulari de contacte on la gent es pot expressar si està interessat, i després, abans del 30 de juny, la gent sí que ens ha d'enviar una petita memòria explicant una mica el seu projecte, un currículum, bueno, el típic, una acreditació de la formació o de les pràctiques, i així del formulari de contacte i de gent interessada hi ha unes 10 persones que s'han posat en contacte amb nosaltres. D'aquestes 10, no totes compleixen amb el perfil. I ara estem esperant a veure qui finalment envia tota la documentació abans del 30 de juny. Després hi haurà un procés de selecció amb una entrevista durant el juliol, i la idea efectivament és que la persona s'incorpori a inici de setembre. Tindrà uns dies per conèixer els llocs i veure si necessita fer algun canvi abans que arribi el ramat, i després arribarà el ramat.
1: Sense entrar en detalls de les persones que us han respost, però el perfil, podríem dir que és de gent jove o força jove?
0: Tenim de tot, no? No tenim gent molt gran. Tenim la sort de tenir gent jove, efectivament, que s'ha presentat, dones joves.
1: Ah, molt bé.
0: I també hem tingut ofertes de gent que ja tenen fills i que també els interessa. Una gent d'entre 30 o 40 anys també han ofert de presentar-se. I tant homes com dones, tant com gent d'aquí a Catalunya, com gent que ve d'altres països, hi ha bastanta diversitat en la gent que s'està presentant.
1: El perfil de gènere, la perspectiva de gènere, la teniu en compte?
0: Sí, per nosaltres és algo molt important. No ho hem posat com a criteri de puntuació perquè pensem que, bueno, al final el que és interessant és el projecte tal com està redactat, però també valorem projectes col·lectius i projectes que poden ser d'una família, d'uns germans, d'una cooperativa, del que sigui, i ens sembla molt interessant que hi hagi un perfil de dones que postulin. Sí.
1: Ara, clar, la pregunta és extrapolable a la situació en general, però en els últims anys, en el sector agrari, heu notat com una transformació, una entrada real de les dones a l'àmbit agrari?
0: A veure, a nivell d'estadística no les tinc. Per tant, no voldria dir alguna cosa que després no està comprovat. Sí que hi ha més dones que porten elles les explotacions. És a dir, que hi ha més titulars d'explotacions que són dones i són més visibles. Hi ha xarxes, la xarxa de ramaderes de Catalunya, que és una xarxa molt potent. Hi ha diferents xarxes que estan liderades per dones i que visibilitzen aquest paper. I en ramaderia hi ha bastantes dones que s'han incorporat. Jo crec que és molt interessant que hi ha, jo crec que a nivell de ramaderia, claríssim, més dones que són les titulars de l'explotació. El tema és que abans hi eren, però menys visible.
1: Clar.
0: Per tant, per això dic que no tinc realment les xifres per assegurar que n'hi ha més, perquè igualment, en general, hi ha menys de tot, perquè tenim un problema d'incorporació al sector bastant gran.
1: Perfecte. Et puc preguntar a nivell personal què és el que més t'agrada a tu, el que més t'atrau d'aquest sector?
0: Jo vinc de família, vinc d'aquest sector. Jo crec que hi ha tant un cosí de la meva mare que tenia un ramat que feia formatge, els meus tiets, els meus avis que feien vi, i per tant, soc d'aquest sector, bàsicament, l'he viscut creixent. I jo crec que les persones que treballen en aquest sector, i jo, de fet, en les meves activitats laborals també tinc una part de producció agrària, el que ens agrada és la llibertat que tenim, és el fet d'estar fora, és el contacte amb la natura, és el fet de saber que estem aportant el nostre granet de sorra i ajudant a la transició agroecològica, perquè es tracta d'un projecte, en el cas de Sant Martí, un projecte agroecològic que ha d'ajudar a mantenir amb menys

0: químics, amb menys productes, totes les cobertes vegetals dels camps al voltant, així que jo crec que és aquest, sobretot el contacte amb el fet d'estar fora, en fer créixer plantes, en gestionar-la, en veure créixer animals i al final en produir la nostra base, que és l'alimentació, i produir-la aquí i amb molt de carinyo.
1: Parlem també del ramat. Deies abans 60 ovelles. No sé si diré bé el nom. És Lacun, més o menys?
0: Lacun.
1: Lacun. Per què aquesta varietat, o no sé si és correcte dir-ne així, d'ovelles? Per què 60 és una xifra que vau decidir perquè sí o perquè ho teníeu estipulat?
0: Bueno, es diu raça, tot i que és molt desagradable, però es diu la raça Lacun. És una... Hem agafat aquesta raça perquè és molt, molt productiva, és molt bona amb producció de llet i al mateix temps és bastant adaptada al clima mediterrani i a la pastura d'aquí. Hem agafat un ramat de molt alta qualitat i això fa que les ovelles tenen un preu bastant alt. Fem entrar ovelles joves perquè la persona tester tingui el temps d'adaptar-se abans de començar a munir i, per tant, la primera munida serà de cara al febrer-març. I n'hem agafat 60 perquè, bàsicament, per comprar el ramat hem rebut una subvenció de la Fundació Daniel i Nina Carasso i ens ha permès, l'import ens ha permès comprar aquest nombre d'animals. Igualment, parlant amb diferents pastors que ens han anat assessorant i pastores que ens han anat assessorant per aquest projecte, és un nombre d'animal que és fàcil de gestionar per una persona que comença. Vale. I la idea, per tant, és que cada any es pugui incrementar amb les reposicions i arribar a un ramat de 120 ovelles al cap de 3 anys.
1: Perfecte. Deixa'm dir també, sobretot de cara als oients de l'arrel, que durant aquest mes i mig, 2 mesos, que el Francesc Balanyà estigui de baixa i jo haig d'assumir aquest programa, sisplau, que tinguin paciència, perquè és un tema, un sector que desconeixo absolutament i ho intentaré fer al millor que pugui amb el màxim rigor possible. A banda d'ovelles, es contemplen altres animals de cara més endavant, poder-ho fer amb altres animals?
0: Ara, en aquest espai test, està molt encarat cap a ovelles. Per què? Perquè si, per exemple, posessin cabres, que és el típic que es posaria en un ramat, tindríem un problema perquè les ovelles pasturaran en camps d'oliveres, d'ametllers i de vinya, i les ovelles sí que respecten molt els cultius, quan les cabres pues, són molt bones per fer gestió forestal, però també es mengen pues, les oliveres, les ametllers i tot això. Per tant, les cabres seria molt més complicat, per exemple, barrejar-ho. I després, un altre tipus d'animal no és comú barrejar-ho amb un ramat d'ovelles. Vull dir que no es posaria 3 vaques allà al mig. Però tot, vull dir que tot és parlar-ho. Si, per exemple, hi ha diferents persones que s'incorporen, pues tot és parlar-ho, perquè les persones que tenen un altre tipus d'animal podrien anar pasturant en un altre lloc. La granja és molt gran. És més gran que el que, vull dir, ens sobra de granja. Per tant, sí, en el futur es podria diversificar l'activitat, sí.
1: Quines dificultats presenta o reptes presenta estar al darrere d'un espai test agroramader? Què és el que creus que us suposa més repte?
0: Bueno, els projectes, com són espais molt innovadors, hi ha moltes coses que no estan preparades i hem hagut de, a cada passa, bàsicament, hem hagut d'explicar el que eren els espai test, com s'havia de fer, i això pues, a l'oficina comarcal, al DARPA, després amb l'Ajuntament, a cada moment de fer un tràmit, a cada moment on havíem d'avançar, havíem de tornar a explicar que és molt diferent d'una explotació normal, que el titular és una associació, que tot això no està previst, per dir alguna cosa. I, per tant, la gestió i el disseny han agafat més temps que el que pensàvem i estem molt contents, per fi, de poder obrir la convocatòria perquè hem hagut de superar tots aquests reptes, que bàsicament és que estem una mica massa avançats, tota la gent que estem engegant espais test a Catalunya estem massa avançats, no?, per el sistema que existeix. Però al mateix temps ho hem de fer, vull dir, hem de trobar solucions per ajudar a l'incorporació de gent al sector. Per tant, això és una motivació. I després, el segon repte, pues, trobar persones que els hi encaixi i que s'hi vulguin quedar.
1: És a dir, podríem dir que una de les solucions per la manca de relleu seria apostar pels espais test?
0: Sí, clarament. Clarament són una de les iniciatives, però han d'anar acompanyades de canvis polítics importants. Vull dir que incorporar una persona en un sector on després, si la persona no pot viure, pues no té cap sentit. Per això nosaltres hem fet tot un pla de viabilitat per veure què tenia sentit, no? I per això també la llet d'ovella, que la llet d'ovella ara mateix és ben car, hi ha molta demanda, pues fer el mateix en un sector on saps que no podràs viure, pues no té sentit, no? Necessitem que tot vagi en la mateixa direcció i els espais tests són una clau de la incorporació, però no són l'única peça. Necessitem molt d'acompanyament, necessitem que la jove incorporació sigui més fàcil, necessitem acompanyaments personalitzats, necessitem ajudes que estiguin adaptades a explotacions més petites, vull dir, hi ha molta cosa per fer. Perquè justament el sector sigui més atractiu i que sigui més fàcil sent pagesa o ramadera de poder desenvolupar la seva activitat.
1: Clar, tenint en compte que caldrien canvis polítics, tu hi confies que hi siguin? És a dir, tu confies que hi hagi voluntat d'apostar per aquí o no?
0: Bueno, el departament sí que ha demostrat la seva voluntat d'apostar pels espais tests i està treballant pues, amb diferents agents, entre els quals ARCA, per justament donar aquest suport als espais tests. Ara, hi ha molts agents diferents i aquests dies pues, no sabem ben bé cap on va. Vull dir que hi ha molts canvis que estan per venir, no? I a vegades fa una mica de por que els canvis estiguin anant cap a l'altra direcció, no? A vegades, pues, hauríem d'anar cap a una reducció de l'utilització de químics, hauríem d'anar cap a un, no?, afavorir els productes de proximitat i a vegades pues, a nivell polític de cop pues, fan el revés, no? Perquè hi ha molts altres agents, hi ha lobbies, hi ha coses com a tenir en compte. Per tant, jo espero que jo també espero i d'alguna manera en algun moment estarem forçats d'anar cap allà. És que no tenim moltes altres opcions. A veure quant de temps triguem en adonar-nos d'això.
1: Que suposo que això serà la clau, eh? Com poder-ho fer el més aviat possible ens ajudarà.
0: Efectivament.
1: Si no m'equivoco, tu també formes part de la cooperativa Aresta.
0: Sí, el que la cooperativa de l'Aresta som una cooperativa de dinamització local agroecològica,
1: sí.
0: I aquí el que estem fent és que estem donant un servei a l'Associació Val del Corp i estem fent l'impuls, el disseny, l'impuls i la dinamització de l'espai test. Això s'enmarca dins un projecte de dinamització local més gran que es diu Territori de Vincles, que està la dinamització tècnica d'aquest projecte a la Falaresta i la cooperativa La Boqueria, que és una cooperativa d'arquitectes, i el que fem és treballar sobre el repte del despoblament i les conseqüències del canvi climàtic des de tres eixos diferents. La diversificació agrària, l'accés a les terres, els aspectes de recuperació de varietat local, que això ho coordinem nosaltres, l'accés a l'habitatge digne i assequible amb fórmules de l'economia social i solidària, que això ho coordina la Boqueria, i després l'Associació Val del Corp desenvolupar aquest tercer eix, que és de transició energètica realment justa, on ha ajudat a crear, entre d'altres, la nova comunitat energètica de la Vall, que es diu VAT del Corp.
1: És fàcil la coordinació entre vosaltres?
0: Sí. Aquesta part sí que és més fàcil. Tenim la sort per aquí de comptar amb moltes entitats de l'economia social i solidària. Per desenvolupar aquest projecte tenim diferents suports. Tenim suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, també. I sí, la coordinació portem temps treballant juntes i realment la coordinació no és un repte.
1: Em centro amb la cooperativa L'Aresta, per si ens pots explicar una miqueta la seva història, la història que hi ha darrere d'aquesta cooperativa i una mica els principals eixos de treball amb què estigueu batallant ara.
0: La cooperativa L'Aresta es va crear el 2013, té la seu a Santa Coloma de Queralt i es va crear primer al voltant d'una fleca agroecològica. Doncs produint pans de varietats locals, fermentacions llargues i treballant amb botigues ecològiques i amb grups de consum. Ràpidament vam obrir una segona àrea, que és l'àrea d'educació ambiental, d'alimentació sostenible i després una àrea d'investigació amb temes d'antropologia sobre economies feministes, sobre transició agroecològica, sobre sistemes alimentaris, sobre, bueno, hem fet diversos projectes d'investigació. I la quarta àrea que es va crear quasi al mateix temps que la d'investigació és la de dinamització local agroecològica. Des d'on, d'una banda, participem a l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, amb 20 altres cooperatives del Camp de Tarragona, i d'altra banda desenvolupem projectes de dinamització local. El territori de vincles és un dels més ambiciosos i llargs a nivell dels anys, perquè vam començar el 2021. També treballem amb l'articulació de xarxes alimentàries local a través d'un projecte que es diu l'Eineteca Agroecològica, que també data del mateix moment, del 2021. Fa poc hem estat treballant en un altre projecte amb diferents entitats de la Conca de Barberà, que es diu l'Escola del Paisatge, que li volem donar continuïtat, on hem treballat la recuperació dels antics oficis i la formació per recuperar-los i incorporar més gent en aquests sectors, amb la diversificació agrària, hem treballat sobre temes d'aigua també. Ajudem a fer acompanyament en general a la pagesia, en transició agroecològica, als espais tests també, i treballem, dinamitzem horts comunitaris, volia de mirar perquè fem moltes coses.
1: Déu-n'hi-do. Abans d'acomiadar-te, si més amb el futur a curt termini, com a somni o com a repte, hi ha algun projecte o alguna iniciativa que us hagi quedat pendent de fer i que us agradaria en especial poder-la acabar fent? Que en feu moltes, eh? Però alguna que encara no feu?
0: Home, unes quantes. Mira, per exemple, fa molt poc, hem presentat un informe sobre el potencial de transició agroecològica a la Conca de Barberà, amb una diagnosi del sistema alimentari, i una de les coses que destacàvem en aquest informe és la necessitat de servei de suport local a la pagesia, que això existeix en diferents territoris i són bàsicament servei on un projecte productiu té una bossa d'hores d'acompanyament. Per exemple, jo tinc una vinya i tinc ganes de transformar aquesta part de la vinya per tenir keylines. O jo tinc aquesta manera de gestionar els meus camps i vull un assessorament per veure quina varietat podria pujar, que no necessita tanta aigua, i amb experiència d'altres països on ja s'han fet proves. Pues que cada projecte productiu tingui un cop l'any una bossa d'hores per demanar aquests assessoraments i que això els ajudi a fer adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Això existeix a Collserola, existeix a Cardedeu, existeix també en altres llocs de la península, i em sembla molt interessant, seria algo que em semblaria molt, molt interessant desenvolupar en algun lloc. Això és una de les idees que tenim, però en tenim d'altres. Estem engegant bancs de llavors de varietats locals, també. Estem en molts temes, es poden fer mapes de diversificació agrària tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic. Això volíem fer també a la Vall del Corb. Tenim idees, no ens en falten. Temps per fer-les, sí.
1: clar, això entenc que també és la clau.
0: Sí, efectivament. Vull dir que tenim un equip, que tenim un molt bon equip, però estem a tope. I, per tant, fem tot el que podem per engegar i per seguir amb els projectes que hem engegat, però no, tampoc ens donat per obrir-ne cada any tants com voldríem.
1: Clar, teniu capacitat per créixer o creus que a curt termini podeu créixer a nivell de personal?
0: Tenim una mica de capacitat, però tampoc volem ser... Ara mateix, si no m'equivoco, som 12 persones i tampoc volem ser una entitat amb més gent. Vull dir que no volem ser 50. Vull dir que pensem que aquesta mida està bé, tenim capacitat per créixer una miqueta, i el que ens interessa sobretot és fer projectes de llarg termini, com justament l'Eineteca, com Escola de Paisatge, com Territori de Vincles, projectes a llarg termini perquè tenen un impacte real sobre el territori. Moltes vegades quan fas un projecte bolet, no?, en poc temps, costa articular els agents del territori, parlar realment amb la gent, aportar solucions reals, i nosaltres el que ens agrada és fer coses que serveixen. Abans de muntar un projecte, el primer que fem és anem a veure els ajuntaments, anem a veure la cooperativa, anem a veure les ADBs, i aquí què es necessita, no? I a partir d'aquí pues, desenvolupem el projecte i no passa al revés. I això és el que fa que després el projecte per nosaltres té molt de sentit i sempre, sempre treballem articulant-nos amb d'altres entitats. Potser no podem créixer molt o no volem créixer molt, però podem fer projectes més grans perquè ens articulem amb altres entitats.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents tant d'una banda d'aquest espai TES Agroramader Sant Martí de Riucorb com també de tots els projectes que pugueu anar fent a banda dels que ja feu des de la cooperativa Aresta. Ho deixem aquí, Natasha Filippi, impulsora del projecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
1: Quan parlem de prevenció d'incendis hem de parlar inevitablement de les agrupacions de defensa forestal, les ADFs. Després, d'aquí una estona, parlarem amb el seu responsable en el cas de Lleida, però també volíem parlar d'una altra institució que ha decidit reforçar els recursos de les agrupacions de defensa forestal amb una convocatòria de subvencions que està dotada amb 600.000 euros. Aquesta institució és la Diputació de Lleida i qui ens acompanya avui és el diputat de Medi Ambient, Fermí Massot. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Per què es decideix des de la Diputació de Lleida obrir aquesta convocatòria dotada, com dèiem, amb 600.000 euros?
4: Bueno, de fet, històricament ja s'anava ajudant a les ADFs amb convocatòries per fer actuacions i manteniment de boscos i camins per tal de que poguessin tenir accés més fàcil. I el 2024 ens van vindre amb la reclamació de que, bueno, la Generalitat havia tret un ajut perquè poguessin canviar i millorar la maquinària que utilitzaven, però que a la resolució se'ls havia quedat molt curta i que pues, els feien falta diners per poder realment fer la compra de la maquinària que havien sol·licitat. I llavors pues, des de Diputació vam dir que miraríem de tirar endavant aquesta convocatòria per tal de que poguessin realment adquirir aquesta maquinària i que poguessin tirar endavant amb millors condicions lo fet de poder fer aquesta prevenció, aquestes tasques de prevenció d'incendis.
1: Perfecte. Per què ha pogut ser una realitat ara i no, per exemple, en anys anteriors? Què és el que ha facilitat econòmicament que ara es pugui fer aquesta convocatòria? Aquesta dotació, vagi.
4: Bueno, des de que vam entrar al govern, l'àrea de medi ambient només tenia 1.200.000 de pressupost i a poc a poc hem anat fent bona feina i crec jo que hem fet bona feina i hem aconseguit anar ampliant aquest pressupost fins als 5.800.000 que tenim enguany.
1: L'àrea de medi ambient potser fa uns anys, en el cas de la Diputació, es podria pensar que bé, que és una àrea per tenir-la, no? Però el que ens ha evidenciat el canvi climàtic és que, a banda de necessària, potser és imperatiu començar-la a tenir. No sé si la percepció també ara estan des de dins de la Diputació és aquesta.
4: Sí. Evidentment, quan vaig entrar, el que dius tu, quan vaig entrar al càrrec, era una àrea pues, petita que estava dotada amb poc personal i poc pressupost, però vistes tal com està evolucionant la climatologia, pues, s'ha vist que és una àrea que s'ha de dotar amb més personal i amb més pressupost, evidentment.
1: Parlant, sobretot centrant-nos en les ADFs, en els contactes que hagin pogut mantenir, en les trobades, trucades, reunions, què els hi traslladen? Què és el que necessiten?
4: A veure, necessiten, evidentment, aquesta maquinària la necessitaven com l'aigua de maig, que sol dir la dita, però també necessiten diners per poder fer manteniment i actuacions. Que això és una previsió que tenim per treure el 2027 una important convocatòria que s'hi puguin acollir tant ajuntaments com associacions de propietaris forestals com les ADFs, per tal de que puguin totes aquestes institucions que estan implicades amb el manteniment dels boscos i de camins i en prevenció d'incendis, que tinguin capacitat econòmica per poder-ho tirar endavant.
1: Mm-hmm. Entenc que no avançarà la quantitat d'aquesta...
4: No, perquè primera que és per l'any que ve, llavors tenim pendent encara preparar pressupostos.
1: Mm-hmm. Clar, serà, com a mínim, anirà destinada a manteniment de boscos. És una qüestió que en els últims anys s'ha posat molt sobre la taula, com s'està fent. Fins i tot hi ha gent que diu que a Catalunya no s'ha fet manteniment ni gestió de boscos. Fent una mica d'autocrítica, aquesta línia arribaria tard?
4: Bueno, de fet, aquesta línia ja la vam traure el 2023. Uh-huh. Només s'hi van presentar, només era per ADFs, i només s'hi van presentar 12 ADFs. I els vam donar gairebé 214... Van passar de 214.000 euros perquè poguessin fer aquestes actuacions. Evidentment, vam detectar que hi havia associacions de propietaris forestals que no tenien suport econòmic. Per això el 27 fem aquest esforç, que hi haurà, suposo, ho intentaré almenys, que hi torni bé aquests 600.000 euros per actuacions, i segurament també hi haurà una petita part, perquè hi ha alguna ADF que ens diu que encara li manca algun tipus de maquinària o d'equipament. Uh-huh. Llavors també intentarem treure una petita partida també per això, per equipament i maquinària.
1: Entenc també que potser la realitat de cada ADF és diferent. Hi hauria les línies mestres que tothom les deu patir, però a banda d'aquí aniria variant.
4: Sí, cada ADF és un món. Hi ha ADFs que quan jo vaig entrar pràcticament estaven completament parades. Tenien l'adscripció com a ADF, però apenas s'hi feien cap actuació. I ara, al veure de què Diputació ja estem posant recursos, estem posant diners, s'estan despertant i estan acudint també a poder tirar endavant les actuacions que voldrien tirar endavant.
1: Per tant, entenc que la relació és bona amb les ADFs.
4: Sí, és molt bona.
1: Uh-huh. Aprofitant que avui tenim el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, el Fermí Massot, amb nosaltres, també volia aprofitar per preguntar per altres línies o eixos de treball de l'àrea. Cap on hauria de caminar aquesta àrea de Medi Ambient?
4: Bueno, donat el pressupost que tenim, l'àrea de Medi Ambient és immensa. Pràcticament pots actuar sobre qualsevol proposta que et puguin presentar. Però, de moment, ens estem centrant molt perquè tenim els boscos, com has dit abans, tenim els boscos molt desatesos, i ens estem centrant molt en poder fer molta prevenció i molta actuació als boscos per tal de que no hi... evitem al màxim possible aquests incendis de sisena generació.
1: Que són els que vam viure, desgraciadament, l'any passat, a la Segarra, per exemple.
4: Correcte.
1: No sé si es treballa en col·laboració amb altres institucions o ni que sigui per agafar referents de veure què es podria fer i què no.
4: Sí, de fet, la línia que tenim de prevenció de local de prevenció d'incendis forestals, que la traiem nosaltres independentment. Enguany la Generalitat també ha tret una línia semblant i també per la delimitació de zones boscoses, per tenir els planos de delimitació. Estem treballant les quatre diputacions i Generalitat per fer un conveni per poder traure les ajudes conjuntes per tal de no trepitjar-nos els ulls de poll que en dic jo.
1: Exacte, i que a més això també permetria reduir una miqueta la burocràcia per part dels que han d'optar aquestes ajudes.
4: Correcte, sí, perquè en primer lloc tens el dubte de en qui li demanes, perquè a la millor la Diputació l'ha tret al novembre i al gener ha tret la Generalitat i encara estàs a temps de renunciar a l'una per presentar-te a l'altra. Llavors tens el dubte de en quina tinc més possibilitats, perquè se solen fer per concurrència competitiva. I, en canvi, si arribem a un conveni, farem, suposo que almenys la intenció és fer-ho com el conveni que hem signat pels Duprocims, que Diputació se n'encarregui de fer la licitació, però La intenció és dotar dels duprocims, per exemple, amb el 100% dels municipis de la província.
1: Uh-huh. En què s'ha notat des de l'àrea de medi ambient el canvi climàtic? És a dir, s'estan incrementant partides perquè puguin tenir, en aquest cas, les ADFs més recursos, però segurament altres entitats també de medi ambient. S'han hagut o s'hauran d'habilitar possibles altres partides. A nivell institucional, en què es nota el canvi climàtic?
4: Bueno, sobretot quan tens un increment important d'aquestes associacions o, per exemple, l'associació Líder Ponent i d'altres mediambientalistes que tens un increment important de petició de venir-te a veure per presentar-te projectes d'assimilació i d'adaptació al canvi climàtic.
1: Uh-huh. Perquè entenc que potser el que es trasllada és... No és que no ho sàpiguen fer, però necessitem ajuda per intentar entendre com ho hem de fer a partir d'ara.
4: No, al final totes aquestes associacions tenen bastant clar el que volen fer. El que els falta, bàsicament, són recursos. Uh-huh. Llavors, nosaltres mirem la viabilitat d'aquest tipus d'actuacions que ens demanen i aportem pues, els recursos dins de les nostres possibilitats, aportem els recursos que puguem, que podem donar-los.
1: A banda dels recursos, no sé si des de la Diputació es fa alguna altra cosa en matèria de prevenció d'incendis, ja siguin campanyes, pedagogia... no ho sé si això la Diputació ho pot fer o no, eh?
4: Sí, bueno, estem treballant també amb bombers per tal de que pues, puguin tenir una mica d'import, una mica de subvenció, per tal de fer pedagogia a les escoles i a d'altres associacions per prevenció d'incendis. En aquest cas, a les escoles és bàsicament prevenció d'incendis a la llar, però bueno, tot és prevenció d'incendis.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs estarem molt pendents, sobretot de com evoluciona aquest estiu a nivell d'incendis. El començarem d'aquí pocs dies i esperem que no haguem de tornar a explicar un incendi de sisena generació com el que va afectar l'any passat a les Garrigues i també de com la Diputació pot anar treballant aquestes dotacions, aquestes aportacions en matèria de recursos. Ho deixem aquí. Fermí Massot, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, gràcies per venir avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
5: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. Després de parlar amb el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Fermí Massot, sobre l'ajuda a nivell de recursos que fa la Diputació de Lleida cap a les ADFs, ara el que volem donar veu és justament als qui hi ha darrere d'aquestes ADFs, als que treballen en aquest àmbit, i per això ara saludem el Ramon Canal, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Per ubicar-nos també, sobretot pels oients, com definiries la vostra feina? Quina és exactament la vostra feina?
6: La nostra feina, al final, és... Les ADFs són entitats formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris i voluntàries, que durant tot l'any el que fan és la prevenció d'incendis forestals, protegir el nostre territori, i durant la campanya o quan hi ha l'incendi, la primera intervenció i el suport a l'extinció.
1: Perfecte. Com ha anat canviant la vostra feina tenint en compte el canvi climàtic? Com us heu hagut d'anar adaptant i en què ha canviat?
6: Bueno, el canvi climàtic ens ha canviat perquè fa que tots els incendis siguin molt més forts. Fa que el període de risc abans era només durant la campanya forestal, ara s'ha incrementat molt més temps i ens hem de formar i fer molta més prevenció per l'impacte del canvi climàtic.
1: Quines serien les principals dificultats que podeu tenir a l'hora de fer la vostra feina en el dia a dia?
6: Bueno, les nostres principals dificultats al final són els recursos que necessitem per fer la nostra feina. Les ADFs, al final, com hem comentat, són voluntaris i voluntàries que posen ja el seu esforç per poder portar tota aquesta feina. però sí que necessitem els recursos, ja sigui en vehicles, en equips, infraestructures, cisternes, per poder desenvolupar doncs, la nostra tasca.
1: Parlant de recursos, ho dèiem, la Diputació de Lleida ha reforçat aquesta part de recursos cap a les ADFs. No sé si ho veieu suficient, no? Quins són els recursos que necessiteu, que us fa falta?
6: Bueno, des de fa un temps, amb la Diputació de Lleida, hem començat una línia d'ajuts de la mà del diputat del Fermí Massot. Estem molt agraïts. Ara el que li hem de donar continuïtat per poder que les ADFs de la província de Lleida se segueixin equipant i tinguin els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva feina. Esperem que estem treballant perquè aquesta línia continuï i si podem ampliar-la molt millor amb noves iniciatives.
1: Seria, creus que, o confies que es podria ampliar a curt termini o ens n'anem ja més a mig termini?
6: Bueno, totes les converses que estem tenint amb la Diputació, amb el diputat del Fermí Massot, sembla que les coses va tirant endavant, tenen ganes de col·laborar i esperem que fa l'any passat va sortir una línia d'ajut per adquisició i renovació de vehicles. Estem treballant perquè l'any que ve torni a sortir. En breu ha de sortir una línia de gestió forestal. Hi ha iniciatives que les hem d'acabar de tancar, però sembla que volen continuar i estem contents amb aquesta línia.
1: Perfecte. Parlem també de la col·laboració amb altres cossos, com per exemple els bombers. És a dir, quan hi ha un incendi, quins mecanismes s'activen per part de les ADFs i a partir d'aquí, quina és la col·laboració amb els altres cossos?
6: Bueno, al final la col·laboració, les línies, nosaltres aquí rebem l'avís des del control d'ADFs, podem rebre l'avís que arriba al 112, a partir d'aquí es posem en contacte amb coordinadors comarcals o amb l'ADF local, també ens arriben avisos de la ciutadania, que sempre demanem que facin la trucada al 112, que és la línia on s'ha de fer. Normalment la primera intervenció, en la majoria de casos, la fa l'ADF per proximitat, i a partir d'aquí, quan arriben els altres cossos d'emergència, ja siguin com els bombers, intentem col·laborar aportant el nostre coneixement del territori, els punts d'aigua que tenim. Al final, el nostre principal valor és que som gent del territori, ens coneixem la zona i sabem per on moure'ns. A partir d'aquí, depèn ja de cada incendi, quan es crea el punt de trànsit, a partir d'aquí ja hi ha la col·laboració de coordinació entre tots els cossos.
1: Abans que parlàvem del canvi climàtic, a l'hora d'afrontar un incendi, com per exemple els que vam tenir fa un any a la Segarra, que en aquell cas va ser de sisena generació, com, i abans tu també deies, de la formació, com us heu hagut de formar perquè el foc ara no creme com abans?
6: Bueno, al final la formació és una part molt important per la protecció. Aquí, dintre de les ADFs, tenim com dos identificatius, que és el carnet verd, que tu el pots treure a partir dels 16 anys. Aquest identificatiu verd no permet anar a la intervenció d'incendi forestal, i a partir dels 18 anys, a través d'un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pots treure el carnet groc, que ja permet anar a la intervenció d'incendis forestals. Aquí sí que necessitem que al final hi hagi més places per poder fer aquests cursos. És important la formació. I a part de tot això, durant l'any el que fem és participar en simulacres, intentar gestionar tot el que és la coordinació dintre la pròpia ADF o amb els altres cossos d'emergència.
1: Perfecte. A nivell també personal, si vols, explica'ns una mica què et va portar tu a acabar en aquest sector, en aquest àmbit, a les ADFs.
6: Bé, jo porto molts anys com a voluntari de les ADFs, així més a primera línia de la gestió, no tants, però al final és la conservació del nostre territori. Al final, el que podem portar més valor som la gent que estem en el territori, i el que no podem permetre al final és que tot el que ens dona aquest entorn que permetre o intentar conservar-lo de la millor manera que un incendi no ens ho atrigui.
1: Uh-huh. Perquè realment el territori, com el tenim? És a dir, hi ha hagut tanta despreocupació com es diu, o com a mínim en els últims anys s'ha intentat actuar una mica?
6: El territori està, ja, no sé si és preocupació o deixadesa, al final tot va relacionat una mica amb la pagesia, no? Al final l'abandonament del món rural, de la pagesia, ha fet que la massa boscosa creixés molt, hi ha menys conreus, hi ha menys camps, i al final sí que hem d'intentar que la prevenció sigui una prioritat de país per tal de tindre possibilitats, com tu has dit, en els nous incendis, tindre zones on es puguin parar aquests incendis i no vagin evolucionant.
1: Pels oients que ens estiguin escoltant, consells, d'una banda, quan ja hi ha hagut un incendi, és a dir, en el moment en què es constata que hi ha un foc, per part de les ADFs, quins serien els consells que haurien de seguir els ciutadans?
6: Al final, tant el primer és que quan veguin qualsevol columna de fum, quan veguin qualsevol situació sospitosa, arribin al 112, a partir d'aquí totes les coses d'emergència es posen en funcionament, i a partir d'aquí també dependrà molt de cada un dels incendis. Al final és molt important tindre, ja siguin urbanitzacions, les parcel·les netes, a les masies, una bona franja de protecció, i a partir d'aquí fer cas dels cossos d'emergència que determinaran si la millor situació és l'evacuació o confinar-se, que últimament s'està apostant més pel confinament, però dependrà de la situació on estiguin en cada cas.
1: Hi ha molts casos, sobretot aquí a les Terres de Ponent, en què quan hi ha un incendi hi ha una part de la ciutadania, sobretot pagesos, que s'activen i es mobilitzen també per poder ajudar els cossos que han de gestionar aquestes situacions. Des de dins, voler-se mobilitzar, voler-se implicar-se, això ajuda? Us perjudica a la feina que heu de fer? Depèn de quina situació sigui?
6: Bueno, al final hem de pensar que la gran majoria de pagesos ja són voluntaris i voluntàries de les ADFs.
1: Clar, clar.
6: Al final, el pagès, molts cops, o per no dir la majoria de cops, el que posa és el seu tractor per poder desplaçar les cubes, les cisternes, per l'aportació de l'aigua. Tothom el que no estigui coordinat amb l'ADF és millor que no hi vagi. Sí que després, des de les ADFs, si es considera a través de la gestió d'emergència que s'han de fer llaurades, també avisem altres pagesos que puguin vindre amb els seus tractors, les seves arades, ajudar a fer tota aquesta coordinació. Uh-huh. És important anar coordinats. Al final hem de saber sempre totes les persones que hi ha dintre l'incendi per seguretat i tindre-les localitzades i poder gestionar tots els recursos.
1: Clar, perquè a més m'imagino que en una situació com aquesta, mentre s'està gestionant, poden sorgir tensions també entre les persones que l'esteu gestionant.
6: Sí. Ja, aviam, no deixa del final, ja no deixa de cremar-se a casa teva, per
1: claro,
6: dir-ho d'una manera.
1: Clar, clar.
6: No? Al final és tu al final ja veus com el teu territori, l'entorn on t'has criat o on vius, s'està cremant i els nervis lògics d'aquesta situació.
1: Perfecte, doncs ho deixem aquí, Ramon Canal, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

0: nacions.
1: I fins aquí l'edició d'avui de l'Arrel. Recordin que tenen un correu habilitat, arrel@uau.cat, per fer-nos arribar qualsevol tema que considerin del seu interès i que pugui ser abordat en aquest espai. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un molt bon dia. Nosaltres tornem la setmana que ve. Que tenim

0: Arrela. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
9: Ràdio Arenys.
10: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart. Hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez, una declaració, la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'Organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb les Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barceloneta en waterpolo, la segona després de 12 anys.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem una bolla que d'alguna manera espanta les meduses. Començarem a celebrar les festes de Sant Pere, que ja es preparen en molts municipis costers de tot el nostre territori. Nadarem de primera mà per l'espai de les Medes. Sabrem on podrem veure l'eclipsi total de sol al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui parlant com gent de França que va venir aquí a guanyar-se la vida, se la guanyava al mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé. I vosaltres, què?
1: Aquí estem.
2: Com ha anat el cap de setmana? Curtet, no? Com sempre?
1: Curtet, curtet.
2: És que no te n'adones. Com diu la cançó, no te n'adones. Ja s'ha passat. Doncs això, ja estem a dilluns.
1: Exactament.
2: Tenim tota la setmana bonica
1: avui,
2: per poder fer coses.
1: Avui he vist una notícia...
2: Ah, explica.
1: A 3CAT, a la televisió, que parlava d'un tema recurrent que parlem nosaltres, de totes les nostres platges, ara que s'acosten, i per la temporada forta, per dir-ho d'alguna manera, i parlaven exactament que moltes platges estan en perill de desaparèixer si no decreixem o si no traiem primeres línies de mar, cosa que també hem explicat milions de vegades en aquest programa.
2: I espera't que continuarem fent-ho per los siglos de los siglos.
1: Amén.
2: Doncs això mateix. Perquè, a més, jo crec que ara per ara molts estudis ho diuen, ho comenten, però la part pràctica...
1: La tenim suspesa,
2: la part pràctica.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, ja ho sabeu, una mica així de dilluns, i això que comentàveu ara, doncs bé, això aquí i baix al Delta ja ho sabem de fa molt, que la teoria tothom se la sap, però aplicar-ho costa, i més aquí que mos estem enfonsant, però bueno, mira...
1: Ens enfonsarem i no passa res.
3: Sí, mira.
1: Aneu a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda. Doncs prop de bé, per aquí L'Escala. Sí, és veritat, avui és el dia aquell, el dia 15, que comença tot. Almenys aquí, eh? Comença servei de platja, salvament, socorrisme... una cosa important, que és el tema de pagar la zona blava. Avui també és el dia oficial, el dia mundial de les zones blaves.
1: Sí. Bé, aquí a Tarragona és el dia mundial de les zones blaves cada dia, eh? Vull dir que no comença el dia 15. Pots estar tranquil.
4: Aneu... Vale, doncs aleshores agafaré el carro i cap a Tarragona.
1: Exactament. Aneu a saludar a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs avui no gaire bé, la veritat que m'he despertat amb un mal de cap d'aquells que se't fiquen i no marxen en tot el matí, o sigui que estic una mica així, però bueno...
1: Ho traurem, ho sorarem.
5: Això que deia... Sí, també ens en sortirem d'això. Però bueno, i això que deia el Sergi ara de les zones blaves, mira, ara m'ha creat una nova preocupació, perquè aquí a Vilanova jo no tinc gaire controlat quan comença, però deu ser ja també, ho haurem de mirar.
1: Doncs mira, ja perds el temps. Com hagis aparcat el cotxe i hagi començat avui, tindràs un regalet. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, doncs mira, de dilluns, bé, zones blaves aquí a Arenys també sabem el que són, eh? Les tenim tot l'any, o sigui que no...
1: Benvingut.
6: Tranquils, amb això cap problema.
1: Has anat a la platja aquest cap de setmana? Avui m'he despertat pensant en això.
6: Ah, t'has despertat pensant en
1: sí.
6: Mi, en si he anat a la platja?
1: Superbonic,
6: carai. Eh? Home, carai, m'ho ha carit. I mira, m'agrada. No hi he anat perquè jo visc a Calella i estem de festa major petita. La setmana passada en vam parlar, aquí en el programa, i hem tingut gegants, hem tingut bestiari de foc, hem tingut moltes històries que hem hagut d'estar al carrer i seguir.

0: repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el canvi climàtic i la sobrepoblació de la tonyina i la variabilitat de preus, principals reptes del peix blau, Sergi.
1: Doncs sí, Marina, mira, hi ha hagut una taula rodona aquí a l'Escala titulada Com el futur del peix blau, organitzada per premsa ibèrica, per premsa ibèrica, pel grup de premsa ibèrica, i ha situat, evidentment, el canvi climàtic, la manca de relleu generacional, la política comunitària o la variabilitat dels preus com a principals reptes per la pesca d'encerclament, la de peix blau. La superpoblació de la tonyina també ha estat un dels temes destacats de la jornada, no només per la seva condició de predadora, sinó per les grosses que causen les xarxes quan queden atrapades. Si bé cerca enguany s'ha obert la porta a la venda d'una part de les tonyines capturades accidentalment, la Generalitat ha expressat la voluntat que els pescadors de peix blau comptin amb una assignació pròpia. Escoltem els talls de la Itziar, la directora general de Pesca de la Generalitat de Catalunya.
2: Bueno, nosaltres allò que reclamem és que hi hagi, s'ha permès una pesca accidental general per totes les modalitats i tots els caladors espanyols, i nosaltres volem que es reconegui el peix blau de petit pelàgic com un dels principals afectats per la sobrepoblació de tonyina, i per tant que tinguin d'aquesta assignació una assignació dirigida d'alguna manera més preservada, i que a més aquesta assignació estigui territorialitzada per garantir que a Catalunya, que estem més al nord d'on hi ha la migració de la tonyina, es puguin gaudir d'aquesta pesca accidental.
1: Hem escoltat Itziar Sagarra, que abans no hem dit el cognom, i durant aquesta trobada s'han abordat aspectes com el futur de l'activitat pesquera i la seva sostenibilitat, així com la revalorització del peix blau a ulls del consumidor final. Per això, i la taula rodona ha comptat amb una alineació, podríem dir, d'honor. Itziar Sagarra, la directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, Antoni Abat, el president de les Cofradies de Catalunya, Jordi Sabadí, propietari del Roser 2, i Joan Company, responsable del Servei de Pesca del ICATMAR. L'Escala ha estat escollida en liderar la pesca d'encerclament a Catalunya gràcies a l'autoregulació dels mateixos pescadors, que, segons s'han explicat, han permès mantenir en bona feina el calador. Escoltem Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
3: Per tant, avui una jornada del tot integrada al nostre municipi, posant en valor també la feina que es fa des d'aquí a l'Escala, al ser el port de Catalunya que més peix blau doncs desembarca, i que el sector també se senti recolzat per part de l'administració, que en aquest cas la Generalitat doncs també acompanyen a la pesca des del primer moment.
1: Segons les dades del 2025 d'ICATMAR, al port de l'Escala es van desembarcar més de 1.500 tones de peix blau, gairebé un 12% més respecte al període del 2022 al 24, i es van ingressar més de 2 milions d'euros. Una tendència que trenca amb la dinàmica general del sector a Catalunya, que ha registrat una baixada generalitzada del 30% de captures.
0: El francès Enzo Balanguer es proclama campió del Campionat d'Europa de la classe Moth.
1: Doncs sí, s'ha proclamat el flamant campió d'aquesta modalitat disputada a l'Escala de dimarts a la dissabte. Balanguer, que ha guanyat 8 de les 11 proves disputades, ha revalidat el títol europeu que ja va guanyar l'any passat al llac de Garda, al llac italià. Aquest cop ha estat el millor aquí, a la Mar d'Empúries. Dimarts i dijous, els 37 regatistes participants no van poder competir per manca de vent. Pel que fa als regatistes locals, Gerard Marín ha quedat 13. La millor posició ha estat a la 6a prova, on va assolir la 6a posició. I Marc Verdaguer ha quedat 18è. Dissabte, el darrer dia de competició, un centenar de persones van salpar amb el vaixell del creuer Mare Nostrum per seguir de ben de prop tota aquesta competició. Els millors regatistes del continent s'acomiaden, doncs, del Mar d'Empúries amb una mirada posada en el proper repte, deixant a casa nostra el record d'una setmana de vela inolvidable.
0: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre ha obert el calendari de les seves festes de l'arròs, abocant els mètodes tradicionals del cultiu manual amb una nova edició de la festa de la plantada de l'arròs cel.
4: Sí, Marina, la finca de Bombita ha acollit una demostració dels treballs de preparació del planter i la col·locació de les garbes amb la voluntat de mantenir viva la identitat del Delta de l'Ebre. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
5: Generació rere generació passen este valor per la sector primari, per l'arròs, i que aquí avui se conjuren moltíssimes coses. Se conjura l'artesania, se conjura les activitats tradicionals, se conjura, no, lo que és la plantada pròpiament de l'arròs, i tantes elements que

0: caracteritzen a la gent del Delta, en aquest cas el cor del Delta, com és el Tebre.
1: La Diada ha comptat amb la participació del secretari general d'Interior i Seguretat Pública, Tomàs Carrió, qui ha destacat la vulnerabilitat del Delta davant el canvi climàtic i ha anunciat un reforç de la seguretat a la zona.
2: Implantarem el nou model de protecció civil en el territori amb un desplegament en el conjunt de Catalunya de prop de 450 persones més que estaran pròximes al territori ajudant els seus alcaldes i alcaldesses per assegurar que són capaços de reduir els efectes del canvi climàtic, com us deia, sobre aquests territoris vulnerables.
1: La festa ha servit per exposar les activitats tradicionals més fortament arrelades al Delta, com l'ofici del perxador i la navegació tradicional amb barquets per canals o la representació de la duresa que patien els antics plantadors. Escoltem alguns dels participants.
3: Portem els barquets que nosaltres utilitzem per a la caça, els portem aquí i d'alguna manera les persones pues, veuen el camp de vore caminant en este sol i això, pues, se senten un rato al barquet i ens fan quatre preguntes i anem dient coses de lo que és la vida del barquet.
4: I el que fem és, com he pogut comprovar d'aquí de fons, hem preparat el planter. El planter era per ser fer una zona més protegida de les aus o d'espècies que no el danyessin. Hem fet les garbes per a després repartir-les per tot el camp i després amb un cavall hem repartit les garbes i els plantadors ja s'han ficat a plantar a pota de gall, que es diu, que és amb una forma així amb ve baixa.
1: Després d'una multitudinària festa de la plantada, el cicle tradicional de l'arròs continuarà el proper mes de setembre en la festa de la sega.
5: L'Ajuntament de l'Ampolla ha completat els treballs de neteja i retirada de residus al voltant de la zona esportiva i del camp de futbol municipal gràcies a una subvenció de 49.968,85 euros atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya a inicis d'any.
1: L'actuació ha permès eliminar bona part dels abocaments incontrolats acumulats durant anys en aquest sector, una problemàtica històrica que afectava la imatge, la seguretat i la qualitat ambiental de l'espai. Els treballs han inclòs la recollida selectiva, la retirada de deixalles i la seva gestió adequada. Esta intervenció ha contribuït a recuperar un entorn molt proper a les instal·lacions esportives, utilitzat diàriament per veïns i esportistes, i ha suposat una millora destacada en la salubritat, la seguretat i l'aspecte paisatgístic de la zona. Tot i que la subvenció ja s'ha executat íntegrament i s'ha actuat sobre els punts més afectats, encara hi ha espais amb presència de residus. Per això, el consistori ha anunciat que continuarà les tasques de neteja amb recursos propis de manera progressiva. Finalment, des de l'Ajuntament es fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir els espais en bon estat, recordant la importància d'utilitzar els serveis municipals de recollida i la deixalleria autoritzada.
5: Anem fins les costes del Garraf. Una de les cites destacades a la comarca aquest cap de setmana i també multitudinària ha estat la Sitges Pride, que ha celebrat la seva 15a edició, convertida en tot un referent internacional de la diversitat, Carla.
6: Sí, aquesta cita anual que reivindica el col·lectiu LGTBI enguany ha posat l'accent en més activitats socials i culturals, reforçant la dimensió comunitària, educativa i inclusiva de la celebració. El plat fort de la Pride ha estat la desfilada de l'orgull que ahir diumenge va omplir el passeig de la Ribera de Carrosses. Una rua de 3 quilòmetres de color i un missatge d'inclusió que va més enllà de la bandera irisada. És l'únic orgull d'Europa que ofereix un programa de 5 dies de concerts i actes gratuïts a l'aire lliure al costat del mar. De fet, està considerat com un dels 5 millors esdeveniments LGTBI del món i alhora una cita que reforça el compromís de Sitges amb el turisme gai. Hotels i apartaments han fregat el ple generant un gran impacte econòmic també en la restauració de la vila. La desfilada ha comptat amb la participació de més de 2.000 persones i gairebé una vintena de carrosses que han posat música, llum i color a una jornada que ha servit com a colofó de 5 dies de celebració. Durant la Pride, el passeig ha estat l'epicentre de la festivitat amb actuacions musicals i shows que han volgut retre homenatge a artistes consagrats com Lady Gaga, Cher, Ava, Amy Winehouse, Shakira o Ricky Martin. També ha comptat amb espectacles en directe de diferents drag queens ben reconegudes.
5: A Vilanova ja es coneix la imatge de la Festa Major d'enguany, una obra col·lectiva que s'ha presentat aquest cap de setmana.
6: Sí, és obra de Núria Fortuny i la imatge de la lluna del Vall, de la lluna en un cova de la cercavila de l'imaginari, és l'element central del cartell, en un cel sobre la silueta urbana de la ciutat. Al voltant s'hi poden veure diferents balls populars de la Festa Major vilanovina. El primer cap de setmana de maig, els Pabordes ja van fer un avançament de la imatge gràfica de la Festa Major, amb un disseny de quatre estudiants de l'EMAIT, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova. Ara s'ha completat del tot el cartell que acompanyarà aquest any la Festa Major de la capital del Garraf. La presentació del cartell i productes oficials de la Festa Major ha comptat, a més, amb la participació de la companyia vilanovina Els Quatre Gats.
5: Fem aturada a les costes del Maresme. Proactiva ha iniciat el Servei de Vigilància i Salvament Marítim a les platges d'Arenys de Mar aquest cap de setmana. La novetat més destacada per aquest estiu és l'ampliació horària durant els mesos de juliol i agost, en què el servei serà de 9 hores diàries, Oriol.
7: Doncs sí, Marina, durant aquest mes de juny, Proactiva fa la vigilància els caps de setmana i el dia de Sant Joan. Ja a partir del mes de juliol s'ampliarà el servei fins al 31 d'agost, des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, dues hores més que l'any passat. Així ho ha detallat un dels tècnics de l'àrea de Medi Ambient, Ricard Argemí.
8: A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot.
7: Això sí, l'horari serà més reduït els caps de setmana, de juny i de setembre. Serà entre 11:15 i 17:45 de la tarda. La vigilància s'allargarà fins al dia 13 de setembre. Amb la posada en marxa del Servei de Vigilància a les Platges, es preveu que pròximament es col·loquin també les plataformes flotants, tant al Cavalló com a la Picòrdia, a finals de mes. Així mateix, aquests dies ja s'està fent la neteja intensiva de les platges per part de l'àrea de Medi Ambient. Paral·lelament, l'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat les analítiques quinzenals de la qualitat de l'aigua a les platges. L'analítica feta per aquests primers dies de juny determina que l'aigua del Cavalló, de la Picòrdia i de la Musclera, que són les tres platges d'Arenys, es troba en un estat excel·lent.
5: SOS Animals Catalunya ha denunciat públicament l'aparició d'un gall malferit a Mataró que, segons l'entitat animalista, presentava un estat físic lamentable i ferides greus que fan tema que pogués haver estat utilitzat en lluites il·legals de galls.
7: Exacte, l'animal va ser localitzat per uns veïns a la Ronda President Tarradellas de Mataró, en una zona situada al límit de la trama urbana de la capital del Maresme, a tocar de l'entorn del Sorrall i del barri de Cerdanyola, on també hi ha alguns assentaments. L'entitat ha explicat que van ser uns veïns els que van alertar del cas i van recollir el gall que es trobava al carrer, ferit, espantat i lluitant per sobreviure. En el seu comunicat, SOS Animals Catalunya assegura que l'aspecte de l'animal fa sospitar que podria haver estat víctima de maltractament animal o haver estat utilitzat en baralles, una pràctica prohibida i associada a sovint a apostes clandestines. El relat de l'entitat concorda amb el dels Mossos d'Esquadra, que van ser el cos policial que va intervenir. El gall va ser localitzat cap a 9:45 de la nit a l'alçada del número 66 d'aquell vial i des del cos es van fer gestions amb l'hospital veterinari per traslladar-hi l'animal, que presentava lesions greus. Mossos assegura no disposar d'informació referent a possibles baralles a la zona. L'entitat també ha demanat la col·laboració ciutadana per intentar aclarir l'origen del cas. En concret, reclama que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre aquest gall o possibles pràctiques de baralles de galls a Mataró es posi en contacte amb les autoritats competents. Les lluites il·legals de galls són una pràctica clandestina associada habitualment al maltractament animal, a les apostes il·legals i, en alguns casos, a altres economies delictives. Aquí a Catalunya no és un fenomen que s'hagi erradicat. En els darrers anys s'han detectat i desmantellat granges i xarxes dedicades a criar, entrenar i mutilar galls per fer-los combatre. com per exemple a Mollet, on es van localitzar 211 aus preparades per a baralles, o a Sant Joan d'Espí, 75 galls i 30 gallines intervingudes en una granja il·legal. També s'han investigat estructures més complexes amb espais preparats per a combats clandestins i capacitat per a desenes d'assistents on les baralles podien moure diners en apostes.
5: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que les altes temperatures d'aquests dies i la falta de pluja han estressat el bosc i ja comencem aquesta segona quinzena de juny amb un elevat risc d'incendis forestals. I, de fet, deixem enrere un cap de setmana en què els agents rurals han alertat davant l'elevat risc d'incendi que ha afectat una trentena de municipis, també a les nostres comarques i a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. Si bé a les nostres comarques no s'ha produït cap incendi, els bombers ja han hagut d'actuar amb mitjans terrestres i aeris en quatre incendis al cap de setmana, com el de Cervià de les Garrigues, ja estabilitzat, o el de Pons a la Noguera. El sotsinspector dels bombers, Martí Rosell, diu que aquest inici de campanya ja marca una tendència que també han vist en altres temporades forestals.
9: Un inici de campanya, com podria ser un altre, si la cosa continua igual, doncs està marcant la tendència. Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis que el que havia fet les setmanes anteriors.
5: Aquest dilluns les temperatures han donat una petita treva, però el bosc demana a crits que plogui. I acabem el nostre repàs informatiu explicant que la Vibrieta de Tarragona celebra aquest estiu el seu 20è aniversari amb una samarreta commemorativa dissenyada pel tarragoní Isma Martínez. La rèplica infantil de la Víbria va ser creada el 2006 per la colla de Diables Vora Mar Víbria amb l'objectiu d'apropar la cultura popular als més petits. Per commemorar aquestes dues dècades d'història, la colla ha organitzat diversos actes especials. El principal serà el 12 de juliol, durant les festes de Mare de Déu del Carme, amb un correfoc que reunirà diferents bèsties de foc, entre elles el boc de Vandellòs, present també a l'estrena de la Vibrieta. La celebració continuarà el 13 de setembre en el mar de Santa Tecla amb una mostra de foc infantil. La samarreta commemorativa es podrà adquirir als estands de les festes. Del temps al trànsit, primer de tot anem al temps. Volem saber com serà, quin serà el temps a la nostra mar. Ens explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació completament plàcida, tranquil·la i una bassa d'oli gairebé a tota la costa al llarg del que queda d'aquest dilluns. Estarem parlant de vents febles, dominant de sud, una miqueta més de xaloc al delta de l'Ebre, també un palet de tramuntana que hi havia aquest matí a la Costa Brava que està girant cap a sud. Per tant, si de cas un palet més de remenada marítima en aquesta zona del nord de la Costa Brava, especialment al voltant del Cap de Creus. De moment, aquesta tarda, amb marejol en general, com dèiem, un cel força destapat i les tempestes quedaran lluny de la costa. I encara més el dimarts, que serà una jornada completament neta, transparent, només algun núvolet prim per decorar el cel i prou, i el vent, que una altra vegada serà feble al matí, dominant el terral, o, si de cas, un palet una altra vegada de tramuntana cremadora a l'Alt Empordà, amb temperatures molt elevades al matí. Durant la tarda, a tot arreu, una altra vegada, el vent girarà cap a sud, però sempre en bones condicions per la navegació. N'estem pendents a la xarxa.
5: I ara sí, del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Doncs a banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, que alguns trams, la veritat és que van carregats, volem repassar la incidència més important. És un accident que s'ha produït a la C-58, a l'autopista del Vallès, al tram de Barberà del Vallès, arribant a Badia. Doncs bé, tenim l'autopista tallada del tot en sentit nord, és a dir, en sentit Sabadell-Terrassa. Hi ha cua de més de 2-3 quilòmetres, ja des de Ripollet, una cua que anirà a més. Per tant, tingueu present aquest fet, amb molta prudència, a l'autopista C-58, la del Vallès, ara mateix tallada a l'altura de Barberà del Vallès, i en sentit nord, en sentit Sabadell-Terrassa, a causa d'aquest accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: I volem fer la primera parada a les costes del Maresme. Avui parlarem de guanyar-se la vida a la mar, tal com ho van fer immigrants francesos que als segles XVI i XVII van marxar de França cap al Maresme i es van fer pescadors. Ho ha estudiat i analitzat Alexandra Capdevila i amb ella mateixa hi podrem parlar uns minuts, Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a l'Arran de Mar volem seguir parlant d'aquestes comunicacions que s'han fet en aquestes jornades de l'Arxiu Comarcal del Maresme, unes jornades fetes a Sant Pol, parlant de la pesca al Maresme, i avui parlarem d'una comunicació anomenada Guanyar-se la vida a la mar, immigrants francesos pescadors al Maresme. Estem parlant dels segles XVI i XVII, i això ho parlarem amb l'autora d'aquesta comunicació, Alexandra Capdevila. Alexandra, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Bé, Alexandra, fem una mica 5 cèntims, d'exactament doncs quin és aquest estudi o què és el que has volgut copsar al voltant d'això, d'immigrants francesos pescadors a la comarca del Maresme.
2: Bé, doncs pels qui coneixen una mica, durant el segle XVII i XVII, Catalunya i el Maresme no es va escapar, va rebre una gran allau migratòria procedent del Regne de França. Fonamentalment es diuen que occitans, perquè provenen de la zona que coneixem com a Occitània. I molts, majoritàriament, en el cas del Maresme, es van guanyar la vida conreant la terra i també com a mestres de casa. Uh-huh. Això també és extrapolable a la resta de Catalunya. El que passa que el Maresme té la singularitat d'acabar la monocultura vitivinícola i ells van ser els que van, podríem dir, doncs, els vasos executors, els que van transformar les terres d'armes i cerealícoles en vinyes, aquelles tasques més feixugues. Uh-huh. Però, en canvi, no havia estat tan estudiat el tema de la seva contribució com a pescadors. Certament, la proporció d'aquests immigrants dedicats al món de la pesca és molt residual, però el propòsit de la comunicació era precisament posar en relleu el fet d'haver-hi dins d'aquesta onada migratòria un perfil professional més singular que es va dedicar, es va guanyar la vida en el món de la pesca. Es tracta de esbrinar en quines localitats trobàvem més presència de pescadors, d'on provenien, és a dir, si provenien de bisbats costaners o bé de l'interior del Regne de França, com acostumaven a procedir majoritàriament tots els immigrants que van arribar a terres catalanes. I també un altre aspecte distintiu, i és el fet de que on van aprendre l'ofici, és a dir, si ja eren pescadors en els seus llocs d'origen, o bé, doncs, si van aprendre l'ofici, doncs, quan van arribar al Maresme.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, una bona investigació. Amb quin resultat, Alexandre? És a dir, després d'analitzar tot plegat, d'on venien aquests pescadors? Eren ja pescadors? En sabien? És a dir, quin ha estat el resultat de tot plegat?
2: Bé, doncs el resultat és que, és una, com comentava abans, és a dir, la seva presència és molt residual. Podríem dir que en valors percentuals doncs no arriben ni al 2% del conjunt d'immigrants francesos que van arribar al Maresme. És a dir, es van dedicar al col·lectiu d'immigrant francès que va arribar al Maresme i es va guanyar la vida en el món de la pesca. Va ser molt marginal i molt residual. Ara bé, l'atractiu ve en el sentit que no es van distribuir de manera uniforme al conjunt de la comarca, és a dir, a tallar, per exemple, doncs un de cada 10 francesos es van dedicar al món de la pesca, és a dir, un contrast respecte al que deia abans, que no van arribar al 2% del conjunt dels francesos de la comarca, però també doncs, a Sant Cebrià de Vallalta, a Premià o a Alella, és a dir, els trobem en localitats molt concretes. I, per altra banda, hem de pensar que Premià, estem parlant d'abans, és a dir, que Premià tenia la seva vessant marítima, és a dir, el desdoblament de Premià de Mar i Premià de Dalt, això és més proper als nostres temps. Al segle XVI i al segle XVII encara tenim, doncs, la Sant Cebrià de Vallalta i Premià que aglutina el Premià i Premià de Mar, igual que també és el cas de Vilassar, que hi ha Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils junts. Mm-hmm. Doncs el que comentava, és a dir, localitats en què detectem una major presència de pescadors i que fonamentalment provenen de bisbats a l'interior. Per tant, això el que ens obliga a pensar, i a més tenim altra documentació que ens ha fet conèixer quina edat tenien quan van arribar a terres catalanes, i per tant eren d'edat, tenia aproximadament entre 17 i 18 anys, per tant és possible que ja tingués unes nocions prèvies de la feina que exercien els seus llocs d'origen, i tenint en compte que fonamentalment provenien de bisbats de l'interior, el que fa pensar és que eren una mà d'obra no especialitzada i que quan van arribar es van guanyar la vida en aquells sectors econòmics en què hi havia major demanda. I precisament doncs, sabem que a Tallà, doncs, a l'Ella, a l'àmbit de la pesca era molt important, i ells doncs, van introduir-se allà on hi havia una demanda de mà d'obra. Però tècniques no les van aportar. En tot cas, doncs, és el que van fer, va ser arrelar, integrar-se i ocupar-se allà, com deia, on hi havia més demanda de mà d'obra.
1: Mm-hmm. I tots aquests immigrants francesos que van baixar cap a Catalunya aquest segle XVI i XVII, per quin motiu es va produir aquesta immigració considerable que va venir cap aquí i que ara has estudiat?
2: Doncs fonamentalment, en el cas del Regne de França, coetàniament estaven patint les vestalls de les guerres de religió. Uh-huh. Llavors és una guerra civil que va enfrontar els catòlics i els hugonots, i en determinades zones on procedien aquests immigrants, les zones Pirineus, Prepirineus, el Llenguadoc, van patir doncs, les conseqüències d'aquesta guerra fratricida, en què tan bon punt passaven les tropes dels hugonots, que són els protestants francesos, com els catòlics. Això va provocar doncs, la destrucció del patrimoni, però també la violència, misèria, propagació de malalties, el risc que poguessin ser cridats a files, una elevada fiscalitat, però també que majoritàriament els pescadors que ens arriben al Maresme són fonamentalment de les zones Pirineus i Prepirineus. Aquesta és una zona molt pobra, és a dir, hi ha un desequilibri crònic entre població i recursos, i això els provoca a haver-se de buscar la vida, i que qualsevol inclemència del temps, qualsevol mala collita, etc., alteri aquest fràgil equilibri, i molts doncs emprenguin el camí de la migració per buscar-se la vida. I paral·lelament a Catalunya, doncs, a Catalunya i al Maresme, uh-huh. Doncs venim d'una època, després de l'impacte de la crisi de baixa mitjana, que això va delmar notablement la població catalana, això el que va provocar és que hi hagués una gran demanda de mà d'obra. És a dir, hi ha historiadors que parlen que el segle VII és un món per omplir, perquè a causa de les pestes, doncs, emergeixen els masos rurals d'aquells masos que havien quedat abandonats, hi ha una demanda de mà d'obra, hi ha un desequilibri entre oferta i demanda, i fa que els sous siguin econòmicament atractius. Més enllà també de les afinitats culturals i lingüístiques, és a dir, hi ha uns lligams molt que ja remunten a l'època de la conquesta del segle XII al segle XIII, que hi ha aquests Occitània, ja està documentat occitans que venen que participen en la conquesta de Tortosa i de Balaguer. Per tant, les afinitats lingüístiques, per una llengua molt similar, els rumiatges, també l'arrelament d'aquestes peregrinacions, el culte de la Maria de Montserrat està molt arrelat en determinades zones d'Occitània. I això explica doncs, que, en definitiva, anar-se'n cap a Catalunya, migrar cap al sud, doncs, era una terra que sabien que serien ben acollits perquè hi havia unes afinitats, és a dir, hi havia una similitud idiomàtica i no hi hauria problemes d'integració.
1: Mm-hmm. I per què, Alexandra, estudies aquest capítol concret de la història? És a dir, quin és el punt o allò que fa que tinguis interès en aquest període històric i en aquesta immigració concretament francesa cap aquí?
2: Doncs bàsicament perquè estem a l'època del rei Sol, és a dir, d'aquesta època esplendorosa del Regne de França, de l'absolutisme, l'època també en què hi ha aquestes guerres contínues entre la monarquia hispànica i el Regne de França. I sobta doncs, que França, que hi ha una superpotència, doncs bona part dels seus habitants marxessin massivament cap al sud, cap a terres meridionals, perquè està documentat tant a Catalunya com també a altres punts de la península, altres punts de Castella, Madrid, Aragó, València, etc. És a més un aspecte que em va cridar l'atenció. Ja fa temps que ho estic estudiant, hi ha un estudi meu que va ser guardonat amb el Premi Luro, que analitza la immigració francesa i parla de quan la terra promesa del sud, doncs precisament és això, és a dir, per aquests immigrants el sud era el seu Eldorado, el seu Perú, és un moment, un lloc d'oportunitats per prosperar econòmicament. I en aquest cas, doncs, em fixava en aquest perfil perquè fonamentalment, com deia, ens centrem més en els mestres de casa, constructors, però, i també amb els pagesos, els barcers de jornalers, i en canvi els pescadors són una mica més desapercebuts. I també l'atractiu que té és que precisament alguns d'aquests pescadors van donar lloc a nissagues rellevants que profundament arrelades a la comarca, és el cas dels Maristany o els Millet, és a dir, el fundador de l'Orfeó Català precisament descendeix d'un immigrant francès pescador que es va establir a Tallà. I també doncs el Roser, és a dir, són cognoms molt arrelats a la zona del Maresme i que precisament doncs tenen procedeixen de pescadors occitans.
1: I per saber tot això, per documentar-te, per fer aquesta comunicació, quins documents has hagut de consultar o on has hagut d'anar per trobar tota la informació?
2: Doncs fonamentalment llibres parroquials, és a dir, a partir del Concili de Trento, mitjan segle XVII, podem consultar els llibres parroquials. En aquest cas he consultat fonamentalment llibres de matrimonis, que el que ens mostra és aquella població que s'integra perquè es casa, i per tant és un indicador claríssim que s'integra i arrela al territori perquè es casa amb una noia de la localitat. També els llibres de defuncions, que en aquest cas acostumen a sortir referenciats, com a, etiquetats com a oriunds de Reina de França, especialment a l'àrea del Maresme, aquells immigrants que estan desavalats, perquè tan bon punt es casaven, almenys aquesta és una peculiaritat del Maresme, el rector ja no els anotava com a oriunds de Reina de França, només sortien com, en els llibres de funcions com a estrangers, com a forans, aquells que eren solters. Uh-huh. I per altra banda també la matrícula 1637, que és aquell cens elaborat al marc de les hostilitats entre França i la monarquia hispànica de la Guerra dels 30 anys, en què es va establir l'obligatorietat d'elaborar un cens que recollís tota la població d'origen francès establerta al llarg de la costa catalana, és a dir, des de Salses fins a Tortosa. Uh-huh. I és un cens que és extremadament minuciós perquè t'indica l'edat que tenien, quants anys fa que resideixen a Catalunya, a quina edat tenien quan van arribar, si estan casats o no, si tenen béns o no. És a dir, és una mica una descripció molt acurada d'una fotografia d'aquell moment en concret. I després també les dispenses i els expedients d'informació matrimonials, que també són aquella paperassa que havien de fer per casar-se aquells que procedien d'un bisbat diferent. Perquè aquest col·lectiu d'immigrants van estar en el punt de mira pel fet que poguessin cometre el delicte de bigàmia, és a dir, la distància ho afavoreix, uh-huh. I també el fet que, com he comentat abans, s'havia produït coetàniament, s'havia produït l'escat de les guerres de religió a França, hi havia el perill i el temor que poguessin propagar el pensament hugonot.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do, Alexandra, quina feinada, però també que interessant, perquè ens has descobert tot un món, un període històric que desconeixia, certament, i amb aquesta part concreta, aquesta immigració francesa, el que passava a França, el que van poder fer aquí aquests immigrants, Déu-n'hi-do estudiar-ho, Déu-n'hi-do la feinada, eh?
2: Bueno, això t'ho dirà tothom, eh? Tots els que hem participat a les comunicacions fem temes que ens agraden molt i, per tant, doncs, quan és un tema que t'agrada ja aprofundeixes, és el que té la investigació.
1: Sí, sens dubte, no? I, a més, quan té un bon resultat com aquest, doncs s'agraeix poder-ho explicar i es veu que gaudeixes molt explicant-ho, eh? És veritat que quan una cosa t'agrada, doncs disfrutes molt parlant-ne. Jo crec que, Alexandra, que això no ho pots negar, eh?
2: Sí, suposo que s'ha notat. Moltes gràcies.
1: Perfecte, doncs, hem conegut avui aquest període, aquest segle XVI i XVII, amb aquests immigrants francesos que van venir cap a Catalunya, cap a la comarca del Maresme. Uns quants van ser pescadors i d'això tractava aquesta comunicació i avui n'hem volgut parlar amb qui l'ha fet, amb l'Alexandra Capdevila, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Alexandra, moltes gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Anem ara fins les costes del Garraf perquè les festes de Sant Pere de Vilanova ja han arrencat oficialment aquest cap de setmana amb la lectura del pregó d'enguany i la inauguració d'una exposició sobre la transformació urbanística del barri de Mar. Carla.
1: Sí, el divendres concretament es van inaugurar les festes de Sant Pere 2026. Ja fa dies que hem estat visquent alguns actes previs, però ara sí que sí, ja han començat els actes oficials per les festes en honor al patró de pescadors i mariners, que s'allargaran fins al proper 5 de juliol. L'acte de divendres, que ha obert la porta del programa oficial, és, com no pot ser d'una altra manera, la lectura del pregó de les festes, que enguany ha anat a càrrec de l'escriptor Antoni Moner Jordà, un dels més grans referents de la ciència-ficció en llengua catalana i que està establert a Vilanova des de fa més de 40 anys i amb un fortíssims vincles amb la ciutat. Amb el títol Sant Pere, un dels nostres al pregó portava de tot. Humor, sàtira, vinagre, surrealisme i, sobretot, molt i molt amor pel mar i per la tradició marinera. Però bé, el divendres mateix vam ser a la sala d'actes del Pòsit de Pescadors per viure-ho en directe i, òbviament, per parlar amb el protagonista del dia, l'Antoni Moner Jordà.
2: Què significa per tu que t'hagin permès, t'hagin donat aquest honor de ser el pregoner de les festes de Sant Pere?
3: Ui, doncs, mira, com m'ho van proposar, gairebé no m'ho creia, perquè, ostres, és trobo molt gros, això de... Jo, clar, quan vaig venir aquí a Vilanova, les primeres coses que m'ha cridat l'atenció, la festa major, però això de Sant Pere, molt, i que era diferent en aquell moment, fa 40 anys, però que realment entrar al món dels pescadors i això és fa molt respecte, no? I realment molt honorat i molt il·lusionat. I mira, he mirat de veure si quedava una miqueta bé, quedava a l'altura del que es demana.
2: Ha quedat, així ja t'ho dic jo, que ha quedat. Llavors, sobretot la importància que té, no?, com a fill acollit de Vilanova, sí. Podríem dir, sí. Que poder formar part d'una festa tan nostrada, no?, com és, sí. Les festes de Sant Pere, això, sí. També és important, no?
3: Sí, de fet, per això que és una cosa que veus i que veus tot el món que hi ha al darrere, que és això, la cultura dels pescadors, tot el, i la cosa popular d'aquí, cosa de tants i tants anys, i veure que, clar, els primers anys allò anava al bateig del mar, allò ficar-te a la barca, quan, poder anar amb la barca de pescadors per voltar també feia molta il·lusió, no? I ara veure't això, que és el que estàs incitant d'alguna manera, doncs, ah, és una cosa que no me l'acabo, molt agraït.
2: No sé si em pots explicar una mica sobre què anava el pregó, perquè no hagi estat aquí avui que pugui saber de què es parla, perquè ha sigut molt original, com deia.
3: De fet, la idea venia... vaig inventar-me el títol, perquè em van dir, diguen un nom ràpid, i doncs vaig pensar, a veure, què hi poses aquí, què dius, no? Però llavors, sobretot m'hi he basat. Hi ha un... A mi la cançó italiana dels anys 60 m'agrada molt. Hi ha un cantant que es diu Sergio Endrigo, que té una cançó que es diu San Firmino, i que és una cançó que parla de Sant Fermí, patró d'un poble, i que això, que el treuen un dia a l'any a passejar, el volten i el tornen a l'altar, es queda 364 dies morint-se de fàstic, i mentre volta tothom li va demanant coses i exigint-li, no? Llavors, a partir d'aquest argument, pensat, a veure què pots fer. Ell ho fa en 3 minuts, jo ho he fet en 3 quarts d'hora. O sigui que havies d'omplir-ho, això, no? Però era a partir d'aquesta idea, de dir, això, el sant quan surt a fora al carrer, que, el contrast que deu ser de passar-se tot el dia tancat a la seva capella, no? I les contradiccions que li poden demanar dues coses alhora. Llavors, com s'ho fa?
2: I, escolta'm, també molt satíric i molta acidesa d'aquesta, molta sàtira del que ens agrada aquí el Garraf, perquè ha repartit per tothom, ha repartit per Sitges, ha repartit per Vilafranca...
3: Sí, era el que es troba una mica... He fet, no es pot dir, però jo he escrit també algun sabó de carnaval, no? Llavors també entres una mica i m'agrada molt i connecto molt amb aquest sentit de l'humor de Vilanova, i aleshores, això, doncs, des de ficar-se amb els pobles del costat, que és la cosa que fa gràcia, competir una mica, i també els diferents estaments, també, fins i tot els pescadors, amb tot el respecte, però també fer-los quedar una mica malament, i els polítics, que hi tenim al cap de tot, també que surtin, una mica de riure-se'n de nosaltres mateixos, que és el que es tracta.
2: Sí, perquè de fet hem vist l'alcalde, no?, que reia bastant quan has fet el comentari dels polítics. I res, per qui hagi de venir a viure les festes de Sant Pere aquest any, què els diries?
3: Home, que vinguin i que es deixin fer, perquè és que realment és allò que no tocava. Estan fent coses cada moment. O sigui, que es passegin pel port i ja trobaran incentius, trobaran un altre Sant Pere que està penjat aquí al balcó. O sigui, que realment coses molt, molt màgiques que no passen enlloc més.
1: Bé, unes festes de Sant Pere que, com dèiem, s'allargaran fins al dia 5 de juliol, amb un programa farcit d'activitats que podeu consultar sencer a la web de l'Ajuntament de Vilanova. Però una d'aquestes propostes del programa és l'exposició Entre xarxes i ciment, transformació urbanística del barri de Mar. Un nom que deixa poc espai al dubte i que corre a càrrec de l'Arxiu Comarcal del Garraf, la directora del qual, Ingrid Gómez, ens va explicar una mica més de què va aquesta exposició durant la seva inauguració.
4: Doncs aquesta exposició, que s'emmarca en les festes de Sant Pere i en la Setmana Internacional dels Arxius, és un recull de diferents fotografies de fotògrafs que conservem als seus fons a l'Arxiu Comarcal. Hi ha fotografies de Ramon Falcó, d'Alfonso Foradada, de Rosa Maria Farriol, dels germans Bellmunt, de l'Enric Serrano. I aquesta mostra ens permet fer un recorregut visual per l'evolució del barri de Mar, de Vilanova, dels últims 50 anys. La idea d'aquesta exposició és poder posar en valor, d'una banda, doncs, la transformació urbanística del barri de Mar, que va passar de ser un barri, no?, lligat essencialment al tema mariner, amb tot el tema de l'evolució i la transformació urbanística que ens ha permès veure l'evolució com avui coneixem el barri. I en aquestes fotografies es pot veure, doncs, des de la construcció, la urbanització del passeig de marítim, del Ribarroixes, com es fa l'edificació de diferents equipaments culturals importants per la ciutat i pel barri, les escoles, la transformació de la nova llotja, del port, una miqueta, doncs, aquest recull per el que suposa el barri de Mar al llarg d'aquests darrers 50 anys.
1: Veig que hi ha molta gent gran superficada ara mateix en les fotografies, senyalant, comentant, fins i tot amb algun nen explicant-li, mira, això era així, aquí hi havia això...
4: Sí. La veritat és que una de les funcions que tenim a l'arxiu, no?, en tant que garant de la memòria col·lectiva, és precisament després poder fer difusió de tot aquest material que nosaltres conservem, perquè la gent pugui reviure, pugui recordar-se, no?, d'aquests espais i d'aquests moments viscuts i fer-los coneixedors doncs, als seus fills, als seus nets. I en aquesta exposició ja m'he trobat més d'una persona que m'ha dit, ostres, quina il·lusió, perquè es veu com era, no?, l'espai abans de l'edificació de casa meva, o quan va venir el Circo Americano i surten els elefants creuant el passeig marítim, la construcció de la piscina descoberta que hi havia al passeig del Carme. O sigui, és una exposició que també posa en valor, no?, el tema de l'evolució urbanística del barri de Mar, i permet a la gent de Vilanova i del barri recuperar, doncs, moments viscuts.
1: I d'aquests moments què destacaries, potser?
4: D'aquesta exposició, clar, hi ha diferents fotografies que es mostren, no?, l'evolució de, per exemple, això del, ostres, el passeig de Ribarroixes, clar, el canvi que ha fet, no?, el tema del passeig marítim, clar, és que no té res a veure. Veure el Mas Carolina, no?, on tenia el Roig Toqués allà al Museu de Curiositats Marineres, envoltat ja dels altres edificis, o veure, no?, com aparcaven els cotxes en el tema del passeig marítim, que no hi havia l'ordenació, no?, del trànsit com la coneixem avui en dia. Clar, la veritat és que és un moment de poder recollir imatges que fa 50 anys i que avui en dia, doncs, clar, l'espai s'ha transformat d'una manera bestial.
1: Perquè això t'anava a preguntar, de quin any a quin any van les fotografies?
4: Hi ha fotografies des de 1950 fins al 2000.
1: O sigui, fins fa res.
4: Sí, hi ha alguna que és dels anys 2000. Sí, també fins i tot, per exemple, d'aquesta mateixa sala on ens trobem, del Pòssit, doncs com era la façana, no?, abans de fer tota l'obra de transformació d'aquest equipament.
1: Cal destacar que totes les fotografies que formen part de l'exposició es poden adquirir a través de l'Arxiu Comarcal del Garraf. algo en el que el mateix arxiu ha volgut insistir molt durant la presentació. I s'ha de dir que hi ha fotografies absolutament al·lucinants, com la d'una caravana d'elefants creuant de dalt a baix al passeig marítim. Però bé, si en voleu saber el context, això sí, haureu de visitar l'exposició, que estarà oberta durant totes les festes de Sant Pere al Pòsit de Pescadors de Vilanova. No us ho perdeu.
0: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis del territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
2: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que, precisament, apareix a la imatge gràfica, forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra és tècnica d'Osona d'Acció Social.
3: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
1: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà obrir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.

0: Camp de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on ens submergirem a les Illes Medes. Després descobrirem una boia que espanta, per dir-ho d'alguna manera, les meduses. I acabarem el programa d'avui sabent on podrem veure l'eclipsi total des del Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Ran de Mar. Avui travessem el Montgrí per anar fins l'Estartit i endinsar-nos a la joia de la corona marina, a les Illes Medes. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, així és, i ho farem des d'un lloc molt especial i diria també que molt adequat, l'espai Medes, que s'ha situat com a punt base de la interpretació d'aquesta reserva marina. Avui hem convidat el seu director, Antoni Rovires, aquí a la Randa Mar, perquè ens expliqui què s'hi cau per allà. Toni, benvingut aquí a la Randa Mar.
3: Hola, molt bona tarda. Gràcies per escoltar-nos. Sí.
2: Gràcies, evidentment, a vosaltres per compartir també aquesta estona de ràdio. Ens dèiem que ens trobem a un centre que ara ha complert més o menys un any de vida, poc més, des de la seva inauguració, i volíem saber, primer de tot, quin és el dia a dia, què s'hi cou en aquest espai Medes, en aquest centre?
3: Sí, bàsicament el dia a dia de l'espai Medes és... Nosaltres tenim un camp base, com molt bé heu dit, que és una exposició que es diu Un viatge al fons del mar. És aquesta, podríem dir, descoberta del paisatge marí que tenim tan especial, liderat per les Illes Medes i tota la costa del Montgrí. Aquesta exposició, doncs, és la porta d'entrada, una exposició, doncs, que hem intentat que sigui bonica per a tots els públics i que atragui, doncs, a gent tant que és especialista en la matèria com el que no ho és, no? És una porta d'entrada per després fer el salt, per descobrir, doncs, el que hi ha a darrere aquest territori. La nostra idea és connectar moltes coses. De fet, l'Espai Medes neix per connectar molts mons. Treballem, nosaltres entenem que a les Illes Medes a darrere hi ha un paisatge que té una identitat marinera. Treballem en el camp educatiu, estem donant suport a tot el coneixement que es dona en el marc de les Illes Medes, que és un gran laboratori obert, i també, doncs, el nostre objectiu també és que aquest espai, que les Illes Medes, doncs, sigui un motiu de valoració del nostre entorn natural i cultural i també ajudi en el desenvolupament de les poblacions, no?
2: I en aquest poc més d'un anyet, la gent se l'ha anat fent seu a l'Espai Medes, tant gent local, ara penso, com sobre també a nivell de turisme, no? Perquè, evidentment, l'Estartit és un poble turístic i les Medes i el Montgrí rep molt de turisme.
3: Sí, nosaltres entenem que estem en el bon camí per diversos motius. Un motiu quantitatiu: l'Espai Medes el 2025 va rebre, doncs, 6.234 visitants, però és que, a més, doncs, va permetre que 9.150 usuaris participessin en alguna de les seves activitats que desenvolupava aquest projecte. I com bé has dit, la feina principal de l'Espai Medes és fer-se estimar a tothom que viu en aquestes terres. Nosaltres entenem que som un equipament a l'Estartit que té molta feina a fer, perquè és el primer equipament patrimonial que té aquesta població, i amb tot això el que a nosaltres ens agrada és treballar amb les persones, treballar amb els pescadors, treballar amb la gent que treballa pel desenvolupament i la promoció econòmica, treballar amb el parc natural i fer xarxa perquè creiem que aquesta xarxa és el que cohesiona una mica tot aquest territori. Per tant, ens sembla que sí, que estem fent bona feina en el sentit de posar en contacte tots aquests mons i esdevenir un equipament útil en aquest territori, no?
2: Recordem, Toni, que les Medes és per natural des dels anys 80, 83, 84, si no vaig errat. El Montgrí ho és des del 2010. De fet, ha costat una mica, no?, tenir aquest centre d'interpretació del parc, o sigui, aquesta seu base que comentaves abans.
3: Bé, va ser un procés lent, va ser un procés lent, que va començar, si no recordo malament, el 2015, i va ser, sí, va ser un procés complex, perquè es havien de prendre moltes decisions. Era una obra també cara, en aquí hi ha hagut moltes aliances que han fet possible que finalment es pogués obrir. Penseu que estem en el port, estem dintre d'un territori gestionat per la Generalitat, amb una concessió del Club Nàutic, amb una gestió que ara porta l'Ajuntament amb el parc natural. Clar, tot això s'ha hagut d'anar cosint, una mica s'ha hagut d'anar cosint per veure

0: seves portes, estaven molt clares les missions, els objectius, i això ens ha permès, doncs, no és ben bé així, però sí recuperar una mica tot aquest temps, perquè en un any doncs, ens sembla que s'ha fet força feina positiva, i per tant sí, va ser un procés lent, però que afortunadament avui doncs, ja és història i que ja doncs, avança amb un ritme interessant, no?
1: Anem a visitar l'Espai Medes, perquè hem vingut bàsicament això, per donar a conèixer aquest espai aquí en el programa. Explica'ns una miqueta, ja has comentat, no?, que hi ha l'exposició permanent, que hi ha també activitats educatives, és un espai que no sé si està obert tots els dies de la setmana, o gairebé tots, o de dimarts a diumenge. Com van una mica els horaris i l'obertura del centre?
0: Mira, l'Espai Medes, de fet, és un equipament situat a primera línia de mar, i això vol dir doncs, que s'adapta en els horaris, podríem dir, turístics. El que és el juliol i l'agost, s'obre cada dia, de dilluns a diumenge. O sigui, les persones poden venir els dematins i a les tardes, cada dia de la setmana, a visitar l'Espai Medes. Després podríem dir que tenim un període entre Setmana Santa i el juliol, i des de setembre fins a finals d'octubre, que és un període intermig, s'obre l'Espai Medes cada dia, de matí i tarda, però tanquem els dilluns. Val? I llavors hi ha un tercer període, que és un període que podria ser el més baix, que és aquest període que va novembre, desembre, gener, que l'Espai Medes s'obre només de dimarts a diumenge als matins. És a dir, és un equipament que cobra tot l'any, però en funció de, podríem dir, com més gent hi ha a l'estiu, doncs s'obre cada dia. Llavors, per tant, les persones doncs, poden venir aquí pràcticament cada dia. Una de les novetats d'aquest equipament és que les entrades es poden comprar en línia, és a dir, si anem a www.espaimedes.cat, doncs la gent es podrà comprar la seva entrada en línia per visitar aquesta exposició. I llavors aquesta exposició, el que conté, són quatre capítols molt ben explicats que ens expliquen un viatge al fons del mar. El primer d'aquests capítols és les Illes Medes abans de la reserva, on parlem de la història, de la geologia, d'una manera sempre interactiva. A continuació, passem a un altre espai que és l'efecte reserva, que és des de que es crea la reserva, doncs la biodiversitat augmenta i els visitants poden veure a través de diferents pantalles i maquetes com és aquesta biodiversitat que hi ha a les Illes Medes. Un tercer pas és l'equilibri fràgil. Simulem una mica un banc on tot es desequilibra i on es poden veure les darreres dades d'en Josep Pasqual, aquest observador
1: meteorològic,
0: que fa més de 50 anys doncs, té la sèrie més llarga del Mediterrani i es pot veure l'evolució climàtica amb l'augment de temperatures i aquest repte global que tenim del canvi de temperatures. I finalment, hi ha una part immersiva que té com dos sales. Una primera, que hi ha unes ulleres que te permeten doncs, fer una immersió a quatre ambients de les Illes Medes, la Posidònia, els peixos, el coralígen, en me'n deixo un. I després hi ha la part que és potser el nostre temple, que és el viatge al fons del mar, que és un audiovisual immersiu panoràmic que dura 8 minuts i en el qual doncs, es recrea com és un dia a les Illes Medes, basant-nos en la seva diversitat del fons. Els nens i nenes poden veure i tocar els peixos, pràcticament, no? I és un espai molt, molt interessant i molt, molt lúdic. Aquesta és la primera part de que seria aquesta exposició, un viatge al fons del mar, i després tindríem una exposició temporal, que ara tenim doncs, una exposició que es diu L'Estartit i la pesca, un lligam històric en el qual doncs, veiem aquesta evolució de l'estartit, aquest estartit abans del turisme i la pesca actual artesanal, com continua convivint aquí a l'estartit. Aquest seria el contingut principal de l'Espai Medes. Tenim una terrassa on hi ha diferents instruments nàutics i sobre això

0: anem treballant doncs, diferents activitats, no?
1: Aquest estiu n'heu preparat com tres de noves, no? O heu preparat tres activitats extres?
0: Sí, de fet, mira, a l'estiu, la nostra agenda d'estiu doncs, té dos, podríem dir, dos productes. Una serien l'Estartit, el Descobert, que són unes visites comentades de l'Espai Medes i el Parc Natural. Aquí vull reforçar la idea de que l'Espai Medes treballa amb un conveni amb el Parc Natural, per tant, el Parc Natural i l'Ajuntament gestionem conjuntament aquest espai, i s'ofereixen tres visites, dues de cap de setmana. Una és el viatge al fons del mar, aquesta exposició, i una
1: molt... Sí, aquesta que has explicat.
0: Perdona?
1: No, sí.
0: No, i una altra molt que estrenem, que és molt bonica, que es diu a les Illes Medes hi ha un tresor, que aquesta està pensada pels més petits, en famílies, També de tresors, pistes, descobertes, enigmes, els capgrossos de l'Estartit. Fem un viatge per descobrir... És la primera invitació guiada que es fa per descobrir les Illes Medes. I finalment, dintre d'aquestes visites, en fem una de teatralitzada que comença el 26 de juny i que es diu l'Estartit quan es fa de nit. Històries, recorregut teatralitzat i musical per carrers i places, no? Això, d'alguna manera, per mostrar aquest patrimoni ric cultural que té l'Estartit darrere aquesta petjada turística. Això en diguem les visites comentades i funcionen ja des d'avui i fins al mes de setembre. Sí.
1: Antoni, disculpa, que ho hem d'anar acabant, que se'ns tira el temps a sobre de la propera, del proper convidat en el programa.
0: Ja estàvem,
1: vale. Doncs això mateix. Donar-te les gràcies, evidentment, per passar aquesta estona per la Ronda Mar i per presentar-nos aquest Espai Medes, que el convidem a entrar, convidem a la gent a visitar-lo, aprofitant que és estiu, evidentment, amb aquestes activitats que has explicat, i si no, en qualsevol època de l'any.
0: I tant. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Fa uns dies saltava la notícia. La Universitat d'Alacant ha dissenyat una bolla flotant que d'alguna manera podem dir que espanta les meduses, una opció que es pot estudiar per les zones de bany. Ho volem entendre una miqueta millor parlant amb un dels seus investigadors, César Boerdoerre. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Bueno, Boerdoerre.
1: Això, que el teu cognom és complicadet, eh?
2: Sí, sí, sí. En espanyol se pronuncia així.
1: Molt bé, d'acord. Sí. Doncs millor que ho pronunciïs tu. Escolta, primer de tot, com ens hem d'imaginar aquesta bolla?
2: Bé, la bolla simplement és per poder posar-la enmig de la mà, no? On volem modificar la trajectòria, diguem, natural de les meduses cap a un punt en concret. És a dir, que la bolla en si pot ser qualsevol bolla comercial, que li adaptem els generadors de camps electromagnètics, que és el que nosaltres generem a unes característiques concretes, molt concretes, per a modificar aquest patró de natació de les meduses.
1: Uh-huh. Això ho feu modificant aquests camps electromagnètics, però perquè la gent ho entengui millor, què suposa aquesta modificació?
2: Vale, el que aconseguim és que, a veure, una medusa se desplaça per dos tipus de moviment. Un, el moviment propi de la medusa, val? Uh-huh. Que va pulsant, i aquesta pulsació el que fa és que se desplaça cap endavant, no? Perquè si imaginem com va agafant aigua i expulsant-la més o menys ràpidament, la medusa va en direcció a la punta del seu cap, no? Diguem, de l'ombrella, que se diu.
1: Sí, sí.
2: I per una altra banda és la interacció amb les corrents. Si nosaltres som capaços de modificar aquest patró de pulsació, ja desapareix aquest moviment natural que tenen les meduses, de manera temporal almenys, quan està afectada per aquest camp electromagnètic. I el que aconseguim en les espècies que hem provat, algunes se'n van al fons i altres se'n van cap a dalt. És a dir, tant se vagin cap al fons o se'n vagin cap a dalt, si se'n van cap al fons, eliminem la possibilitat de que siguin a mig d'aigua i en zona de que podran picar, diguem. Uh-huh. I si se'n van cap a dalt, almenys vegem totes les que hi ha en el comú d'aigua i es podem arreplegar si és que estan generant algun problema puntual. També he de dir que nosaltres vam dissenyar aquest experiment perquè hi ha una problemàtica, encara que no és coneguda, una problemàtica real i no és que sigui molt freqüent, però quan passa pot ser perillosa, és que determinats instal·lacions industrials que capten aigua de la mar, ja sigui desaladores, centrals nuclears o centrals tèrmiques que agafen aigua de la mà per a refrigerar,
1: sí,
2: se col·lapsen. És a dir, la captació d'aigua se pot col·lapsar per les meduses, perquè al final van en restes, i aquestes restes se poden obturar, no?, per aquesta gelatina que tenen les meduses.
1: Uh-huh.
2: Hi ha hagut algunes centrals nuclears en el món que han hagut de parar d'emergència perquè no podien refrigerar. I això és un problema important. No ha passat a Espanya, però ha passat a altres països del món, i fins i tot un dels portaavions nuclears dels Estats Units, el Ronald Reagan, fa uns anys va haver d'aturar el reactor perquè se va obturar de meduses la captació d'aigua de refrigeració.
1: Vol saber-ho, això és interessant perquè no en teníem ni idea, però en aquest sentit, aquests camps electromagnètics, a l'efecte que fan les meduses, no poden ser negatius d'alguna manera?
2: El que hem comprovat nosaltres, perquè són camps que són molt febles i són de simplement provoca una alteració del seu comportament, però no hi ha, després si deixes de metre aquest camp, la medusa continua igual. No hi ha un... Són camps molt, molt febles que no són capaços de generar cap alteració física, no?, de l'organisme. És com si, diguem, imagina't un so que molesta els humans i està generant-se en una zona, bueno, doncs tu modifiques el teu comportament perquè te molesta, no? És una qüestió... No sabem biològicament per què. De fet, és una de les investigacions paral·leles que estem començant ara. Perquè, al igual que hi ha peixos i taurons i rajades que sí que tenen un òrgan específic, que és la línia lateral, que és capaç de detectar alguns camps electromagnètics, en el cas de les meduses no s'hauria descrit mai que pogueren detectar aquestes alteracions. Ja t'he dit, són molt febles i nosaltres mateixos no detectem res, no?
1: Uh-huh. Per tant, d'alguna manera, has dit que marxen al fons de l'aigua o a la superfície.
2: Sí,
1: vull dir, no és que no es quedin perquè mantinguis paralitzades?
2: No, perquè com hi ha corrent, la mà sempre hi ha una corrent, encara que sigui molt feble, hi ha una corrent. I el que aconseguim és, amb aquesta modificació, alterar la trajectòria diguem, imagina que la trajectòria natural dels mesos es va cap a un lloc en concret. Si nosaltres, alguns metres abans, desenes o centenars de metres abans, alterem aquesta trajectòria, ja no van al punt que havien d'anar.
1: Això ho heu pogut anar provant o no heu provat?
2: Això ho han provat sempre en aquaris relativament grans. Val? Ara ens falta... De fet, no havien tret res a premsa perquè estava en procés de patent. Ara que ja està patentat, ja podem difondre-ho. I ara ens falta la fase de camp, ja en condicions reals, per a veure el que hem vist ja en laboratori i aquari, veure quin efecte real té en trajectòries més llargues, etc.
1: En aquest sentit, entenc que tota aquesta investigació comença una mica pel que deies de les instal·lacions industrials, no?
2: Sí, exacte, sí. De fet, ja hem parlat amb nosaltres, vam parlar ja fa un temps un parell de gestors de centrals nuclears, ja t'he dit, d'altres països, perquè és un problema, ja t'he dit, no és molt freqüent, però quan passa l'impacte que pot tindre a la... tant a la planta com a la seguretat és important.
1: Llavors, quines altres opcions? Perquè fins ara també hi havia opcions per espantar o per retenir les meduses. Quines altres opcions hi havia?
2: Clar, la de les altres opcions se va fent en xarxes o reixes o filtres físics. El problema és que si te venen moltes, moltes meduses, qualsevol filtre físic, fins i tot una xarxa, se pot col·lapsar, no? Se pot obturar. I imagina't una xarxa per evitar que s'obturen en un... No sé, tinc en ment una desaladora que es van contactar perquè la reixa que tindria aproximadament uns 3x3 metres, o uns 15 metres de fondària, aquesta reixa se col·lapsava el 100% de la reixa amb meduses. I clar, no pot absorbir aigua aquesta desaladora. Saps? És un problema. És a dir, que les solucions que se basen en evitar que entre una partícula rígida, com pot ser un peix o una pedra, no són iguals que quan te pot entrar una partícula gelatinosa, com pot ser una medusa.
1: Posar reixes, però, fins a cert punt, pot ser més econòmic, no?
2: El què?
1: Posar reixes.
2: Sí, home, clar, més senzill i més econòmic, però no és tan efectiu. O sigui, no és tan efectiu. Seria una qüestió complementària, no? Que el proposem nosaltres és reduir al màxim la possibilitat de que hi hagi una obturació de la captació d'aigua.
1: Aquesta solució seria bastant més efectiva.
2: Entenem que si s'instal·la com toca, sí que eliminem o reduïm molt el risc de que se col·lapsi la captació d'aigua.
1: Pot afectar a altres espècies més enllà de les meduses? Pot fer que, per exemple, altres espècies que s'apropin en aquesta boia o que estiguin pels voltants també vulguin allunyar-se de la zona on estigui instal·lada?
2: És bona pregunta. De fet, estem començant a fer experiments amb altres espècies, de cebres com de peixos, per a veure primer si són capaços de detectar-los i segona que si se detecta aquesta modificació comportament en quin sentit, no? Bé, que siguin s'allunyen o s'apropen, ja que tenen en compte que els demés organismes, molts d'ells, són bons nedadors, no? Si tenen... si observem un canvi de trajectòria, un canvi de velocitat, etc., això és fàcilment detectable i podem mirar si provoca algun tipus d'efecte negatiu, però ja el dic que per l'energia que utilitzem és una energia molt, molt baixa que... dubtem molt a nivell a priori que pugui tindre efectes negatius.
1: Per tant, d'alguna manera ja ho heu començat a experimentar i heu vist que de moment no té efectes negatius.
2: Sí, de moment, almenys en els propis pilots que fem, no. Hem de fer més experiments, diguem, més en repliques, en dissenys molt més potents per a descartar qualsevol tipus d'impacte real.
1: En aquest sentit, quins beneficis pot tenir més això? És evident que en la indústria pot fer que no col·lapsi, però entenc que pot tenir altres beneficis.
2: Clar, estem parlant d'altres i analitzant altres possibles usos, per exemple, en zones de bany que siguin propenses a tindre proliferació de meduses en la pròpia zona de bany, que pot fer una, com unes línies, no? Una xarxa d'emissors de camps lluny del lo que és la platja, a centenars de metres, diguem, per a evitar aquesta acumulació de meduses a lo que és la zona de la platja. Ahí n'hi ha molta, una característica molt gran, no? Segons el corrent, segons quina espècie és, i ja analitzaríem cas per cas.
1: Hi ha gent, o sigui, ara parlaves de la patent, que estàveu pendents de registrar-la, ja s'han interessat, ja siguin empreses privades com ajuntaments municipals, etc, per a tot aquest projecte, perquè entenc que és un projecte que, si més no, deu cridar l'atenció.
2: Sí, no, de fet, ha tingut molt bona recepció a nivell de mitjans, i sí que hi ha hagut ja algunes empreses que s'han interessat. Alguns ajuntaments també, però l'ajuntament actual necessitarà la ja, no? Clar, quan els diem que, bueno, tenim la patent i tenim la qüestió a nivell a pedir d'escala, però, clar, d'aquí a que es pugui comercialitzar faltaran uns mesos, no?, per poder fer també les proves de camp i tot això.
1: La idea és provar-ho això a mar, no, ara? No sé si ja heu pensat on, exactament.
2: Sí, començarem una segona fase d'experiments en laboratori amb més espècies de meduses i aquaris més grans, i tancs més aquaris, tancs més grans, i ja quan... De fet, ara mateix, no vaig a dir una data, però volem provar en blums de meduses que ja estiguin detectats. Ja sigui en zona de costa o a llunyà de la costa, però per a veure alteracions en aquestes trajectòries.
1: Em va bé que em diguis això, perquè amb quin tipus de meduses ho heu provat fins ara?
2: Sí, ho hem provat en diverses espècies de diferents grups, i en principi funcionen tots. S'ha d'ajustar a freqüències segons la família de meduses, però funciona en tots. La magnitud de la resposta sí que canvia un poquet segons el grup, però no estem prou contents.
1: Ja per anar acabant, no sé si el projecte, més enllà de la indústria, també és que municipis, sobretot turístics, ho puguin anar aplicant i hi hagi no hi hagi meduses a les costes en plena temporada turística o en plena temporada d'estiu.
2: Clar, la qüestió d'Ajuntament, i aquí també volia... nosaltres estem treballant en una segona fase, que no sols... O sigui, en la primera fase hem detectat aquest alterament del comportament, i en una segona fase volem desenvolupar un sensor per avisar de manera temprana que hi ha meduses presents, i que se basaria també en l'alteració del camp magnètic i l'electromagnètic, millor dit. Quan passa una medusa entre dos, un emissor i un receptor, imagina que estàs a la platja o un servei de vigilància, de socorrisme, i pot dir, encara que no se vega res en superfície, que estan venint meduses, no? Ahí se poden prendre mesures de prevenció i sobretot d'avís a la població perquè vagi en compte també segons l'espècie, que no totes les espècies de meduses piquen, no? Són picades. Hi ha algunes que piquen molt poc i no són per a res perilloses, no? Com per exemple l'ofregit, no? Que no és molt urticant. Això no vol dir... Aquí també faig una crida a la gent de que no hi ha que tocar mal les meduses, no? O rizostoma, aquesta blanca gran, que no pica molt, però si després te toques els ulls o te toques l'axila, pots tindre...
1: problemes, d'alguna manera.
2: Sí, picors no molt greus aquí a la Mediterrània. Sobretot tenint la pelàgia...
1: La pelàgia és la que pica més aquí al Mediterrani.
2: Sí, més intensament. Llevat la caravela portuguesa, que ja t'he dit que no hem trobat en caravela portuguesa, no tindria molt de sentit, però la caravela no té aquest moviment pulsàtil. És més, no és una medusa de per si, és una colònia. No és de la mateixa família de meduses, que ahí no seria aplicable en cap cas.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, César, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
3: Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
4: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
3: El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
4: Doncs és l'Estenella coerulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hi hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres, gairebé. Val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen 3 ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen 2 altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
3: De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
4: Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalvien energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
3: No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
4: Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics. Val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode. Però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
3: No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
4: Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres. I es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
3: Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
4: Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
3: Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
4: Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val, també hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val, i també la contaminació.
3: Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
4: Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que fa té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano, si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
3: Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
4: Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mular que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
3: Mm-hmm. És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
4: Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé a moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
3: Uh-huh. Solen anar en grup o...?
4: Sí, són animals que solen anar en grups grans. És un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale? Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
3: Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
4: Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropa, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
3: Uh-huh. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
4: A vosaltres.

0: Recte final del programa d'aquest dilluns 15 de juny del 2026 i ara el que volem fer és parlar d'un altre tema. Anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, en parla amb Tica Font, membre de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla. Cel.
1: Sí, Marina, l'Ampolla es convertirà en un dels punts privilegiats per observar el pròxim eclipsi total de sol el 12 d'agost, un fenomen excepcional que no es veu al territori des de fa 121 anys. I per aquest motiu, des de l'entitat, tenen preparades algunes activitats sobre el tema. Anem a parlar amb Tica Font, membre de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla. Tica, benvinguda a Arran de Mar.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
1: Gràcies a tu, Tica. Normalment, des de l'emissora, no, parlem amb tu per temes de la pau, ja que ets una referent en el tema, però avui parlarem d'astronomia.
2: Exacte. Molt bé. Recordeu que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi total. És un fenomen astronòmic molt singular, no n'hi ha gaires. Aquí fa 121 anys que no se n'ha produït cap. I també cal pensar que és un fenomen... Els fenòmens astronòmics porten turisme molt associat a gent que viatja per tot el món per veure eclipsis solars, eclipsis de lluna, aurores boreals, fenòmens d'aquesta naturalesa. I ara aquí, el 12 d'agost, estarem en un lloc molt privilegiat per veure aquest eclipsi, eh?
1: Mm-hmm. Sí, sí, fa ja molts de mesos que se'n parla, no?, d'este 12 d'agost, d'este eclipsi total que tindrem, perquè el que passarà, Tica, és que estarem, serà de dia i de cop se farà de nit.
2: Que es farà fosc, exacte. És el que podrem veure allà cap a la posta de sol, que serà a les 8 i algo de la tarda, mirant cap a ponent. La lluna taparà el sol, se farà fosc, i podrem observar el que se'n diu l'aro solar, la corona solar la podrem veure. Igual no sabem si podrem veure o no alguna fulguració solar, si en aquell moment en passa alguna, la veurem. Serà un fenomen astronòmic molt important. I jo crec que el que també és bo que tinguem present tots els que vulguem anar-ho a veure són recomanacions, coses que la gent ha de fer. Primera, ha de portar ulleres homologades. Les ulleres de sols no són vàlides, recordem-ho, ni res d'allò de radiografies antigues. Ulleres homologades o els ultraviolats poden generar lesions oculars que poden ser greus. Planifiqueu en antelació anar a veure l'eclipsi solar. No aneu a última hora perquè passarà dintre el cotxe mentre arribeu. No, arribeu en temps, en hores, respecteu les indicacions. Els llocs que s'han preparat per veure-ho estaran indicats. Respecteu les indicacions, respecteu l'entorn, porteu cadira. Si no voleu estar drets tantes hores, porteu també ombratge, perquè si arribeu abans, doncs porteu algun parasol o algo per cobrir-vos del sol hasta que puguem veure el fenomen. Beguda, menjar... En els punts que s'han habilitat d'aquí a l'Ampolla, per exemple, que serà en la urbanització Mirador del Delta, allà hi haurà lloc per aparcar i lloc per mirar-ho, I l'altra recomanació és que quan l'eclipsi passi no intenteu sortir tots alhora. Allà hi ha molta gent i és bo esglaonar les sortides. Nosaltres allà tenim previst que la gent de l'Observatori d'Osona porti aparells i inclús quan allò acabi ens podem quedar més estona allà. Si voleu, porteu sopar i també serà una nit bona per veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Mm-hmm. Nosaltres també aquí a l'associació, per animar això, ara el 29 de juny farem una sortida per veure una lluna plena, que se'n diu la lluna de la maduixa, que anirem aquí a la bassa de les Olles a veure una lluna plena, gran i maca. I el dia 11, abans de l'eclipsi solar, l'11 d'agost, també tindrem una xerrada sobre l'eclipsi, tindrem una exposició i així tothom va situant-se en què és el que veurà i quin és el fenomen aquest que hi hauria el 12.
1: Mm-hmm. Molt bé, des de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla heu preparat, no? un seguit d'activitats, perquè clar, això al final, el que dius tu al principi, comportarà molta gent, molt de turisme que venen especialment aquí, perquè al nostre territori som uns privilegiats, perquè ho veurem, som una de les zones, no, marcades, sí, que es veurà molt bé aquest eclipsi.
2: Molt bé, tindrem un eclipsi, però total i de llarga duració, és a dir, que serem dos llocs més privilegiats d'aquí de Catalunya, però també penseu, la gent que sou d'aquí del territori, que no serà correcte anar a qualsevol lloc, perquè aquí tothom el que volem evitar és que estem en un entorn de parc natural, no volem fer destrosses en el medi natural, i per tant, per això se busca habilitar espais encara que ens generi més estorb anar fins allà, tornar després des d'allà i no posar-nos dintre d'un camp d'arròs o enmig d'un camí, perquè tot això pot acabar fent destrosses que no són bones, ni pel parc, ni pels camps o alguna cosa així. Penseu en això. Aquells dies hi haurà dotació també de policia per poder i dels agents rurals encaminar-nos als llocs. I no només estem els de casa, és que és de ben segur que ve gent d'arreu del món que vindran en dies d'antelació. Si no aquí, a lo millor estan en alguns altres llocs, però ja venen en vehicles, aparells, per poder observar aquests fenòmens. Hi ha el que en diuen caçadors d'eclipsis, que van viatjant per tot el món fotografiant-los. És també un moment per als aficionats a la fotografia tindre un record bastant únic, e inclús fer-se la foto familiar de la gent davant de l'eclipsi. És un record, ja us dic, fa 121 anys que no n'hem tingut cap,
1: Mm-hmm. Clar, per això és tan especial, no, aquest eclipsi, perquè fa molts anys que no n'hi ha un així. Igual tardarem també molts més anys
2: molts
1: a que torni a passar.
2: Exacte. Per tant, igual que la gent fa records de dir, ui, mira, va nevar tal any, i tenim una fotografia de tal any, doncs aquí podrem recordar que tal any vam estar en l'eclipsi solar i que vam estar en un lloc dels més privilegiats sense necessitat de fer turisme en especial, Que el tindrem aquí a casa.
1: Correcte. Clar, com dius tu, no? Estos esdeveniments desperten molt d'interès, caçadors d'eclipsis, com tu has comentat, però també igual la gent que no estava massa familiaritzada en el tema, igual això també ha ajudat a que la curiositat se desperto més, no?, per l'astronomia.
2: Espero que sí, i espero que d'aquí neixin aficionats. Per això també hem volgut muntar amb els de l'Observatori d'Osona, que vindran aquí, persones amb aparell, més de 30 en venen, i venen en aparells i tot, perquè el dia abans ens informen de com és el fenomen, com es produeix aquest fenomen, quines coses poden haver, que veurem d'aquell dia en el sol, que normalment no les veiem perquè brilla tant que no les veiem. I aquell dia, igual es pot veure alguna taca solar mentre es va el sol tancant, es va tapant, i si veiem a lo millor i tenim sort que el sol de tant en tant fa fulguracions, que surt un xorro de plasma del sol que va fora, o que es fan com uns aros de plasma que surt i entra, doncs això, al tapar el sol, tot el que és la corona, els fenòmens del voltant de la corona, doncs si tenim sort, la corona la veurem segur. Ara, si hi ha algun altre fenomen més que veiem, doncs dependirà dels minuts que duri aquest fenomen. Penseu que allò serà cap a l'hora de la posta, allà cap a les 8:30 de la tarda, mirant cap a ponent.
1: Mm-hmm. I també, Tica, he sentit el que deien que, clar, això, com el que dèiem abans, no?, que si era de dia estarem ponent-se el sol i de cop serà fosc. Això també pot implicar que passen, per exemple, a la carretera problemes, accidents, fins i tot?
2: Jo crec que esperem que tant no, perquè la gent, en la mesura que es fa fosc, suposo que posarà les llums. El que sí que pot ser un fenomen curiós, si estem atents i en silenci, és que els ocells apercebeixen la foscor i callen. I, per tant, hi ha un silenci superior, perquè ells han callat, era de dia i ara és fosc. Per tant, si és fosc, toca dormir i callar. Pues algun fenomen d'aquest sistema, atents a la natura, podrem observar qüestions d'aquestes o les flors que, si no hi ha sol, tanquen, pues que tanquen abans perquè ja s'ha fet fosc.
1: Clar.
2: Serà qüestió d'estar atents bueno, això, als ocells, a la natura, i jo espero que la gent serà prudent. Per això us fem recomanacions, torno a dir-ho, les ulleres, que siguin ulleres homologades, no qualsevol ullera, i no pensem que perquè és fosc el nostre ull, el raig ultravioleta, no el veiem, però és molt danyí per l'ull, encara que no el puguem observar, perquè és una, és dels més penetrants, i pot causar lesions. No us en enfieu i porteu ulleres homologades.
1: Apuntat, Tica. I clar, des, com dies abans, les activitats que heu organitzat des de l'Associació Cultural Sant Jordi, feu una prèvia, no? I el mateix dia...
2: Exacte.
1: I el mateix dia, a quina hora heu quedat? On, des d'on ho mirareu?
2: Nosaltres, cap a les 4 de la tarda, allò ja estarà tot preparat per rebre a la gent, i estarem anant des de l'Ampolla cap a Camarles, en la urbanització aquesta Mirador del Delta. Allà hi ha unes esplanades, un camps que ja s'han netejat de brossa i de tot. Hi haurà espai per aparcar els vehicles, espais perquè la gent ho mirem, se posaran alguns lavabos perquè tinguem així, i el que demanem és que respectem les senyalitzacions, que la gent no llenci coses, que es guardi les escombraries, coses d'aquestes de respectar els espais, i ja està. Lo més és, lo que importa també és gaudir d'aquest fenomen únic, que serà únic en el nostre territori. I també us recomanaríem que no feu el boig i digueu, ah, doncs no vaig fins allà, me'n vaig aquí al costat. Si tothom fa això, podem acabar tenint destrosses, en camps o en... Anem als punts que es preparen per a aquests esdeveniments.
1: I això està pensat per a tot el públic, és a dir, famílies,
2: exacte,
1: infants...
2: Això, per nens i grans, per tota la gent que ho pugui gaudir. Ja us dic, porteu totes les càmeres de fotografiar que tingueu, i no només us fotografieu, inclús una selfie en el sol tapat al darrere. Allò seran fotos històriques per tota la família, que després podreu anar comentant. Jo estava a l'eclipsi, mira, mira. Això també és un record que tindrem tots, i que els nens, encara que ara no se n'enterin gaire, és bo que els hi porteu, perquè són fenòmens importants.
1: I com dius, no?, la foto de jo estava allí, no?, ho vaig veure en els meus ulls.
2: Estava allà, que, escolta, que vivim aquí ben a prop, també seria ridícul que ens ho estem a casa mirant-ho per la tele.
1: Claro, sí, sí,
2: anem
1: totalment.
2: Anem en persona, que alguns està sortint a lo millor a la porta de casa i ja ho veuen. O pujant al terrat de ta casa, igual
1: sí,
2: també ho veus,
1: Sí. Nosaltres, que som uns privilegiats, no?, ho hem d'aprofitar.
2: Exacte. I sobretot generar aquests records, les aficions a l'astronomia, estar atents també a lo que passa al voltant. Jo crec que serà important, quan duri l'eclipsi, recomanar a la gent que estigui en silenci, no només per observar-ho, sinó per escoltar que hi ha silenci, que els ocells també callen, perquè ells estan astorats de veure que s'ha fet fosc quan no toca. I després, quan el sol es desplaça i torna a ver llum, doncs tornarà l'activitat d'ocells i de la gent. Jo crec que serà molt maco de veure i escoltar els silencis.
1: Un fenomen, Tica, espectacular en diversos àmbits. Des de l'associació, totes les activitats que feu, les prèvies, el mateix dia, vull dir, la gent se pot presentar, no fa falta avisar, inscripció...
2: No fa falta, no fa falta. Nosaltres es muntarà una exposició aquí a la biblioteca de l'Ampolla sobre el que és un eclipsi i aquest fenomen, i el dia 11, el dia d'abans, doncs, tindrem una xerrada prèvia allà, que vindran els astrònoms de la Societat Astronòmica, doncs, explicar-ho, i així tots l'endemà ja estem preparats. Però que sapigueu que el mateix dia 12, des de les 4 de la tarda, aquells espais estaran habilitats. Com que tots arribarem abans, estem el 12 d'agost, fa calor, el sol pica, per això us recomanem que porteu menjar, beguda, ombratge, cadira, per poder estar més bé, més còmodos, gaudir-ho millor, etcètera.
1: I després, com dius...
2: Després, a la nit, quan es faci el cel fosc de nit de veritat, podrem veure i gaudir dels estels de les llàgrimes de Sant Llorenç, que també serà un moment àlgid i bo.
1: I tant que sí. I això, no? Gaudir, aprofitar tota aquesta jornada que no només acaba en l'eclipsi, que després hi ha aquestes llàgrimes de Sant Llorenç tan característiques d'estos dies de l'agost.
2: Exacte. Si tenim dos fenòmens d'aquells de gaudir natura, bueno, natura en aquest cas és astronomia, gaudir astronomia, molt a prop i que estem en un lloc molt privilegiat per veure-ho, És que vindrà gent d'estar als Estats Units per veure això. Fixeu-vos que és gent que es desplaça a qualsevol lloc del món per anar seguint-ho, que venen equipatge amb càmeres, tot. Aquests ja fa molts mesos d'antelació, bueno, mesos no, a un any. Alguns amb més d'un any d'antelació es preparen per fer-ho, A nosaltres no fa falta que tant, però aquí ja ens hem preparat també per aquest fenomen.
1: Molt bé. I sobretot mos quedem en això, Tica, en la crida, la consciència, en el sentit comú, en la responsabilitat, la seguretat, sobretot, de tothom.
2: Exacte, de tothom. Hem de fer la seguretat dels humans i també la seguretat del medi, que no el deixem allà ben brut, no el deixem porqueries esteses per terra, ho recollim i quan marxem, doncs, com si no hagués passat res, tots ho hem gaudit molt bé i ho hem disfrutat.
1: I tant que sí. Tica, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver atès la trucada. Gràcies, Tica.
2: Vale, adéu, adéu.
1: Doncs, Marina, aquí al Delta som tots uns privilegiats perquè podrem veure l'eclipsi a la perfecció.
0: Perfecte, doncs n'estarem pendents d'aquest eclipsi que ja n'hem parlat en alguna ocasió i que de ben segur serà molt especial. Moltes gràcies, Cel. I així arribem al punt final del programa d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Sabies que...
5: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i el Senat, respectivament. L'escoltem.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
3: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
1: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona, de 47 anys, va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Radio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
5: English Center patrocina aquest programa.

0: I ara anem amb l'Ainhoa, la Fran i la Paula parlant de traumes infantils.
1: Hola, bon dia. Nosaltres som la Ainhoa i la
2: Frani.
1: I avui estem amb una invitada especial que es diu
3: Paula!
4: Hola!
1: Avui us parlarem sobre els nostres traumes de la infància.
2: Comença la Frani.
1: Vale. El meu primer trauma va ser quan era petita, que em vaig caure d'una estanteria. Estava esperant que el meu pare em portés la roba per canviar-me, i llavors estava així i em vaig dir, hombre, per què no em pujo? Vale, quan vaig pujar, jo vaig obrir tots els calaixos per com unes escales, no? I llavors, què va fer? El calaix es va caure cap enrere, em vaig caure jo i es va caure a sobre, i em vaig quedar tocada bastant. I la segona és quan em vaig clavar un anzuelo. Estava a la platja, i estava amb unes amigues, i estava nadant i estava agafant-me de la corda, no?
2: Sí.
1: I...
2: Se rompe la cuerda.
1: No me muero. Estava així i vaig agafar una... Bueno, vaig ficar la mà i em vaig clavar l'anzuelo a un dit. Vaig dir, hombre, me'l vaig treure i el vaig ficar un altre cop. No sé per què vaig tindre la consciència de fer això. Però després, què vaig fer? Ficar la mà al mateix lloc. I, total, que quan vaig ficar la mà un altre cop, me'l vaig clavar un altre cop i em vaig fer moltíssim de mal, fins que quasi em desmaio, total, i em va treure el pare d'un amic. I pues eso. Vale, ara anem amb l'Ainhoa, amb els seus dos traumes.
2: Vale. El meu trauma és que un dia estava tranquil·lament amb la meva àvia al mercat i jo la vaig perdre, però perdre, tipus, no molt junts, sinó una miqueta... Ja saps, no? Estava tranquil·lament caminant i a darrere meu hi havia una senyora com més gran, no? Estava com, tipus, cridant i tot això, i va i em fot. Bamba! Em fot una pedaç d'hòstia en tot el cap i em quedo, tipus... Oh! Em diu, ai, perdó, és que pensava que eres el meu net, i em quedo, tipus...
1: Vale.
2: Bueno, i el segon, és que un dia, jo quan era petita, no me recordo quants anys tenia, estava al menjador a fent el que em donés la gana, i la meva mare estava a la cuina treballant. I jo, al mig del menjador, hi ha com una taula, jo estava corrents i sense voler em vaig clavar la punta de la taula al front. I se m'ho va obrir tot el front i vaig acabar a l'hospital, em vaig tindre que cosir i, bueno...
1: Pobreta, estàs millor ara?
2: Sí.
1: Molt bé. Vale. Hola.
5: A mi el que em va passar va ser a un sofà que em vaig enganxar perquè estava colgant així i em vaig obrir tota la boca.
1: I la segona?
5: La segona és que jo també m'he perdut en el campo i les noies del campo van trucar a la meva mare.
1: Vale, ara tenim tres preguntes per cadascú, vale? Vale.

0: El meu trauma més gran podria ser quan em vaig obrir al front o quan se volgué vaig trencar la persona de classe de música.
1: Vale, Enzo.
2: Jo quan vaig estar saltant al llit i em vaig obrir tot el cap i quan em vaig cremar el braç.
1: I tu, Paula?
0: No sé.
1: Vale, segona pregunta. Has tingut un recent? Tipo un trauma, o sigui, no trauma així, però has tingut algú que t'hagi tocat bastant i que encara ho recordis? Martí.
3: Doncs fa un parell de mesos em vaig caure al patinet i em vaig fer una mini fractura al braç i ara ja puc tornar a fer patinet, però quan vaig anar em va tocar una miqueta perquè, bueno, em donava una miqueta de por i encara estic una miqueta així.
1: I ara, Paula?
4: Jo no tinc res.
1: No tens res?
4: No.
1: Joder. Enzo?
2: Jo quan el 3 de març se'm va morir el meu gat.
1: Uf. Això sí. I tu, Ainhoa?
0: Jo una vegada estava en classe d'anglès i estava a les dues taules fent veure que era un columpi, estava fent així, i la meva cama va fer
2: contra
0: la taula.
1: I jo...
0: I va fer un murat.
1: Jo crec que sí, quan vaig deixar parlar amb una de les meves millors amigues, bueno, que és la meva millor amiga, perquè ara estem a distància. I vam deixar de parlar uns mesos i ara hem tornat a parlar. Llavors ja estava molt trista. Perquè ens vam reconciliar perquè em va enviar un PDF de la nostra amistat. I això. Vale, i la tercera i última pregunta. Quina és la vostra pel·lícula que es veu traumatitza? Paula.
4: Una de zombis que vaig veure perquè jo era molt petita i em vaig... traumatitza.
1: Enzo?
2: Resident Evil.
1: No l'he vist, eh?
0: Ainhoa? A mi m'ha traumat aquesta pel·lícula. After Sun.
1: I tu, Martí?
3: Cap.
1: I aquestes han sigut les meves tres preguntes i ara anem amb l'Ainhoa.
0: Vale. Primera pregunta. T'has recuperat del teu trauma?
1: A qui li preguntes?
0: A qui sigui.
1: Pues jo... la veritat, no.
0: Vale.
1: Perquè tenia un gos i aquest gos segueix viu, òbviament, perquè té com 7 anys ja i pues, fa molt que no el veig, tipo un any i mig i pues, no, el necessito veure.
0: Tu, Paula?
4: Pues jo també el meu gos, que fa molt que no el veig.
0: Enzo?
2: Jo encara no m'he recuperat perquè va ser fa poc i encara tinc una caixa amb les seves cendres.
1: Ai, i tu, Martí?
3: Bueno, el meu gat es va morir fa com 6 anys o alguna cosa així, així que...
1: Ja, és que les mascotes...
0: Com et vas sentir després de viure el teu trauma?
4: Bueno, pues una miqueta trista perquè quan em vaig obrir la boca ja no vaig poder anar a natació.
0: Uf, Dani?
1: Jo... bueno, sí.
0: Ok. Enzo?
1: Espera. Això m'he quedat jo també callada, perquè no me'n recordo quina era.
0: Com et vas sentir després de viure el teu trauma?
2: Doncs em vaig sentir molt trist, perquè clar, era el meu millor amic. O sigui, estàvem tot el dia jugant, quan venia del col·le em venia a posar-me a sobre, a veure i jugar amb tot el rato.
3: És que jo no tinc traumes, així que no és que estigui molt trist.
0: Ah, ok. Vale. I ara que aquesta pregunta crec que estava com repetida, quin ha sigut el teu trauma més recent?
1: Pues la meva millor amiga. És que la trobava a faltar moltíssim, perquè pues, ella l'explicava tipo, tot el que feia, feien videotrucades i això. I pues, això, que l'estimo moltíssim, molt, molt, molt.
0: Paula?
4: Jo saludo el meu gos perquè també ho trobo molt a faltar i fa quasi 3 anys que no el veig.
0: Enzo.
2: Doncs també el del gat perquè va ser fa poquíssim i va ser el més recent.
1: Ja.
2: Yeah. I a veure.

0: I aquí acaben les meves preguntes.
1: Vale, anem amb la Paula, i l'última.
2: Què vas fer després del trauma? Ainhoa?
0: Intentar tranquil·litzar-me.
2: Frani?
1: Què?
2: Què vas fer després del trauma?
1: Plorar fins quedar-me adormida.
2: Com ho sé jo? Martí?
3: Doncs no fer res. Solament intenta oblidar-lo i ja està.
2: Enzo?
4: Doncs intenta també oblidar-ho una mica, però estic molt de rato amb les seves cendres perquè, clar, el meu millor amic i estic tot el rato amb ell, quasi.
2: Has estat bé després del trauma?
5: Sí. He intentat seguir amb la meva vida.
0: Jo també.
2: Martí?
3: Què era la pregunta?
5: Que...
2: Has estat bé després del teu trauma?
3: Sí.
2: Enzo?
4: No del tot.
2: Bé. T'ha passat algú pitjor que el que t'ha passat?
0: Ho tinc que explicar quin és o no fa cal?
2: No, no fa cal.
0: La veritat, tindria que dir que sí.
2: Frani?
1: Què?
2: Mare mia! T'ha passat algú pitjor?
4: No, la veritat no.
2: Martí?
3: Sí, quan es va morir el meu gat.
2: Enzo?
4: No del tot.
2: Vale, pues ja estan les preguntes.
1: I ara anem amb la secció del Martí, que ens explicarà sobre...
3: Videojoc.

Hola a tothom, sóc el Martín i benvinguts a Martín al País dels Videojocs. Avui parlarem de quatre històries curioses de Geometry Dash. Crèdits a Mr. Eternal. La primera història és aquesta, la verificació, entre comilles, de Devil Vortex, o com jo la dic, la humillada històrica de Geometry Dash. I tot va començar 9 anys abans, quan Tosh Deluxe va verificar Devil Vortex, algun temps després de que hagués exposat a un altre hacker. Però la comunitat es va enfadar, no on ho van col·locar a Devil Vortex, sinó amb la verificació, ja que deien que Tosh havia hackejat Devil Vortex perquè el Wave tenia un efecte de partícules que solament es feia quan la versió era auto, per als pads blaus. I el patró de serres que ara sumem a GD passa perquè el vídeo original de Tosh va mostrar quants objectes tenia el nivell. I això es podia exposar. I això el podia exposar. Així que va anar a un percentatge random, que aquesta vegada va ser 75, i va espamellar serres, donant origen al meme. El següent és Element 111RG, Los Media. Element 111RG va ser un nivell impossible de l'època, que fins i tot va obtenir raid. Però el que passa és que el que el va verificar va utilitzar un secret way que feia gratis tot el nivell. Per això RobTop li va treure el raid, fent que tot el nivell caigués amb els que el van crear, fent que el creador borrés el nivell i s'expulsés del projecte. I des d'allà tothom va intentar crear el nivell, fent que la gent mirés per tots jocs buscant informació, sobretot en Geometry Dash World Café, un antic fora d'internet de Geometry Dash, mirant per tots jocs buscant informació. Si no havia informació al nivell, intentant recrear les parts. Si hi havia publicacions on la gent descrivia el nivell, els que el creaven havien de descrivir el nivell. I finalment va acabar el nivell. I el següent és God Eater, o ara dit Astral Divinity. I és que God Eater té una història molt curiosa. A més de quasi matar un youtuber, era un nivell inspirat en la saga God Eater, una saga de videojocs de la gran Bandai Namco. I per això va passar tot aquest incident. El que va passar és que Bandai Namco va demandar el que va crear el nivell i per això el creador del nivell va haver de remodelar tot el nivell, canviar-li el nom i a més d'això remodelar l'art final que sortia al nivell perquè al final del nivell tenia un art de la saga God Eater. I després d'això toca la història de Tidal Wave. I és que Slaughterhouse es va mantenir per un llarg temps com el top 1 Extreme Demon. I la gent no parava de fer nivells que deien ser el nou top 1. I allà va aparèixer Tidal Wave, que es deia que era el nou top 1 i tota la gent ho deia. Quan es va verificar, tothom deia que RobTop hauria de reiterar aquest nivell. I RobTop, com no parava de rebre això, va reiterar Tidal Wave. I un parell de mesos després es va col·locar la Demon List com el nou nivell, encara que ara sabem que hi ha com 5 o 4 nivells més difícils que aquest. I això seria tot. Adeu.

0: My social meter ran out, so you know I'm finna dip. I just wanna stack this cake, stay out the way, get us
1: sick. I ara anem amb el Lento, que parlarà de Marc Márquez.
2: Márquez està a una victòria dels 100 títols. Hola, sóc Lento, i avui parlaré del segon millor motorista del món, o primer per molta gent. Està superant a Valentino Rossi, perquè els dos ja tenen 9 títols mundials, però clar, Rossi té 115 títols i Marc Márquez té 99. Però jo crec, sincerament, que Marc Márquez superarà Valentino Rossi. I ara farem un adivina. Primera pregunta, quines d'aquestes lesions és falsa? 1. El cinquè metatarso del peu dret. 2. El fèmur. I 3. La clavícula dreta.
3: Ei, el fèmur.
4: La segunda.
2: I és correcta. 2. Quins d'aquests premis és fals? 1. Jerez 2026. 2. Japó 2025. 3. Tailàndia 2019.
4: Tailàndia.
2: I la resposta és incorrecta. Jerez 2026, després de la grave caïda que va sofrir, i va guanyar els seus... Bueno, algú. Tercera, qui és el seu germà? 1. Valentino Rossi. 2. Marco Simoncelli. I 3. Àlex Márquez.
4: Márquez.
3: Àlex Márquez.
2: Correcte. I ara una pregunta bonus. Quin creieu que és millor? Àlex Márquez, Marc Márquez o Valentino Rossi?
4: Àlex Márquez.
3: Marc Márquez.
2: Marc Márquez, molt bé, Franny. I fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
1: Hola, avui el Simon ens parlarà del top 5 dels millors personatges de One Piece.
2: Hola, sóc en Simone i avui parlaré del top 10 de personatges més forts de tot One Piece. El top 5 és Big Mom. Té la Sorsoronomi que li permet treure les almes a les persones i ficar-les en objectes inanimats per fer-los animats. I també té força sobrehumana i altura sobrehumana. Top 4, Luffy, que té la Hito Hito Nomi modelo Nika. I té els seus Gears, el Gear 2, que el permet accelerar la circulació de la sang, donant-li més velocitat i agilitat. Gear 3 permet inflar els ossos per fer-los més grans i potents. Gear 4 combina la fruita amb el haki. Té tres formes el Gear 4. Una, Bowman. 2, Tuckman. I 3, Snakeman. El Gears 5 el converteix en Nika, el déu del sol, i pot fer caure rayos, es pot fer gegant, pot fer el seu braç com de 15 metres i coses d'aquestes. Té els tres hakis avançats, el haki observació, d'armadura i el conquistador. Top 4, Garp. Ah, no, top 3, Garp. És el vicealmirante més fort de tot One Piece, que li diuen Garp el Puño. Té els tres hakis molt avançats, també. Top 3, Barba Blanca. Té la Gura Gura no Mi, que li i pot destruir el món. La Gura Gura no Mi li permeteix fer terremotos. Amb els terremotos pot fer tsunamis, trencar l'aire. I també té tots els hakis avançats. I és titulat en One Piece l'home més fort del món. 2. Goldie Roger. Goldie Roger té una de les Owasamono, que són les espases més fortes, igual que Barba Blanca també té una. La seva espasa es diu Ace, igual que el seu fill, Portgas de Ace. Té tots els hakis avançadíssims i ha pogut guanyar a Barba Blanca en el seu prime, que ja és molt fort. I top 1, Rocks. Rocks ha lluitat i li ha posat difícil contra Garp i Roger, 2-1. I ha perdut, s'ha mort. I bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Alexia en Roc i us parlaran del Overwatch.
1: Hola, bon dia, bona tarda. Som el Roc i el Max. I com ha dit el presentador, que el que presenta, us parlarem d'Overwatch. Aquesta sessió de tres que farem va de coses de les plataformes i els rols dels videojocs. Així que comencem. I comença el Roc.
2: Xbox, PS5 o PC, depèn de què és, de què vulguis jugar.
1: El que vulguis jugar, pots arribar a ser professional o no. Però, a veure, si tu vols jugar en PC, podries arribar a ser-ho. De fet, molts professionals juguen en PC perquè és on pots arribar a tenir la millor potència i aquestes coses.
2: Si vols ser casual...
1: Si vols ser casual, podries jugar en consola. O sigui, és algo normal jugar en consola, com pràcticament tothom el que pots conèixer jugar en consola. És l'opció més econòmica i barata i a la vegada la pitjor que pots tenir, perquè com menys diners valgui, menys potència tens.
2: Si vols jugar a pots gràfics...
1: I busques portabilitat...
2: El millor és la Nintendo.
1: Com que la Nintendo pots portar i a sobre és petita, te la podràs emportar. I si no... I si busques una mica de potència i molts bons gràfics, pots jugar en Xbox.
2: I si busques 4K i 120 FPS, pots jugar en PS5.
1: Ara van els rols. Com us he dit al principi, hi ha tres tipus de rols. Els tanquis, els suports i els DPS, o els assassins, com els hi vulguis dir. Els tanquis tenen la feina de protegir l'equip, tipus, són els que reben més mal i els que a la vegada tenen més vida. Els suports són els que han... Els que curen allà, tipus, estàs a poca vida, el suport tira la ulti o una habilitat i et cura. Després va el DPS, que és l'encarregat de fer-se les kills. Com us imagineu, us he dit assassí, mata la gent. Us heu de tranquil·litzar una mica per al joc. No surt tanta sang. De fet, ni surt. En el joc ni existeix. Si us ha agradat, no heu d'escoltar-nos i fins aquí la nostra secció. Adeu!
3: Me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel. Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de 10. Venga!
4: Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: us deixem amb la Sol, que parlarà de gatets.
1: Qui vol adopta?
2: Hola, sóc la Sol i avui us explicaré 20 gats en adopció. 1. Xispa, 0 mesos. Tamany, toi. Noia, atigrat. 2. Mota, 2 mesos. Tamany, toi. Noia, color tortuga. 3. Pon, 2 mesos. Tamany, toi. Nen, blanc i negre. Pini, 2 mesos. Tamany, toi. Nen, blanc i negre. Marvel, 2 mesos. Tamany, toi. Nen, blanc i negre. Pinky, 2 mesos. Tamany, toi. Noia, blanc i negre. Scan, 2 mesos. Tamany, SP. Nena, blanc i taronja. Tufu, Yuzu, 2 mesos. Tamany, SP. Noia, blanc i negre. Safó, 6 mesos. Tamany, toi. Noia, color tortuga. Nono, 1 mes. Tamany, toi. Nen, negre. Sisi, 1 mes. Tamany, toi. Noi, negre. Caló, 2 mesos. Tamany, toi. Nen, blanc. Rico, 1 mes. Tamany, toi. Nen, negre. Kazama, 1 mes. Tamany, toi. Nen, blanc i negre. Buchan, 1 mes. Tamany, toi. Nen, blanc i gris. Nene, 1 mes. Tamany, toi. Nen, negre i blanc. Duni, 1 mes. Tamany, toi. Nen, negre. Venus, 1 mes. Tamany, toi, nena negra. Paris, 1 mes. Tamany, toi, nena negra i blanc. Dublín, 1 mes. Tamany, toi, nena negra. Boni, 1 mes. Tamany, toi, nen atigrat. 22, Milka, 2 mesos. Tamany, toi, nena blanc i negra. I fins aquí la meva secció. Adéu.

Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Radio Kids.

0: Sweden, Switzerland, Susium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: I ara el Nil i l'Eric parlaran del Mundial.
2: Hola, sóc el Nil i l'Eric i parlem sobre les cartes del Mundial.
3: Aquest any, al Mundial, hi ha molts jugadors estrelles que seran els últims que jugaran aquest Mundial i els últims que jugaran aquest Mundial. Per exemple, Neymar, Cristiano, Messi, Modric, Ontumet, Otamendi, De Bruyne, Ochoa, James, Salah, etc.
2: Ara parlarem també de Coca-Cola, patrocinador del Mundial. Si compres un àlbum, hi ha moltes coses, com els partits, els dies, les hores, a l'hora del vostre país, vale? També Coca-Cola, com és un patrocinador, hi ha una part que si compres una Coca-Cola et donen un sobre, però no un sobre normal, com el que tens aquest any. Són un sobre, però en forma normal, però que el pots enganxar en una diferent part que el va posar Coca-Cola en l'àlbum del Mundial. Hi ha aproximadament 36 jugadors, com els més famosos són el Harry Kane, Lamine Yamal, Virgil van Dijk, etc.
1: En realitat hi ha només 12 espais per fer que jugadors. En realitat hi ha 12 només, no 36 espais.
2: I bueno, del Mundial, perquè si compres una Coca-Cola et surten bastants cartes. El pots posar en l'àlbum. Moltes gràcies per escoltar. Adeu.
1: Adeu. Let's play football.

0: I fins aquí la nostra secció i tota la secció de la Ràdio Kids. Adeu!
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
3: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
3: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Semper i des de Junts Josep Rius.
5: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
1: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón és psicòloga forense.
8: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
1: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
9: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
1: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
10: I ho ha fet amb dos futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marc Cucurella, mentre que d'altres, com la Mínia Mal o Eric García, han iniciat el duel a la banqueta. En temps de descans, es manté l'empat a zero inicial en el marcador.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tot pagat a aquesta hora ja va funcionant força bé, ara millorant les retencions que teníem aquesta tarda. El que sí, encara quedes a l'autopista P7 un tram de lentitud amb retencions entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Tot aquest tram va ple, va molt feixuc, en sentit nord, en sentit Girona. També lateral, en un tram similar, la B30, especialment per al tronc central, la mateixa autopista AP7. A banda d'aquesta zona, el que dèiem, una millora general, queden punts d'intensitat, C58 mateix a Ripollet, en sentit Terrassa, i encara uns punts, trams de lentitud a les dues rondes, en sentit Trinitat, sobretot la ronda litoral al voltant de zona franca, de la zona portuària, sentit Besòs, com dèiem, i també de Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
4: El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant en guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte, que s'ha de signar divendres, per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
4: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
4: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a les xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
6: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
4: En canvi, Israel es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
4: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx, prevista per dimecres.
4: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions. Com molts socis ja li reclamen, Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
7: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
7: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: I pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
4: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.

0: No han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Vieja. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Vieja Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Vieja Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
1: I en la plana més social, a Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de la violència masclista, separada, amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down.
2: La Regina sempre ha pagat pel pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre.
1: Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
4: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis o que amb el lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. Vull dir que jo no vull viure de ningú.
3: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
5: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
6: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
5: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
1: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
2: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
7: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial els propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès.
9: El pacte vol ser el

0: marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
0: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
2: I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Jordi Casino.
3: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
3: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també la prevenció.
2: Doncs precisament, detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran a Premià de Mar, al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu de la targeta bancària de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial.
2: I en l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
8: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
9: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena una mielablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
8: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I en cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
10: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
11: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
10: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetat de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd. Al minut 61 de partit, el resultat es manté d'empat a 0. La resta d'actualitat esportiva arriba amb un cap de setmana marcat per dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el 7è títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlin en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera, suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, les Supercopes Ibèriques i de Catalunya i el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
3: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça. L'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: L'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria. És la quarta Copa d'Europa de la història per un equip català després dels títols guanyats pel Barcelona el 82 i el Catalunya el 95. La primera del Barceloneta va arribar fa 12 anys en el debut de Xus Martín a la banqueta i enguany ha estat amb l'estrena de Fran Fernández. Ell mateix confirmava l'enjoc la seva continuïtat al pròxim curs.
4: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barcelona cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando en el equipo.
2: I avui mateix el Club Natació Sant Andreu ha anunciat que ha arribat a un acord amb Javi Aznar perquè aquesta sigui la seva última temporada al capdavant del primer equip femení. En total, Aznar ha estat 12 anys dirigint el conjunt català, amb qui ha guanyat una Champions, una Supercopa d'Europa i 3 Copes de la Reina, entre d'altres. És Javi Aznar qui ha assegurat a la xarxa que la sortida ha estat pactada.
5: Després de 12 anys de treballar d'una determinada manera, doncs acordar aquesta sortida, crec que per part del club, doncs, molt bé, perquè bueno, han entès una mica la situació, perquè també era molt evident que jo no encaixava des del meu punt de vista. Em van treure determinades funcions, al final volien que només fes d'entrenador i bueno, crec que...
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: La música més actual al 91.2 FM.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar.
10: T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
2: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
2: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Sémper i des de Junts Josep Rius.
4: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
6: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Nadón és psicòloga forense.
7: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents, perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
2: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
8: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14 l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
0: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
9: I ho ha fet amb 2 futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marco Corella, mentre que Lamine Yamal acaba d'entrar al terreny de joc. Al minut 72 es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, al Pallars Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora la circulació ja pràcticament normalitzada ara mateix a la xarxa viària. Queden, això sí, trams de lentitud a l'autopista P7, a la zona de Cerdanyola de Barberà, en sentit nord, però, com dèiem, ja amb clara tendència a la millora. Passa mateix també a la façana portuària entre la Ronda Litoral o la C58 a la zona de Ripollet, en sentit Terrassa, i a Montcada, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant amb guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
2: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i que l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges.
13: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
0: L'anunci d'acord de pau comença a tenir també efectes sobre el turisme. Les agències de viatge ja preveuen la reactivació d'algunes rutes cap a l'Orient Mitjà. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
14: Bona tarda. Les agències de viatge ho han rebut amb calma i expectació. Al cap i a la fi, l'anunci oficial del pacte es firmarà aquest divendres a Suïssa i la situació encara s'agafa amb pinces des de les agències de viatge. Aquest nou acord tanca un període crític també per al món del turisme. Des de que va esclatar la guerra, les operacions de les companyies aèries es van aturar completament, deixant molts clients sense poder volar, amb dificultats per tornar a casa i amb una pujada de preus significants a l'hora d'agafar un vol. A més, amb el tancament de l'estret d'Hormuz, les agències van haver de gestionar contrarrelació allotja les pujades de preus. Tot i això, la situació actual és millor que fa uns mesos i amb el nou acord es preveu que tot s'estabilitzi i que no torni a haver noves pujades. Des de les agències tenen l'esperança de que amb aquest nou acord puguin tornar a gestionar viatges arreu del món sense preocupacions.
15: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Cambolles o Sri Lanka.
14: Tot i que s'espera que els usuaris encara triguin una mica a perdre la por a l'hora d'agafar vols a llarga distància, des del sector recorden que viatjar ja és una part indispensable del nostre oci.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
2: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: I pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres.
2: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen. Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
16: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar, porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justícia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
16: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Doncs pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
2: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
2: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies a Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
18: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
0: I en la plana social, Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui, Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
19: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
20: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
19: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
2: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, considera també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
1: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero del Seimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
7: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: En l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
21: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
22: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena amiloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
21: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
2: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada set dones triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexionava sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
23: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Cala Ràdio i Solsona FM.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert avui al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques, un espai gratuït que amplia l'oferta d'estacionament al municipi coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Aquest nou espai forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros, finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat.
8: Al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies aconsegueix completar el finançament per fer realitat el molí fariner per transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat amb 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i es reforça la viabilitat de la petita pagesia del Baix Solsonès. D'aquesta manera, recuperaran varietats antigues i s'apostarà per un model alimentari arrelat al territori.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
9: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
10: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
9: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd, ja en el temps afegit es manté l'empat sense gols. La resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana ens deixa el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, aconseguit pel Vilassana, la primera lliga de la història del conjunt lleidatà. En el segon duel de la final, les catalanes van superar el Fraga per 1-3. Maria Porta, l'encarregada d'aixecar la Copa com a capitana, va jugar el seu darrer partit.
3: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: Encara en hoquei sobre patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada va tornar a perdre per 8-2 contra el Liceo i se li compliquen les opcions de guanyar el títol. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on l'Igualada està obligat a superar el conjunt gallec per partida doble si vol forçar el cinquè i definitiu duel a la Corunya. I un darrer punt en hoquei perquè el Mataró torna a ser equip de l'hoquei lliga Iberdrola, després de superar el Caldes en el play-off d'ascens. D'aquesta manera, les del Maresme retornen a l'elit de l'hoquei estatal un any després. En bàsquet, la penya ha quedat fora del play-off de l'ACB després de perdre el tercer partit de les semifinals contra el València Bàsquet per 75-87. La final, el millor de 5 partits, serà entre el Barça i el conjunt taronja. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
2: No deixem el bàsquet perquè ja és oficial que la Lliga Catalana ACB es tornarà a disputar a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, entre el 9 i el 13 de setembre. En futbol, el Badalona haurà d'abonar-se a l'Èpica per assolir l'ascens a la segona federació. El conjunt de Miquel Azparren va perdre 3-0 a Compostela en l'anada de la final del play-off d'ascens i aquest diumenge està obligat a capgirar el resultat si vol pujar de categoria. Una remuntada que també haurà de fer el Sabadell si vol ascendir a la segona divisió. Això sí, els arlequinats només han de capgirar un resultat advers 2-0 contra el Zamora. En cas d'empat, un cop acabés el temps reglamentari i la pròrroga, el Sabadell seria qui pugés de categoria. En ciclisme, Paula Blasi va aconseguir la seva novena victòria com a professional i la cinquena d'aquesta temporada guanyant el Tour dels Pirineus. Divendres començarà la seva participació en la Volta a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana que ens ha deixat dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el setè títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlín en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica i la de Catalunya i també el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
5: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també dels millors del món i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: I l'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
10: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
9: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
10: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
15: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
14: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
16: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria d'organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, s'origina les cèl·lules nervioses immadures. Més qüestions. Tret de sortir d'avui el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges i informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades, i els serveis que s'hi ofereixen. I a Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500, si és greu.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys, el penúltim programa d'aquesta temporada. Acabarem la setmana que ve. Avui, de moment, és 15 de juny, passen uns minuts de les 8 del vespre i estem a l'Arenys en joc. Avui començarem pel mar, per la regata de la sardina del Club Nàutic d'Arenys, amb la primera fase també del Campionat de Catalunya d'Ilca 4 i Ilca 6, que s'està disputant al Golf de Roses. Ho parlarem amb Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys. I en voguei repassarem com ha anat la festa de final de temporada del club i parlarem també del casal d'estiu que ofereix l'entitat. Serà el president Albert Ferran qui ens en donarà tots els detalls. I farem un darrer balanç de la temporada d'atletisme amb Zenon Tomàs, president de la penya Apanemi. També parlarem de tenis taula, de l'escoleta que comença a l'estiu i de com ha anat el curs durant l'any, trucant al Pere Morillas, responsable de la secció de tenis taula de l'Ateneu Aranyenc. I acabarem també al mar, perquè el Club de Pesca Mar Esport ja té inscripcions obertes per al matí i a la tarda de pesca que organitzen el dia 11 de juliol en el marc de la Festa Major de Sant Zenon. Doncs res, som-hi i comencem, com cada dilluns a aquesta hora, entrem a l'Arenys en joc.

0: Ràdio Arenys. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: Obrim el programa i ho fem anant cap a Ram de Mar, cap al Club Nàutic, perquè aquest cap de setmana estava marcat en el calendari com el dia que es disputa la regata de la Sardina. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
3: Doncs molt bé, aquest cap de setmana hem tingut proves, aquí al Nàutic d'Arenys. Hem tingut la regata de la Sardina. Mònica, explica'ns exactament què és el que s'ha disputat aquí a Arenys.
2: Bé, la regata de la Sardina ja és la 6a edició que celebrem aquesta regata. És una regata que està dins del circuit de regates costaneres. Costaneres vol dir que no fan recorreguts, que no són tantes balisses, sinó que, bueno, que vas per la costa. I són quasi 30 milles de recorregut perquè siguis puntuable pel circuit de costaneres de la Federació Catalana de Vela. Llavors, nosaltres ja fa 6 edicions que la federació ens va autoritzar a celebrar aquesta prova, estem dins del circuit, però malauradament, realment les 30 milles, que és les que ens obliga el reglament de fer-les, no sé, els que heu estat a prop del mar heu vist que ha sigut un cap de setmana excepcional de platja, però molt poc vent.
3: Això sí.
2: Al final no ha pogut ser vàlida la prova perquè no hi havia les condicions per poder completar el recorregut que ens exigia la federació. I fins i tot aquesta la versió llarga, la de la federació, teníem una versió més curta, que són només 10 milles, i tampoc no vam poder-la completar perquè vam sortir a les 11 a l'aigua i les lectures eren de 2-3 nusets de vent. Normalment perquè pugui començar la competició es requereix uns 5-6 nusos i en cap moment vam arribar a la intensitat de vent per poder fer la prova. I, bueno, va ser una llàstima, però, bueno, els competidors contents amb tota l'operativa i el que vam fer al final, doncs, bueno, ja teníem prevista fer la sardinada a mitja tarda i a les 7 de la tarda, doncs, vam fer la sardinada, doncs, amb tots els competidors i no vam poder fer lliurament de premis perquè no, clar, no va haver cap guanyador perquè no vam poder tenir les condicions bones, però, bueno, són coses que passen al nostre esport. Tot el Maresme es va veure afectat per aquest poc vent. També hi tenien petits que estaven competint a Vilanova i tampoc no van poder competir molt bé. I només la zona nord que teníem al Campionat de Catalunya, on tenim el nostre equip d'Ilca, sis competint, van poder, amb una tramuntana fluixeta, van poder competir tots els dies. Però van ser els únics, jo crec, que de tot el litoral català que van poder fer alguna cosa.
3: Ara parlarem d'ells, si cas. Però quina llàstima, ara ho deies, Mònica, quina llàstima que amb aquesta regata, la de la Sardina, que no es pogués fer. És veritat que aquest cap de setmana molta calor, moltíssima calor, i és això, no passava ni gota d'aire.
2: No. Nosaltres ja sabíem que, bueno, que els partes... Fins divendres encara veiem una miqueta que potser ens podia entrar una miqueta de tèrmic. El divendres va ser una bona jornada de vent, però sí que és veritat que les temperatures es disparaven al cap de setmana. Havíem estat seguint tots els partes meteorològics i llavors es munta una miqueta... un pacte baromètric que no va entrar, no va entrar ni una gota d'aire, i al final, doncs, bueno, nosaltres amb aquestes embarcacions, ja et dic, amb les dues versions, perquè dius, bueno, una miqueta i fem una versió més curta, no, en cap de les versions vam poder ni arrencar perquè no hi havia vent suficient. Però, bueno, jo crec que els que practiquem aquest esport i els competidors i els organitzadors sabem que és el pitjor escenari i ha estat així, no? Vull dir... Més de maig, juny és bo per navegar, normalment hi ha vents, però quan entra la calor amb tanta intensitat i no hi ha contrast de diferència tèrmica, costa molt que entri el tèrmic.
3: Sí.
2: Nits molt caloroses també, vull dir que, bueno, al final el tèrmic és això, contrast de diferència de temperatura i no l'hem tinguda.
3: Clar, sens dubte. Bé, doncs això, quina llàstima, no sé si es pot repescar d'alguna manera o ja queda anul·lada i l'any que ve se n'haurà de fer una altra.
2: Sí, queda anul·lada perquè és una jornada que els armadors saben que han de competir aquella jornada amb anunci, no hi ha possibilitat de repesca, i aleshores, doncs, bé, la propera edició ja haurà de ser la 7a l'any vinent. Al mes de juny de l'any vinent, doncs, farem la 7a edició de la Sardina, però no podem, el reglament no permet fer la recuperació.
3: Bé, doncs res, haurem d'esperar l'any que ve per poder comentar resultats d'aquesta regata de la Sardina. El temps és el que té,
2: Sí, nosaltres, els que fem aquest esport, de totes maneres, nosaltres volem agrair a tots els competidors que van venir de tot el litoral català, perquè l'esforç de venir fins a la nostra entitat i intentar competir hi és, i nosaltres com a organitzador doncs, estem molt, molt contents de la resposta que està tenint aquesta regata any rere any, i esperem que això no sigui un impediment perquè l'any que ve vulguin tornar. Vull dir, al final la meteorologia no la podem controlar i la prova estava ben preparada, però al final no vam poder-la competir, però estic segura que els que fem aquest esport ho tenim clar què passa.
3: Sí, sí, això, els que us dediqueu a la vela i que sortiu al mar, tema meteorològic, tema vents, ja sabeu què és el que hi ha. Vull dir, no, amb això, gràcies a Déu, no hi podem fer res. Només faltaria que poguéssim controlar el temps, ja seria l'últim.
2: Això ja ens ho diu molts cops quan amb Enric Agut parlem, dic jo soc meteoròleg, no soc un mat, no? O sigui que no li podem dir ara fes-nos entrar bé, no? O sigui, la meteorologia és el que és i no podem controlar-la. Afortunadament és d'aquelles coses que en aquesta societat encara no es pot controlar.
3: Exacte, i que duri, només faltaria, que són, com que no ens posaríem mai d'acord, seria un caos això, tothom voldria una cosa diferent.
2: Sí.
3: I ho dèiem, Mònica, també teníeu gent del club, en aquest cas doncs, cap al nord, competint amb Vilca. Com ha anat? Com ha anat aquesta competició? Quins resultats tenim?
2: Bé, són dos caps de setmana, hem arrencat aquest cap de setmana, els campionats de Catalunya.

0: tenim tres esportistes amb el top 10 d'entre els 10 primers, ens queda un cap de setmana i després també en femení tenim també podi. La Laura Molina també està en posicions de podi, o sigui que bé, han estat amb dos entrenadors nostres del club, amb el Jerry José principalment, i contents, perquè ells sí que han pogut navegar i han tingut dos dies de tramuntana suau, que bueno, jo crec que al final és el que feia, no? Els dos extrems una miqueta de vent, però no massa, però sí que ells sí que han pogut fer totes les proves previstes. Ells han tornat a casa amb sis proves. Nosaltres no hem pogut competir i ells al cap de setmana al final l'han pogut aprofitar.
1: Bé, encara sort, doncs, d'aquesta mica de tramuntana, que, mira, suficient per poder navegar, que això està molt bé.
0: Tramuntana molt fluixa, perquè quan hi ha tramuntana més força, llavors sí que ens entra a nosaltres un component del nord-est, però aquí no arribava. La veritat és que era molt fluixa i se'ls ha permès competir. També ens han explicat els nanos que estaven allà que era una tramuntana molt escalfada, amb molta calor, i... però bueno, sí, sí, han pogut competir i molt contents de moment de com estan els resultats i ara pues, a seguir un cap de setmana més, a veure què són capaços, i ja et dic, amb les seves categories estan molt ben col·locats.
1: Perfecte, doncs a veure ara...
0: Que són molt jovenets.
1: Clar, ara a veure el cap de setmana que ve, que es pugui navegar també, que faci prou bon temps.
0: Sí, desitgem que tinguin un bon cap de setmana. També és cert que tots sabem que la zona nord, el que pot ser el Golf de Roses, sempre es caracteritza per tenir un règim de vent més alt que el que pot ser el Maresme. Sí, al final no cal descobrir res quan les tramuntanes sempre bufen més a la zona nord que a la zona centre, amb la qual jo crec que espero que puguin competir. I si no, ja et dic, el campionat de moment és vàlid i de moment els nostres esportistes estan bastant ben col·locats a la general i també amb les seves categories d'edat, perquè ja et dic, hem portat un planter molt jovenet a competir, doncs estan copsant podis de sots 17 i molts d'ells.
1: Per tant, si ara diguéssim que el següent cap de setmana no es pogués competir pel que sigui, perquè hi hagués massa vent o per qualsevol cosa, fins als resultats fins ara ja serien vàlids, eh?
0: Sí, sí, serien vàlids i tindríem dos podis per Arenys garantits. Ara aquesta setmana treballarem amb ells, ells no vindran pel club, però sí que normalment entre setmana el que fem a vegades són trucades online per poder-los mentalitzar com preparar i també al final em desplaçaré el dissabte a la tarda per estar l'última jornada amb ells i donar-los l'últim toque d'experiència perquè puguin gestionar bé el campionat. Que és quan els nervis es posen a flor de pell, no?, quan s'estan jugant els títols.
1: Clar, sí, sí, no, sempre quan te la jugues és quan ve aquest neguit, eh?, i només faltaria, sort que hi és aquest neguit, també ajuda a millorar això.
0: És imprescindible. El nen que diu jo estic nerviós és normal, vull dir, perquè vol dir que aquella competició se l'està prenent de debò i el que fem els tècnics que hem competit amb el nivell i que tenim experiència és intentar donar-los les eines, la tècnica, sabent que aquests nervis els ajuden, però també els poden trair, amb la qual cosa és qüestió de donar-los les eines perquè estiguin més concentrats en el procés i no tant en el resultat, i així doncs, poden rendir millor.
1: Doncs estarem pendents del proper cap de setmana a veure com acaba aquest campionat de Catalunya, Dilca, on hi ha gent d'Arenys que hi està competint. No sé si hem de tenir també la mirada posada en algun altre campionat, alguna altra competició important, ara que ja estem a les portes de l'estiu.
0: No, els darrers han estat amb una regata lúdica aquest cap de setmana a Vilanova. Tenim el Lucas Garrido, que començarà els seus entrenaments per representar a Catalunya al Campionat d'Espanya per equips i segueix amb la seva preparació de l'europeu, que el tindrà ara a mitjans de juliol. És una miqueta el que estem fent les flotes. Estan acabant una miqueta les seves competicions, però sí que entrem en un altre moment de temporada de representacions internacionals i també doncs, de campus i d'estajos i de gaudir de la mar sempre.
1: I tant, i a l'estiu sempre és tan bona època, per acostar-se al mar. Bé, és bona època tot l'any i, per tant, doncs, tot l'any hem anat parlant aquí en aquest programa del Club Nàutic d'Arenys, de les seves competicions, dels seus esportistes, de les seves activitats. Per tant, Mònica, t'agraïm moltíssim que avui de nou ens hagis atès i res, estarem pendents a veure com evoluciona aquest Campionat de Catalunya la setmana vinent.
0: Molt bé, moltes gràcies per donar-vos sempre la cobertura mediàtica i us explicarem què tal acabem.
1: Molt bé, perfecte, Mònica, moltes gràcies, bona tarda.
0: Fins ara, adéu, bona tarda.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: de vòlei, perquè aquest dissabte el Club de Vòlei Arenys ha celebrat la festa final de temporada i ara ja van de ple cap a l'estiu. De les dues coses en volem parlar. Volem parlar de la festa de temporada i del casal d'estiu. I tenim a punt per comentar-ho el president del Vòlei Arenys, Albert Ferran. El tenim en línia. Albert, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bé, Albert, en primer lloc volem fer una valoració de com ha anat aquesta festa, celebració de final de temporada, que res, l'heu fet aquest cap de setmana, oi?
1: Sí, sí, sí, aquest cap de setmana, el dissabte, doncs durant tot el dia, aquí en el pavelló Fondó de les Creus, el dematí, bueno, va ser tot el dia una mica una festa del club. Val? Llavors, el dematí vam fer un torneig on intentàvem... Fer que tot el club hi participés i la gent es conegués i la part més social del club tirés endavant. Llavors era un torneig on hi havia pares, hi havia jugadors, jugadores, familiars, tot una mica meixembrat en equips. De fet, hi havia, sembla que eren 15 equips. I doncs durant tot el matí, des de les 9 fins a quarts de dues, em sembla que va acabar, doncs es van anar jugant partits.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Llavors, aquí vam finalitzar el torneig, es va recollir tot, la gent cap a dutxar i cap a dalt. Llavors ens anem anar allà a la pista descoberta, d'aquí del pavelló mateix, i allà doncs teníem el dinar, ja havíem preparat taules i cadires, i allà es va fer el dinar. Tot també pares i jugadors. A la tarda es va fer... doncs l'entrega dels MVPs, que és una cosa que els nanos sempre ens ho demanen, que es faci, i jo sempre remarco que els MVPs, tu ets MVP d'aquell equip, però que gràcies al teu equip també, perquè si el voli és un esport d'equip i, per tant, tots junts fan que hi hagi algú que destaqui, però si no hi ha el conjunt de l'equip... tampoc hi hauria un MVP. Llavors, això sempre ho intentem deixar clar. Però, bé, tot i així, ens van fer les entregues dels MVPs. I després, a la tarda, doncs, hi va haver-hi una mica de ball, una mica de tardeig, una mica de festeta. I ja està, i a les 8, quarts de 9, doncs, ja ho vam cloure tot.
0: Perfecte, per tant, tot un dia allò ben intens per celebrar això, per celebrar una temporada que ve, una temporada sí. Que ha anat bé.
1: Sí, sí, sí, una temporada que esportivament ha anat bé, amb els seus pros i amb els seus contres, amb equips que ho han fet més bé que altres, altres que han patit més, com tenim l'infantil masculí, que és un equip que ha patit... Però bueno, en general la temporada ha anat bé, ha anat bé.
0: Perfecte.
1: Agrair una mica als pares, agrair als pares per anar amunt i avall amb els nanos tot l'any, els jugadors, doncs també, per haver la voluntat aquesta de competir, de tirar endavant. Després agrair als entrenadors també, que han estat treballant incommensurablement perquè tot sortís bé. I després també agrair a la gent que va ajudar i va poder fer que tota aquesta festa i tot això tirés endavant.
0: I tant que sí, un agraïment a tota la gent del club que fa possible tot plegat. Però no pareu, no pareu, Albert, perquè això no para, encara que sigui estiu, sempre hi ha una activitat o altra.
1: Sí.
0: Proves de nivell, sí. Recordo que ja les vam comentar, però les teniu, aquesta setmana es mantenen.
1: Sí, sí, sí, es mantenen les proves de nivell. Aquesta setmana, el dia 16 de dimarts, comencem amb el masculí. I amb els horaris, doncs, em sembla que 5 de la tarda amb els alevins infantils i després cap a quarts de 7 els cadets i juvenils i cap a quarts de 9 o una cosa així que amb els júniors, amb els sèniors. Uh-huh. I el dimarts ho fem amb el masculí i el dijous ho farem amb el femení.
0: Uh-huh. Perfecte, que aquí, clar, és important, ho dèiem, per gent doncs, nova que es vulgui apuntar, per saber quin nivell té, però clar, també imagino que és important que hi vagi la gent del club i dels equips, perquè
1: si s'ha de fer la prova.
0: Ha d'haver-hi una mica tothom, si no, malament rai.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè clar, a veure, tampoc no vindrà tanta gent a provar com per, per omplir el pavelló.
2: T'imagines?
1: Llavors, no podria ser. Perquè si a més dels que tenim encara vinguessin per omplir el pavelló, doncs no hi cabríem. No. Hi han apuntades en aquestes proves de nivell unes 60 persones, entre masculí i femení. I per tant, doncs, sí, els mateixos del club també hi poden anar. Serà un entreno. Això no deixa de ser un entrenament on els entrenadors doncs, miren els nanos nous que volen entrar, però no deixa de ser un entrenament més i, per tant, doncs, tota la gent del club també pot assistir-hi.
2: Perfecte. I una qüestió, Albert, que encara no hem tocat aquí al programa d'esports i que hem anat fent amb els altres clubs esportius, que has parlat del casal, del casal d'estiu. Vosaltres, des del Bovei, també n'oferiu, també oferiu casal d'estiu. Sí, per tant, explica'm una mica què és el que teniu pensat, com anirà això.
1: Res, doncs, com cada any. Aquí en el pavelló fem de 9 a 11 fem el casal. El casal merament de vòlei i de tecnificació de vòlei, on els nanos els fem treballar de valent. I després fem una mica d'esmorzar i baixem cap a la platja. I llavors de 11 a 1 o una cosa així, quarts de 12, perquè el temps de baix d'esmorzar i baixar doncs, també és temps. I llavors doncs ens anem a la platja. Allà a la platja doncs, ens banyem, allà a la platja hi ha les carpes que muntem perquè puguem estar una mica a l'ombra, i després el que vulgui doncs, li muntem les pistes de vòlei platja perquè puguin fer partidets de vòlei platja negant a la primera. I llavors acabem amb el casal, acabem allà. Cada dia comença a les 9 en el pavelló i acaba a la platja a la 1.
2: Per tant, el vòlei, diguem-ne, que hi és molt present, en aquest casal, primer a la pista, després a la platja.
1: Sí. Sobretot la primera part del dia, doncs de 9 a... això, a 11, doncs es fa tecnificació pura i dura. Vull dir, al final el que ens interessa és que els nanos no deixin de tocar pilota i que vagin tocant pilota tot l'estiu, perquè quan comenci al setembre doncs estiguin bé, no hagin perdut cap toc de pilota, ni hagin perdut forma física, ni hagin perdut res, no? I que puguin començar la temporada doncs ja enxufats a tope.
2: I tant. I què t'anava a dir? Sortides així, per exemple, a altres casals que fan sortida ella fantasia? Sí. Això també ho feu?
1: Bueno, nosaltres fem... cada any fem alguna sortideta en barco. Amb la golondrina de Quirenys o amb la...
2: La marinada, no?
1: Amb la marinada. Què diu? La golondrina.
2: La golondrina perquè es diu marinada. No?
1: Sí, que es diu marinada, sí. Sí, fem alguna coseta d'aquestes, però no ens liem a anar a Illa Fantasia ni aquestes coses, perquè, bueno, tampoc no... Som més austers, nosaltres. Anem de cara al vòlei, de cara a la tecnificació i sí que és veritat que fem aquesta sortida amb vaixell en alguna setmana, un parell de setmanes poder ho farem aquest any, no ho sé. Però no som de fer sortides, no.
2: Perfecte, no? Cadascú es munta al casal com més li convé, només faltaria.
1: Sí.
2: I què t'anava a dir, Albert, per tema inscripcions, tot plegat, imagino que telemàticament també tot això ara ja és molt fàcil, eh?
1: Sí, telemàticament, a la pàgina web del club, www.voleiarenys.com. Allà ja trobareu, de fet, quan us entreu a la pàgina, el primer que us sortirà és el campus. Ja us surt una galeta amb el campus i allà ja ho trobareu el full d'inscripció per inscriure's.
2: Perfecte. Doncs qui vulgui fer aquest casal doncs ja ho sap, on pot trobar tota la informació i fer la inscripció quan convingui, perquè res, això ho comenceu ja, és que
1: això,
2: tenim Sant Joan aquí ja.
1: Sí, això comença el 29. Comencem el 29, sé que hi ha alguns casals que comencen una mica abans, però nosaltres comencem el dilluns 29.
2: Fantàstic. Doncs fins llavors, si encara hi ha places, us podeu anar inscrivint.
1: Encara queda alguna plaça, sobretot a les últimes setmanes de juliol.
2: Perfecte. Doncs vinga, qui estigui interessat ja sap que es pot apuntar en aquest campus d'estiu de vòlei, del Club Vòlei Arenys. I res, Albert, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquesta estona i tota la temporada.
1: Doncs molt bé, gràcies a vosaltres. i ja ens veurem a començament de la temporada que ve, suposo.
2: I tant, ens veurem, ens escoltarem, parlarem i farem Perfecte. Seguiment de tot el que convingui.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Albert, bona tarda.
3: Ràdio Arenys.

0: I seguim endavant. Qui també tanca temporada és l'atletisme i no podem estar-nos en de fer un repàs a com ha anat tot, un resum de l'any amb els darrers èxits aconseguits per la penya Apanemi. Res, aquest mateix cap de setmana. Per això saludem el seu president, el Zenon Tomàs. Bona tarda.
1: Bona tarda, tinguem.
0: I tant que la tinguem. Bona tarda. Tinguem bona tarda. I com hem tingut la temporada, Zenon? Parlem una mica, fem una mica de balanç de quin moment estem, eh? Estem ja a les portes de l'estiu. Com ha anat tancant-se tot plegat, Zenon?
1: Bé, jo crec que dintre doncs, de les expectatives que teníem al començament de temporada i precisament doncs, han tingut amb un bon tancament perquè vam tenir el dissabte a Lleida l'Àlex Barulls a la final del Campionat de Catalunya sub-10 amb 1.000 metres i va fer una vuitena posició.
0: Molt bé.
1: O sigui que hem tancat molt bé la temporada de pista, tenint, doncs, l'any passat vam tenir 5 semifinalistes, però cap va poder arribar a la final, i aquest any hem tingut 6 semifinalistes i n'hem posat 2 a la final, a l'Àlex Barrull, doncs, en sub-10 amb 1.000 metres, i després ja hi teníem el Riad Eusoul amb 3.000 metres, o sigui que 2 finalistes i l'any passat no en van tenir cap, o sigui que molt bé.
0: I tant, sí, recordo.
1: I en quan, recorda't que ja en vam parlar quan vam tancar el que és la temporada de cross, que en el circuit de crossos, doncs, vam fer 15 pòdiums.
0: Sí, i tant.
1: I l'any passat també hem fet 11. Llavors, per relleus, també tenim en els petits, el sub-10, que vam fer... van quedar campions del campionat de Catalunya de cross per relleus. O sigui, que molt bé. I aleshores, amb el que és la temporada de trails, també doncs, hi han acabat i han fet les 4 proves que es tenien que fer i tornem a tenir l'Àlex Barruts, que ha fet una segona posició amb la general, i llavors tenim l'Arnau Lladó, que ha fet una 5ª posició, tenim també molt ben classificada la Bruna Barris amb una 8ª, o sigui que ja et dic, la temporada de trail també ha sigut molt bona, molt bona, o sigui que en general... Diguem que aquesta temporada doncs, hem cobert les expectatives i potser amb escreix del que teníem plantejat al començament de temporada al setembre.
0: Perfecte, home, sempre és bo acabar la temporada millor del que s'esperava, eh? Suposo que aquí, evidentment, teniu mèrit vosaltres, la gent del club, els entrenadors, la gent que hi sou, els nanos, evidentment, nois i noies que fan atletisme, també les seves famílies, eh? Perquè tot plegat, qualsevol d'aquests esglaons que falli, l'escala ja no puja igual.
1: No, no, és lògic, això doncs és un treball de tots, dels atletes, dels entrenadors, de les famílies que ens acompanyen i ens els porten a competicions, dels pares i mares doncs, que ens ajunten amb la feina de cada dia, amb inscripcions, amb tramitació de llicències, etc etc. O sigui que això és un conjunt de gent que fa que al llarg de les temporades, doncs, cada temporada anem millorant una mica els resultats de l'anterior. Aleshores, esperem això, que aquesta tendència vagi continuant. També val a dir que darrerament ens venen quasi cada dia nens i nenes a provar aquests dies que falta d'entrenament per apuntar-se a partir del setembre. O sigui que suposem això, que ara al setembre tindrem inscripcions doncs, de nens i nenes noves.
0: Perfecte, home, ara són bons dies, no?, per venir-ho a provar, ara que estem a final de curs, acabar de mirar una mica com va tot plegat, i si la cosa funciona i a la canalla li agrada, doncs això, de cara al setembre, començar nou curs.
1: Això mateix, sí, perquè nosaltres ara en aquests moments ja, diguem que el tema campionat s'ha tancat i ara ens queda només per rematar la temporada aquesta setmana, el diumenge, et sembla que és, tenim la milla a Canet i el dia 5 de juliol farem la milla d'aquí d'Arenys.
0: Sí.
1: I amb això donarem per tancada doncs, aquesta temporada d'atletisme.
0: Sí, sí, una competició aquí a Arenys, aquesta milla, que bé, és un acte important, eh? Atreu força gent, a més, destacada pel mig de la Riera d'Arenys. Jo crec que és tot un esdeveniment, això.
1: Sí, i a més aquest any doncs, ho fem coincidir una mica amb el que són les festes de Sant Joan, de la Festa Major, entra dintre de la programació, i esperem, fa uns quants anys que ja s'havia fet, amb molt bona participació, i esperem aquest any, aviam si també tenim doncs, força gent que vulgui venir a córrer per aquí, per la Riera d'Arenys, que un diumenge a la tarda, a partir de les 7 de la tarda, doncs ja comença a ser... Encara que faci calor, doncs el sol ja va menys.
0: Sí, comença a ser agradable. A més, a les 7, diguem, sembla que he llegit, que a les 7 comencen les sortides dels més petits, de les categories més petites, els més grans i la popular ja és al vespre, llavors encara millor.
1: Sí, ja se n'aniran cap a les 9, o sigui que ja, ja serà una bona hora per córrer per la Riera.
0: I tant que sí. Què anava a dir, Zenon? Marta Mitjans vindrà a fer aquesta milla d'Arenys?
1: En principi vindrà.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, en principi vindrà la Marta, tenim que pensar que ara doncs, és l'època forta també, aquesta setmana ha fet una mica de descans o d'entrenament doncs, més like, diguem-ho així, perquè ara té un míting que em sembla que se'n va a Viena, després té el míting de Madrid, el míting de Barcelona, i per l'agost té la mínima per anar als campionats europeus, em sembla que és a Birmingham.
0: Sí.
1: O sigui que ho té ple, però sembla que pel 5 de juliol estarà per aquí i podrà venir a fer la milla.
0: Doncs vinga, un al·licient més, eh? Si, per anar allò a saludar i a fer-s'hi fotos, eh? Que comença a ser molt famosa la Marta.
1: Sempre corre, doncs... amb atletes que estan a l'èlit, això és una motivació doncs, pels més petits i pels no tan petits. O sigui, les fotografies amb la Marta les volen fer tothom.
0: Sí, sí, i tant. Està molt bé tenir una persona, una atleta d'aquestes característiques, i sobretot tan propera com la Marta, tan accessible, que des de la ràdio també sempre que puguem parlar amb ella doncs, tenim les portes obertes. Això, la veritat, és que paga un imperi.
1: Sí, sí, no, poder tenir un atleta d'aquestes característiques doncs, aquí a casa nostra i, a més, doncs, que es brindi sempre que li demanes una entrevista o que li demanes que estigui en algun acte o que, en aquest cas, et vingui a fer una cursa aquí a Arenys, en el seu poble, ella sempre té un sí, a no ser que tingui algun altre esdeveniment, doncs, de la seva categoria, diguem-ho així.
0: Sí, sí, no, la seva agenda està farcida, està plena, amb proves importantíssimes d'alt nivell i, per tant, que coincideixi que pugui venir ja és molt, és molt d'agrair i, sobretot, haver trobat el forat perquè pugui venir, això és important.
1: Sí, sí, no, de fet, doncs, és així i esperem això, que el dia 5 de juliol puguem tenir la Marta aquí corrents amb nosaltres i que sigui un al·licient més, doncs, per tots els que vinguin a fer la milla d'Arenys.
0: I tant, que vinguin a fer-la i que vinguin a veure-la, perquè també és una cursa, una prova, diguem-ne, molt agraïda per la gent que no vol córrer, però que s'ho vol venir a mirar.
1: Sí, de fet és això, que normalment les milles es fan en circuits que tu des del lloc on t'estàs quasi que domines tot el circuit. O sigui, no és com un cross que a vegades doncs, se'n van i no els veus fins a l'hora de l'arribada. Una milla generalment doncs, són circuits que són molt visibles i que la gent pot anar seguint tota la cursa segon a segon.
0: I tant, doncs vinga, apuntada en el calendari aquesta milla urbana d'aquí d'Arenys per Festa Major el dia 5 de juliol, ja per Sant Zenon, amb plenes festes, eh? Per tant, Arenys ja estarà immers en aquesta Festa Major del dia 9 de juliol de Sant Zenon. Doncs bé, serà qüestió de fer aquesta milla urbana i felicitar-te el dia de Sant Zenon, eh? A veure si ens trobem i pensem. Perfecte, Zenon.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: No sé, a mi m'agradaria també donar les gràcies a vosaltres, a Ràdio Arenys, al vostre programa, doncs, per aquest seguiment que ens heu fet durant tota la temporada de totes les activitats de l'atletisme que hem tingut amb tots els nostres grans, els petits i els mitjans. Heu estat cada setmana aquí, hem explicat coses i l'únic que voldríem doncs, és això, que la gent hagi disfrutat i que sàpiga que l'atletisme aquí Arenys existeix, mm. Som petits però existeix, i que tota la gent que vulgui fer atletisme cara al proper any que es posi en contacte amb nosaltres.
0: Perfecte, doncs Zenon, moltíssimes gràcies per aquestes paraules, i ja t'amenaço que l'any que ve tornarem, no te n'escaparàs.
1: Aquí serem, escolta.
0: Perfecte.
1: Ja saps que la nostra col·laboració de Ràdio Arenys ve d'anys, anys i anys.
0: I tant, i seguirà així per molts anys i anys i anys. Aquí estarem per parlar d'atletisme.
1: Esperem que sigui gens.
0: Molt bé, moltes gràcies, Zenon. Bona tarda.
1: A moltes gràcies a vosaltres. I que tots els oients passin un molt bon estiu i ens trobem doncs al començament de temporada.
0: Perfecte, doncs aquí estarem. Molt bon estiu, Zenon.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Doncs seguim endavant el programa d'esports i ara parlem de tennis taula, perquè ja sabeu que l'Ateneu no paren, amb l'escoleta de tennis taula, amb el curs de tennis taula. Bé, en qualsevol cas, saludem el Pere Morillas, el responsable d'aquesta secció de tennis taula, perquè ens ho expliqui. Pere, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, Pere, com anem? Com està ara mateix la secció de tennis taula de l'Ateneu?
3: Pues bé, vinc ara... Estem fent uns... Ja acabem el curset, diguéssim, ara que aquest mes acaba el col·legi. Mm-hmm. Farem un campionat pels nanos que han vingut a l'escoleta. Després tindrem el curset d'estiu, serà juliol i agost, i farem els dies dimarts i dijous de 5 a 7, mm-hmm. perquè si hi ha algun nano que s'hi vulgui apuntar, ja pot fer-ho.
0: Perfecte, per tant teniu les inscripcions obertes,
3: Sí. També serà una escoleta, vull dir, també serà dels nens fins a 18 anys. Fins a 18 ja seria una altra escoleta per grans.
0: Clar, fantàstic. Perfecte, doncs la secció de tennis taula que no para, perquè durant el curs va fent doncs, això, curs escolar i després a l'estiu escoleta, o sigui que aquí no...
3: Sí, entre mi fem partidets així amistosos dintre de... El que tenim les coletes dels nens que comencen i els que ja saben una mica pues ja juguen partits a la federació.
0: Uh-huh. Perfecte. Com ha anat aquest curs que ara s'està a punt d'acabar? Quanta mainada heu tingut?
3: Doncs pues mira, teníem apuntats 22.
0: Déu-n'hi-do.
3: 22. Passa que no venen tots a la vegada. Sempre uh-huh. hi ha algú que si ve el dijous no ve el dissabte, o al revés, si ve el dissabte no ve el dijous. Un altre que ve una setmana sí i altre no. Uh-huh. Per exemple, amb els pares que estan separats, diu, aquesta setmana toca el pare, vinc, l'altra setmana no vinc.
0: Clar.
3: Vull dir, està de 22, compte que vindran entre 16, un 16-18.
0: Uh-huh. Bé, home, també està bé que no vinguin tots perquè potser no hi cabrien, no?
3: Sí, és que tenim 5 taules només.
0: Clar.
3: I llavors tinc que anar fent rodes perquè no hi cabem tots.
0: Clar. Uh-huh. I com estan de nivell els nanos que venen? Són bons?
3: Sí, ja en tenim, sí, ja en tenim 4 o 5 que ja comença a tocar-la bastant bé.
0: I ara això, ara aquest estiu, doncs a seguir ensenyant el tennis taula, que suposo que això, Pere, com a professors, com a amants d'aquest esport, perquè és un esport que us encanta, això us deu fer molt feliç, no?, poder ensenyar als petits. Poder anar...
3: Nosaltres quan veiem que un nano destaca, bueno... Portem per dintre, no?
0: Mm-hmm.
3: Aquest nano ja comença... Mira, aquest nano ja m'he començat a guanyar a mi. Ostres, ja s'ha espavilat una mica ja, i veiem el que hem fet, la tasca que hem fet nosaltres, perquè se noti.
0: Mm-hmm. Clar, amb satisfacció.
3: I després, bueno, nosaltres, com no tenim club, després, quan saben molt, pues, se'n van a Cabello o Mataró. Però és una llàstima que no tinguem el club.
0: Clar, perquè si volen dedicar-s'hi més seriosament, no?, podríem dir, i llavors ja han d'optar per un club ja així federat
3: però
0: i això, no?
3: Un club ja federat, que ja van pujant categories, i això nosaltres amb l'Ateneu no podem fer.
0: Clar. Seria un...
3: Tenim dos o tres que ja estan jugant a Calella i a Mataró, vull dir que estan ja jugant a categories fortes.
0: Clar, sí, no? tant a Calella com a Mataró, és això que dius, ja hi ha aquests clubs que són forts, que tenen jugadors bons, i a més això, que van recollint dels voltants,
3: sí,
0: gent que els agrada...
3: Les comarques que anem destacant, doncs se van cap allà.
0: Uh-huh.
3: Una altra cosa, també tindrem, per sencer, no tenim el campionat, que serà un campionat social, sí, per als socis de l'Ateneu, uh-huh, i volem fer, que encara no està, però volem fer per Sant Roc, volem fer un obert, que ja podrà vindre gent de fora.
0: Ah, molt bé.
3: Ho estem preparant, eh? Vull dir, no està encara certificat.
0: Val, perfecte, doncs ja ho comentarem quan arribi el dia, però vaja, que teniu la intenció de fer campionats per les dues festes majors, eh?
3: Sí, doncs no serà social, uh-huh, que només que podran jugar els socis. Bueno, això de l'escoleta també dic, serà dimarts i dijous, i els socis sembla que paguen 40 i els no socis 50. És un preu raonable.
0: Uh-huh. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que vagi molt bé i seguirem en contacte, eh? Perquè haurem de parlar de tornejos ara, com deies, eh? Per les festes majors, però farem també balanç de l'escoleta. Bé, és que, clar, és un no parar, això. No, vosaltres no pareu. Per tant, que hi hagi molta sort i que la roda no pari.
3: Sí, bueno, més ara que ja acaba el col·legi, va tot seguit. Amb les festes, el mes s'acaba ràpid.
0: I tant.
3: Que tenim una setmana aquí i l'altra allà, i va tot ràpid. Merci a vosaltres per propagar una mica aquest esport.
0: Gràcies, Pere. Doncs moltes gràcies. Bona tarda.
3: Vinga, adéu.
2: Arenys en joc, amb Oriol Leo.
0: I anem ja posant punt i final a aquest programa, un programa que l'hem començat al mar, eh? Parlant de vela, parlant d'aquesta regata de la sardina que al final no es va poder fer per falta de vent, parlant d'Ilka, parlant de vela, però ara el que farem és parlar també, eh, d'una qüestió molt relacionada amb el mar, però que és la pesca, perquè el Club de Pesca Mar Esport ja té obertes les inscripcions per anar al matí i a la tarda de pesca que organitzen per la Festa Major de Sant Zenon. La tarda de pesca, de fet, ja fa mig segle, eh, que es fa més de mig segle, i el matí és una iniciativa molt nova, eh, és el segon any. Vaja, per saber-ne tots els detalls, saludem a Àlex Abril, que és el vicepresident del Club de Pesca Mar Esport. Àlex, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Què tal?
0: Doncs bé, la veritat és que molt interessats en parlar de pesca, d'aquest esport, del Club de Pesca Mar Esport, perquè ja anem enfocats de cara a Sant Zenon, eh? Festa Major d'Arenys de Mar, i ens proposeu tant el matí de pesca com la tarda de pesca. Anem a pams i ho desgranem, eh? Però d'entrada és això, tant matí de pesca com tarda de pesca.
4: Correcte, exacte. Mm-hmm. Farem primer una sortida pel matí amb barca i després per la tarda serà allà al port.
0: Perfecte, doncs bé, comencem parlant del matí de pesca, Àlex. Què és el que teniu preparat? Com anirà tot plegat?
4: Bueno, la intenció és uns quants barcos que sortim nosaltres a pescar ja del club, pues treure la canalla i que disfrutin. Ensenyar-los una miqueta el que és, pues, els muntatges de pesca, quatre cosetes molt bàsiques, i després els trauríem allà amb el barco, un parell o tres duretes, a que pesquin i estiguin en contacte amb el mar i que disfrutin una miqueta.
0: Per tant, diguem-ne que la diferència entre matí i tarda és que el matí és amb embarcació, no?, és navegant, i a la tarda ja serà amb canya.
4: Exacte. Sí, canya ja dins el port.
0: Exacte. D'aquesta matinal de pesca, Àlex, què és el que necessita? O sigui, si algú veu els cartells o si vol apuntar, què és el que es necessita per poder-hi participar?
4: Bueno, la data en un principi hi ha dues categories. Una que és de 10 a 12 anys i una altra de 13 a 16. Uh-huh. S'haurien d'anar a apuntar al club de secretaria, allà al Club de Pesca Mar Esport, i nosaltres ja els hi trauríem, pues, el que és la federativa i bueno, no tindrien que portar res més, simplement les ganes de vindre a passar una estoneta amb el barco. Uh-huh. Poc més.
0: I com s'ensenya, i ja com s'ensenya a pescar? És a dir, què se'ls diuen a infants que potser no han pescat mai, eh, i que si volen, que volen apuntar, volen participar d'aquesta activitat, què se'ls explica?
4: Bueno, se'ls explica una miqueta, pues, el que és el plom, els ams, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar una quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta i estar allà en contacte. Després, bueno, fem un pica-pica i és més que sortir a pescar, és com si, com t'ho diria, que estiguin al mar, saps? Que vegin la sensació que d'estar en barca, i després si ja volen vindre, això ja al club ja ja més endavant faríem alguna coseta més. Però en un principi és això, que estiguin a la barca i que disfrutin, que vegin el que és pescar així al volantí com hem fet tota la vida i poc més. I després ja pica-pica i que s'ho passin bé.
0: I fer-ho amb aquestes edats és important, Àlex? Perquè s'aficionin, perquè trobin el gust al mar, no?
4: La perdem, si no, perquè ja mires el club i poca canalla tenim. Hem de fer una miqueta de reclam pel que vingui canalla i gent nova i que vegi el que és pescar. Que tant ordinador i tant mòbil, pues, sembla que aquestes coses estan perdent.
0: És veritat, és ben veritat. Convé sortir de tantes pantalles, sortir de casa. Exacte. I mira que és una activitat molt, molt interessant, tant al matí com a la tarda. Què t'anava a dir? Els peixos que pesqueu al matí amb les embarcacions, o a la tarda també, són per menjar o us torneu al mar?
4: Si hi ha algun maco que val la pena quedar-se per menjar, pues, i tancats el quedaríem, però normalment és captura i suelta, sobretot perquè és un peix petit, pues, donar-li l'opció que es facin més grossos.
0: Perfecte. Imagino que les espècies o els peixos que es poden pescar amb barca, que els que es poden agafar al port amb canya, deu
4: són
0: ser diferents?
4: Correcte, sí? Exacte, són diferents, sí. Bastant diferents, sí. No, no anem molt lluny amb la barca, anem aquí al costat a una milla o mitja milla, però ja vulguis o no, ja estem pescant a 20 i pico metres de fons. I ja, doncs, hi ha un altre tipus de peixet que és diferent al que et trobes aquí a platja, a costa.
0: Clar.
4: Sí.
0: També deu ser més agraït també trobar segons quin peix, potser també més difícil, o no ho sé.
4: No, al revés. El barco és més fàcil, perquè ens col·loquem a llocs on hi ha més peix que a la platja. A la platja, igual al roc, aquí al port, t'has d'estar esperant i va picant a poc a poc. En canvi, en el barco et portem a llocs que ens anclem a sobre de les pedres i allà és contínuament. No són peixos molt grans, però és contínuament estar traient serrans, vidriades, sardets, donzelles, peix petitet, però bueno, és contínuament.
0: Perfecte. Llavors, aquest és el matí de pesca, i comentàvem, doncs, tot junt amb la tarda de pesca, el que sí que una és la segona edició i l'altra la 51ena. Per tant, la tarda de pesca, diguem-ne que té molta més tradició,
4: Té molta més rodada, i tant. Rodada, tradició, i aquí ve molta més canalla, normalment. Com que hi ha gent i nanos que venen des de fa molts anys, ja, vamos, aquest són 50, 60, 70... A vegades hem sigut fins a 80 allà. No, hi ha molta tradició i la gent té moltes ganes d'allà vindre al club i passar una estona allà pescant una estoneta.
0: Han de portar la canya ells?
4: Sí, per la tarda sí. Per la tarda s'han de portar la canya. I a veure, si hi ha algú que no entén, nosaltres tenim alguna cosa, perquè l'any passat va haver algun problema, que es va apuntar algun i no portava res, i aquest any intentarem portar alguna cosa molt bàsica. Però la intenció és que s'ho porti tothom, perquè això, la platja, ja tothom té la seva canyeta i les seves quatre cosetes.
0: Perfecte. I llegir les normes, que es permet una canya, una canya per concursant.
4: Correcte.
0: I un sol am, això de pescar amb potera, no?
4: Sí,
0: que deu ser trampa.
4: No, bueno, trampa. Això són modalitats i coses, però per fer-ho més senzill i que hi hagi menys problemes, doncs amb un am, un plom i poc més fàcil. Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
0: I tant, i a més també hi ha obsequis, per a tothom, hi ha trofeus, és a dir, que és una jornada, doncs, completa.
4: Exacte.
0: Perfecte. Sí. I això serà pels vols de Sant Zenon, el dia 11,
4: sí.
0: Veig, el dia 11 de juliol.
4: El dia 11, correcte.
0: Per tant, en plena festa major.
4: Ah, exacte, això és el dissabte, em sembla que, si no recordo malament.
0: I tant. Doncs vinga, hem pogut parlar d'aquesta matinal i tarda de pesca des del Club de Pesca Mar Esport amb l'Àlex Abrigà, el vicepresident d'aquesta entitat, del Club de Pesca Mar Esport. I bé, doncs, un any més, amb aquestes tradicions, amb la mainada, que sempre és un goig, imagino, quan deus veure mainada que ve al club, que pesca, que s'ho passa bé, que els ulls que deuen fer, no?, quan treuen un peix, això deu ser impagable.
4: Disfrutem més els que estem fora que els nanos, veient-los pescar. Va, jo un ric, és divertit, és molt agraït veure els nanos i estar amb els nanos, la veritat. Molt més que amb la gent gran.
0: I tant, doncs, mira, una nova ocasió per poder-ho fer, aquesta festa major de Sant Zenon. Àlex, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona.
4: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
4: Perfecte, gràcies. Adéu-siau.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

Doncs un bon twist que hem fet avui aquí en el nostre programa Nagarenys en Joc, amb diferents continguts. Res més per avui. Estem escoltant els Beatles, Twist and Shout. D'aquesta manera acabem el programa d'avui. Us hem acompanyat Helena Soldate al control tècnic i jo mateix, Oriol Leo. Recordin que ens retrobem dilluns vinent a les 8 del vespre. Serà ja el darrer programa d'aquesta temporada. Farem com un resum dels millors moments, els greatest hits de la temporada de Nagarenys en Joc. Ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

0: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.
3: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bord, recollir roba estesa a l'aire lliure o no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per minimitzar els riscos d'aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà el 50% les guàrdies dels bombers. També fan un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació als vehicles pesants a l'AP7. I el govern espanyol triplica fins als 18.000 milions anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Contem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, salut hormonal o mental, malalties autoimmunes o cardiovascular que afecten a les dones. De fet, actualment, de cada 7 dones es triga una dècada, hi ha 7 dones que triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen.
2: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies ha aconseguit completar el finançament per fer realitat un molí fariner per treballar i transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat a 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i reforça la viabilitat de la pagesia del Baix Solsonès. I l'Ajuntament d'Arbós ha anunciat que està fent un seguiment de les condicions de salubritat de diferents solars i finques privades per garantir que es trobin en un òptim estat de conservació i que es puguin evitar incendis o plagues. Està controlant un total de 65 espais i ho faran un termini de 15 dies.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys és la primera en música. Música.
1: Right like city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'IBEX 35 ha tancat la jornada bursària en els 19.000 punts, la primera vegada de la història que supera aquest cim, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord amb una caiguda del 4% i que l'ha dut als $83 per barril. Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres a Suïssa. El president nord-americà Donald Trump afirma que hi ha vaixells molt carregats de petroli que estan començant a sortir de l'estret i confia que estigui completament obert divendres quan acabi el treball de desminat. Ho ha explicat en un missatge a la seva xarxa social de camí a la reunió del G7 que se celebra fins dimecres a França. El ministre d'Exterior espanyol, José Manuel Álvarez, en parlava avui.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: Rodalies recuperarà demà el servei de la R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que a partir de demà la línia ofereixi un servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà fins ara, durant tot el dia de demà, i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I l'Ametlla de Mar ha obert avui el nou aparcament gratuït del barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la Zona Blava. El nou servei, situat a prop del centre urbà del CAP i un càmping, forma part de la segona fase d'ampliació amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Generation. L'obertura coincideix amb l'entrada en vigor aquest dilluns del període de pagament de Zona Blava, que es mantindrà fins al dia 15 de setembre. I el ramat municipal d'ovelles i cabres de l'Ajuntament de Vilamòs, a Vall d'Aran, servirà per netejar el sotabosc del municipi on les línies elèctriques forestals estan situades. Aquesta feina es farà gràcies a l'acord de col·laboració que el projecte Obiwec ha signat amb Endesa. El ramat té més de 250 cabres i ovelles. I la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol aquesta tarda contra la selecció de Cap Verd amb un empat a 0. Un mal inici d'un Mundial per Espanya, tot i que encara hi ha marge perquè amb aquest nou format de competició, en què només passaran a les eliminatòries els dos primers de grup, també hi ha els millors tercers.
0: Ràdio Arenys.
3: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Ja veieu que per parlar d'erotisme i de sexualitat ens anem d'anar a aquestes hores. I ens fem una mica els bojos. Tots els programes de Ràdio Arenys es poden escoltar a través del seu web, pel podcast. Ens va visitar la Lídia i es va recitar un relat escrit per ella mateixa. Després de la xerrada que varen mantenir en antena, em va preguntar si el relat el llegia pla o si el teatralitzava. Francament, com que jo, innocent de mi, no n'era conscient del que era teatralitzar per aquesta noia, francament, em vaig sentir, digue-li torbat, digue-li violent en algun moment. Fins i tot, encara és el moment en què dubto que la direcció de l'emissora no ens doni un toc d'atenció o que ens tanqui el programa. Escolteu-lo. També ens agradaria que ens diguéssiu si us ve de gust participar, bé sigui llegint aquell relat que vareu escriure, que us va agradar, com va quedar, o demanar-nos que el llegim nosaltres mateixos. Ara que les xarxes tiren més, Al nostre compte d'Instagram podreu seguir les nostres trapelleries. Si voleu buscar-lo, es diu La Línia Vermella. Avui la nostra entrevista ha estat una mica sui generis. En el passadís on hi ha l'estudi 1 i l'estudi 2 de la ràdio, varen coincidir amb la Maribel, a la que tots coneixem com a RIM. Volíem saber una mica més d'ella, ens en va fer 5 cèntims.
4: Molt bona nit. Em considero una persona molt vital, amb moltes ganes de fer coses, de crear, en tots els àmbits. Sento que la creativitat em traspua els poros i, sobretot, disfrutar. Disfrutar amb tot allò que faig.
3: I tot xerrant, ens va explicar que havia escrit un poema i que l'havia musicat. Es tracta d'un poemeta eròtic molt bonic que ha volgut compartir amb tots vosaltres.
5: Una carícia dels teus ulls. Una mirada que em frega. Una tendresa que m'envaeix. Un somriure que m'abraça. Una pell que m'embolica. Una no, la teva. Una no, jo. Fusió, passió, acció. Acció en moviment. Els teus malucs i la meva pell. Els teus mugrons i els teus dits. Sensacions eriçants. Llavis que vessen. Mans que somien. Pell, suma pell. Desig. Desig en el meu baix ventre. Cova pel teu plaer. Plaer pel meu ser. Ànsia de posseir. Plenitud de ser posseïda. Energia que ens embolica. Fusió de dos coses en un. Renúncia. Compenetració en el moviment. Luxúria emergent. Sincronia. Fusió. Vaig. Vens. Aquí. Al meu costat. Repòs. Descans. Satisfacció. I més. Recorda el desig. Tornar a començar. La meva pell, la teva pell, les nostres mirades, les nostres mans, els nostres cossos, nosaltres. Fusió. En un.
3: I això és La Línia Vermella.
6: A La Línia Vermella estem disposats a travessar-les totes les línies, i la del vocabulari també. Hem trobat un llibre que ens va al pèl, que és molt adequat per nosaltres, que ens diverteix i que justament és d'un aranyenc. Es tracta d'un diccionari, però no de la llengua catalana, ni de la castellana, ni de cap llengua. Bé, en realitat la llengua hi té molt a veure en aquest diccionari. És un diccionari pornogràfic que ha fet un aranyenc, en Jordi Bilbeny. I avui, a La Línia Vermella, estem disposats a divulgar. No espereu trobar en aquest diccionari paraules que us assonin d'altres idiomes, o fins i tot del nostre, sinó, senzillament, tanqueu els ulls, escolteu la ràdio, escolteu les paraules, que totes soles ja són prou divertides perquè la inventiva de l'autor és bona, i després gaudiu amb les definicions.
7: Diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny.
3: Jacular.
8: Donar un jaco a algú, estomacar-lo, per haver jaculat.
3: Reglalimar.
8: Reglalimar el fluix menstrual, cuixes avall.
3: Fiscony.
8: Instrument de la cobla.
3: Pollífec.
8: Menjatites.
3: Recular.
8: Anar de cul per no res.
3: Trempar.
8: Excitar-se un home per algú que està com un tren. Pelsotets.
3: Prenda interior que aguanta el pal dels homes a fi i efecte que no se'ls invagi amb la primera que passi.
8: Imantar, amac.
3: Atraure amb l'imen.
8: Aixonar.
3: Tocar la xona a terra per culpa del propi pes.
8: Cocaïna.
3: Pixa drogadicta.
8: Cullureta.
3: Cullera petita per remenar els testicles.
8: Orgàstol.
3: Presó on eren tancats els esclaus que es masturbaven massa sovint.
8: Préssecs.
3: La fruita que precedeix el sexe.
8: Semança.
3: Semen que s'amanseix dolçament.
6: Un moment, potser prou, no?

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: L'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i feminista, fa el pròleg d'aquest llibre i comença: "Visc el que surt de la norma. Tot el que està fora de norma i dins de la legalitat m'encanta. Vivim en un món on allò normatiu és opressor i, en molts casos, irreal. La persona que encarna el model que gaudeix de tots els privilegis és aquell home blanc, cisgènere, heterosexual, sense cap diversitat funcional, d'edat adulta, adinerat, monògam, almenys oficialment, i atractiu. Tot el que se surti d'aquest model anirà acumulant opressions, i en funció de quantes coses no compleixi i del grau de desviació de cada una, hi haurà més o menys rebuig social. I això em treu de polleguera, si em permets l'expressió. Perquè aquesta normativitat obliga les persones a encaixar-nos en aquest model rígid. I si no ho aconseguim, la societat ens diu que no som tan vàlides i ens menysprea. Ho volem tot de manera molt binària, perquè creiem que així tot serà més senzill. Blanc o negre, bo o dolent, home o dona, a dalt o a baix, i ens oblidem dels matisos que hi podria haver. Jo vaig en direcció contrària. Penso fermament que la diversitat ens enriqueix. No és tot tan bo ni tan dolent, excepte algunes coses, és clar. A part del blanc i el negre,

0: I és una meravella que a través de la lectura puguem trencar amb aquest estereotip de joc sexual que ja ens és avorrit. Segur que et sona. Preliminars i follar. Aquest joc de et petonejo, et toco una mica per escalfar el terreny i pam, anem a la penetració, que és el que realment val. Quina mandra repetir una vegada i una altra aquest esquema tan rudimentari. O sigui que em sembla meravellós que per fi tinguem lectures que ens permetin trencar amb aquest patró i posin el focus en la diversitat del joc sexual i en la diversitat de les persones que hi juguen.
1: Us llegiré un fragment del llibre que ens ha presentat l'Elisabet. És un relat que es composa de tres parts. Es titula Sota el llençol i està escrit per Estefania Pallarès Gual. Es tracta d'una dona que, tot caminant, ensopega amb una vorera descalçada i es fa un esguins i el seguit de fantasies que envolten aquest ensurt. Les sirenes i pel cantó apareix l'ambulància. Mentre m'acomiado del Manel, el personal em posa en una llitera i em carrega dins el vehicle. Un calfred recorre el meu interior, fruit de l'excitació en veure eixos uniformes. Inevitablement em mullo, desitjant ser el subjecte dels seus experiments i el peu comença a no fer-me tanta nosa. Que bonic que és fantasejar! Una vegada acabat el trajecte, em porten fins on m'atén una metgessa amb una veu dolça. Em toca els peus, investigant quina lesió puc tindre, i jo només pensa que m'acarona la cama amb un amb eixos ditets i que m'explora l'esquena i els pits. Malauradament, els meus pensaments es veuen interromputs quan prem més fort al costat del turmell i la meua queixa eix en forma d'un crit sonor. Quin mal m'ha fet! Tranquil·la, no t'ho faré més. Tens un esguins de grau 3 i t'hem d'immobilitzar el peu. No és gaire freqüent fer-se aquesta ferida caminant pel carrer, però per la teva complexió veig que fas exercici sovint. És important fer un bon escalfament. Ara bé, els pròxims mesos, oblida't de fer qualsevol esforç. T'has de cuidar. Entesos, li dic mossegant-me la llengua per no dir-li tot el que em passa pel cap.
2: La línia vermella, Ràdio Arenys.
3: De la Marta Rojals, un fragment del llibre Primavera, Estiu, etc.

El Blai follava com projectava. Ho tenia tot al cap i quan s'hi posava ho rematava amb tirabuixó. És cert que quan el vaig conèixer no el podia comparar gaire amb ningú més. El meu primer coit havia sigut de pressa i corrents amb un company de primer de curs, un carnaval de Sitges, i per mi va ser com un tràmit. Érem en un pis del carrer Perill i algú hi havia fet una festa. Jo vaig pensar que ja tocava, que en aquella hora la Clara ja devia estar celebrant la revolcada número 500 amb el Bernat. Va ser una decepció absoluta, un fracàs. A més, jo baixava tant de l'hort que fins i tot fent servir condó, l'endemà em vaig plantar a l'Hospital Clínic amb el cap traient fum perquè em donessin pastilles del que fos. Aleshores ni se'n parlava de la píndola de l'endemà, però sabies coses, havies sentit, t'havien dit... Al poble deien que podies fer-te passar el tràngol amb infusions de ruda, que no sé si devien fer gaire efecte a banda de purgar-te fins a la fel. Però a Barcelona, la planta que tenia més a mà era un gerani, i de fet tampoc no he tingut mai fe en la bruixeria. La metgessa que em va atendre, després d'escoltar les meves fantasies, em va fotre una bronca protocolària. Devia pensar que jo era curta de gambals. I em va donar les instruccions corresponents basades en un ús abusiu i controlat d'anticonceptius orals. En fi, que de tot se n'aprèn.

0: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
1: Temps era temps. Els sarraïns corrien per Catalunya. Anaven i venien per la seva banda de lo que ara és Catalunya. Temps era temps. Catalunya

0: era cristiana i hi havia una part, la Catalunya Sud, que era sarraïna, dels sarraïns. Temps era temps, hi havia fronteres allà on ara tot és Catalunya. Temps era temps, en el mig de Catalunya, de lo que ara és Catalunya, hi havia un castell gros, grossíssim, el castell de Cardona. I era gros i grossíssim perquè en allà, a l'altra banda, ja era terra de sarraïns i des del castell de Cardona vigilaven la frontera. Però en aquell temps la frontera era tranquil·lament vigilada perquè no hi havia guerra amb els sarraïns, ells en aquella banda i els cristians en aquesta altra. El senyor de Cardona, gran, respectat per tothom, tenia una filla molt maca. El senyor de Cardona de tant en tant feia festes i també convidava en el senyor del castell de la banda dels sarraïns. Estaven en pau, no tenien problemes, també el convidava. I aquell senyor, el sarraí, era un home jove. I tantes vegades va venir en el castell de Cardona, convidat, que va conèixer, esclar, a la filla del senyor de Cardona. Una noia jove, maca, ja us ho he dit. I se'n va enamorar. I ella es va enamorar d'ell. I es varen prometre així cada vegada que es veien es prometien amor etern. I ella deia, és que el meu pare no sé si voldrà. I vet aquí que expliquen que el sarraí va dir, sí que voldrà, estem en pau, ens estimem. Sí, però vos sou musulmà i jo sóc cristiana. I tant s'estimaven que expliquen que se'n varen anar junts. I el senyor de Cardona, això no ho va poder permetre. El senyor de Cardona va fer sortir ple de soldats seus que anessin a buscar a la seva filla. A la seva filla no volia fer-li la guerra en el senyor del castell sarraí, però s'hi va enfadar molt. Va agafar la seva filla, se la van tornar cap al castell i en allà dalt, com que la filla li va dir que estimava molt en el senyor del castell dels sarraïns, aquell senyor de Cardona va fer tancar la seva filla a dalt de tot del castell de Cardona, on hi ha una torre rodona, que ara en diuen la Torre de la Minyona. I la seva filla, aquell senyor, li va dir, mira, filla meva, mira, minyona del meu cor, perquè no te'n vagis amb qui no te n'has d'anar. Et quedaràs tancada en aquesta torre. I en allà la van tancar. D'ençà de llavors, aquella és la Torre de la Minyona, de la bona minyona, de la filla del senyor del comte, em sembla que era, d'allà de Cardona. Expliquen que cada dia li portaven menjar i que cada dia ell en menjava i en menjava menys, menys i menys cada dia. De tant en tant se sentia plors i crits d'aquella noia, d'aquella minyona, cap al seu pare. El cridava, li demanava perdó. El seu pare, però, mai hi va anar. S'havia de ser recte, dur. Expliquen que un dia aquell menjar que li van emportar es va quedar a la porta. No en va menjar ni gota. Ni l'endemà, ni l'altre tampoc. Al cap de ple de dies varen obrir la porta i varen trobar en aquella noia en allà, estirada, morta. Llavors el pare hi va pujar. La va fer enterrar i li va saber greu no deixar que la seva filla s'estimés amb aquell home, que encara que fos sarraí, era un bon home. I així acaba la història trista. La història de la Torre de la Minyona, aquella torre rodona, circular, que hi ha en el castell de Cardona. Si mai hi aneu, després de veure les mines de sal que són allà baix, gireu el cap cap a l'altra banda i veureu aquella torre en el mig d'aquell gran castell imponent. Una torre que recorda aquesta història tan trista.
1: I això és La Línia Vermella.
0: Avui, per acabar el programa de La Línia Vermella, posarem una cançó eròtica que va ser molt famosa. La cantava la Jane Birkin, que a més també va ser una actriu que va morir una miqueta amargada. Ella es va dedicar al cinema, també a cantar, i algunes d'aquelles pel·lícules varen ser eròtiques. I molts homes la varen confondre pel carrer amb algun dels seus personatges i la varen anar agobiant molt al llarg de la seva vida. Però vaja, sigui com sigui, avui la recordarem amb una de les seves cançons.
1: Va néixer el 14 de desembre de 1946 a Londres, al si d'una família burgesa. La seva mare era actriu i el seu pare, comandant de la Royal Navy. Tenia un germà gran, Andrew, que és actor, guionista i director de cinema, i una germana petita, Linda. Va començar la carrera d'interpretació als 17 anys i aviat va conèixer John Barry, que li va donar el seu primer paper en el musical Passion Flower Hotel, al 1965. Es van casar poc després i Jane va tenir la seva primera filla, Kate, a l'any 1967. Quan tenia 20 anys, va emergir en plena escena del Swinging London gràcies a una breu aparició en la pel·lícula Blow Up, d'Antonioni, que va ser guardonada en el Festival de Cinema de Cannes. Més tard, va fer una altra prova a França per la pel·lícula Slogan, del director Pierre Greenblatt. Allí es trobava el lector francès i enfant terrible, Serge Gainsbourg, qui va fer plorar Jane a la prova davant de la cambra. Va aconseguir el paper i va començar una apassionada història d'amor amb Gainsbourg. La parella Birkin-Gainsbourg es va fer famosa mundialment i alternaven locals bohemis de moda a París i Londres. Van gravar junts la cançó Je t'aime, mon oeil bleu, a la qual Jane va donar curs a tot l'erotisme del qual va ser capaç. El tema va aparèixer en el disc de 1969 Jane Birkin, Serge Gainsbourg, i va ser censurat en molts països, entre els quals hi havia Espanya, per ser massa explícit sexualment. Però així i tot, va ser un gran èxit i va vendre un milió de còpies en pocs mesos. La parella i el seu desinhibit amor es van fer omnipresents i les seves fotos junts van recórrer el món. El 1971 va néixer la seva primera i única filla de junts, Charlotte Gainsbourg. El 1975, els amants van tornar a l'ull de l'huracà amb la pel·lícula Je t'aime, moi, ça n'a plus, dirigida per Gainsbourg. A principis dels anys 80, Jane va deixar Serge i se'n va anar a viure amb el director de cinema Jacques de Jong. Fruit d'aquesta relació, va néixer Lou. Aquest mateix any, el director executiu d'Hermès, Jean-Louis Dumas, va coincidir al costat de Birkin en un vol de París a Londres. Jane es caracteritzava per portar sempre cistelles tradicionals de vímet com a bossa de mà. Quan va acabar el vol i Jane sortia del seu seient, li va caure la cistella i tot el que duia dins es va escampar pel terra de l'avió, ja que la cistella era oberta. Dumas li digué per què no duia una bossa amb cremallera i ella li digué que no li agradava cap. El dissenyador li va prometre que en crearia una que sí que li agradaria. I així, el 1984, la prestigiosa signatura francesa va llançar una bossa de pell negra per ella, l'avui cobejat Birkin Bag. El 1990, Gainsbourg, que ja no era la seva parella, però sí el seu productor musical, va tornar a dedicar un disc d'amor a Jane, Amour de Fente, i va ser l'últim. El que fos parella de Birkin durant 12 anys i pare de la Charlotte va morir el 2 de març de 1991. Només 3 dies més tard va morir també el seu pare, David Birkin. La tristesa va embargar la cantant i actriu anglesa, ja que els seus dos herois havien desaparegut. Jane Birkin va fugir durant alguns anys de l'escena pública i va dipositar totes les seves energies a causes humanitàries. No va ser fins al 1998 quan va publicar el seu primer disc sense Serge Gainsbourg. Fins que es va morir, va continuar component música i va col·laborar habitualment amb artistes com Manu Chao, Brian Molko, Caetano Veloso, Brian Ferry o François Hardy. Birkin va viure principalment a París des de finals de la dècada 1960 fins a la seva mort, el 16 de juliol d'aquest any 2023. La vida de la Jane no van ser flors i violes. Va patir maltractaments tant psicològics com físics per part dels homes de la seva vida, sobretot per part de Serge Gainsbourg.

Un cop més, desitgem que us hagi agradat aquest programa. Com us dèiem, els programes anteriors els podeu escoltar a través del podcast de Ràdio Arenys que trobareu a radioarenys.cat. Insistim en que proveu de traspassar aquesta línia vermella i que vingueu a la ràdio amb nosaltres. Si voleu participar, podeu enviar les vostres propostes o les vostres demandes al correu del programa laliniavermella.cat@gmail.com. També podeu seguir-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Esperem tenir aviat les vostres històries. I us deixem amb aquesta cançó que va ser símbol de sensualitat, composada a l'any 1968 per Serge Gainsbourg, que va interpretar juntament amb la que va ser aleshores la seva dona, Jane Birkin, de la que us hem parlat. Alguns, i no pocs, hem demanat per ballar amb l'ajut d'aquesta cançó al noi o a la noia que ens agradava. Je t'aime, moi non plus.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes Estrenes amb La clau de la pista de ball.

Obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana, el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got the Look, precisament. You Got the Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona. Anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre estaràs aquí.

0: Agafant-nos de la mà.
1: Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó de Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Búhos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Búhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez.

Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Reinaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc, anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: tropical.
1: Es diu Envernia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, l'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Bell and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.

0: Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó, It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana, estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.
1: Diuen que el cel no és tan bonic,

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya, la girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu Júlia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Júlia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra. Bé, de fet, és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb Ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
0: hora? Mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
0: no. T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.